0: Doncs t'has d'esperar fins al final a que digui otros.
1: Jo sempre has d'anar apretant altres.
0: Altres, sí. I llavors altres, és, sí. I si no és cap d'aquestes, esperi o digui altres. Jo dic, esperi o digui altres. I no, es veu que, clar, saps? Acabes un moment que ja no saps el que has de dir. D'altres opcions són més complicades. I diuen, uno, el cruzadito. Dos, el breaking dance, saps?
1: El breaking dance.
0: Clar.
1: No, però si això ja va començar amb el merder aquest de quan ho feies per telèfon.
0: Sí.
1: Si vols és aquest, pulsi-ho.
0: Pulsi-ho.
1: Pulsi coixinet. I dic, el coixinet, què és això del coixinet?
0: Sí, exactament. Pulsi-ho, digui coixinet. I dic, escolti, sí, això ho serà vostè.
1: Ja, no l'he entès.
0: No l'he entès.
1: Com que no l'he entès?
0: Pues netegis les orelles.
2: Hola, el botón.
0: Sí.
2: Apretar botones mola.
0: Apretar botones sí, però el que passa és que, clar, què passa? Que si has d'apretar botones, ja has d'apretar l'altaveu de l'orella. I entre que no t'hi veus molt i amb l'edat cada cop has d'estirar més el braç, hi ha gent que ha d'estirar tant el braç que ja després ja no veu la numeració o no l'escolten.
1: Cal de selfie per fer-ho.
0: Sí, sí, sí.
1: Jo prefereixo que en lloc de la IA,
0: sí?
1: M'atengui una iaia.
0: Que una també, iaia, sí.
1: Sí, una iaia.
0: Sí.
1: No una iaia, que
0: passa és que...
1: Escolta, podíem posar,
0: sí.
1: Podíem posar la gent gran, els vells, a atendre
0: sí.
1: Telèfons.
0: Està molt bé, està molt bé. Perquè després diuen...
2: Són molt savis, són molt savis.
0: Són molt savis, sí. Sí, sí. Tenen intel·ligència humana, o sigui, de l'experiència.
1: No és artificial, aquesta és natural. Sí.
0: Aquesta és natural.
2: Però això és el botón. Això d'apretar els botons no pot ser tan difícil, però si jo, quan hi havia els telèfons fixes, ai, delitava, desitjava, tenia uns mans lliures.
0: Uns mans lliures,
2: és veritat. I ara tots els mòbils tenen mans lliures.
0: És veritat.
2: És fantàstic. Ah!
0: és veritat que, veus, saps allò que diuen de cuidado lo que desees, perquè puede ser que suceda, bueno, no sé com és la frase, però bueno, més o menys ve a dir això, no? Doncs és veritat el que diu el Sergi, sempre havia
2: per poder fer altres coses amb les mans.
0: Aquí està el problema, que érem molt optimistes pensant que voldríem fer sí, altres coses. A veure quines altres coses volies fer mentre estaves trucant a segons on, que hi havia llavors unes línies.
2: Seguiu parlant,
0: sí?
2: Després us explico la meva versió.
0: Val. Sí, que té el mans lliures, això és la por que ens fa. Doncs el tema és aquest, que diuen, no, perquè així, si no he d'estar... Si no he d'estar atenent, puc estar fent altres coses. El problema és que no coneixíem prou bé la nostra pròpia espècie, que quan et fiques a fer d'altres coses, realment fas altres coses i no fas el que has de fer, que és atendre la trucada telefònica, o atendre el que realment has de fer.
1: O la famosa llei de Murphy, que et deixen allà penjat amb fil musical i dius, bueno, ara tinc temps d'anar a fer una cosa i ja torno.
0: Sí.
1: I just quan te'n vas és quan ara digui
0: sí,
1: i ja
0: sí.
1: Hi ets.
0: Sí, és veritat. Quan està el Phil Collins allà, perquè en un fil musical jo ficaria sempre Phil Collins, perquè jo és el que crec que hi encaixa més. Però aquí el problema és...
2: Però escolta, si no et fan cas i et posen la música tu... penges i li dones un altre botó, si quiere esto, uno, si quiere lo otro, un dos, pues el dos, i
0: vale.
2: Si no et fan cas, el tres, i així vas fent.
0: La teva tècnica, la tècnica del Sergi és anar apretant botons fins que algú li fa cas, no? Esclar, això està bé, que pareix que pots...
1: Quan ha apretat el botó número 99, li diuen, sí, però ara torni a apretar l'1.
0: Sí, exacte.
1: Ara torni a apretar l'1.
0: Ja no em queden botons. Sí. Igual ha escollit l'opció, si quiere usted una revisió de la pròstata, pulse 8. I ve, oh, venga, 8, saps? Vull dir, no, vull dir, clar, s'ha de vigilar,
2: la pròstata,
0: Sergi.
2: La pròstata, sí, esta sèrie l'he vist, la pròstata, el proscrito, és molt sí. Bona, m'encanta. Escolta, per
0: sí,
2: cert,
0: sí.
2: A mi em contesta una IA per telèfon
0: sí?
2: I jo li parlo com si fos una persona, vull dir,
0: clar.
2: Comença a explicar la meva vida,
0: sí.
2: I clar, i l'interrompo.
0: La cortocircuites, sí.
2: L'interrompo i després i ja em dirà ella.
1: Ja m'imagino la teva conversa, Sergi. Hola, com et dius?
2: Clar, jo t'interrompo com ara,
1: t'interrompo
2: allà. Ell em parla i jo li parlo. I aleshores em diu, li passo a... Perquè no m'entiende, clar. És una màquina.
0: Sí, el nostre company...
1: Ja sé quin passa.
2: Li passem amb un
0: sí,
2: comercial o
0: sí.
2: Com va?
0: Passem-hi no, con su superior, Has de demanar pel superior.
2: Amb algú humano. I em passa amb un humano, perquè em diu, este tío es tonto.
0: Passa-me con el primer humano que tengas a mano,
2: Jo, ara ja li dic, el encargado?
0: Sí, Exactament.
2: ¿Está el encargado?
0: ¿Dónde está el encargado? Y llavors ja...

0: posen nervioses, es bloquegen. El nostre company, el David Morales, té una tècnica perquè quan et fan aquestes trucades no sol·licitades, que cada cop són més, de fet, pràcticament en percentatge de 2025, saps allò que ara fan el resum de l'any i et diuen lo que has escuchado, tal, pues en el 99% dels casos eren trucades no sol·licitades les que he tingut. Si em fessin un rap d'aquests de trucades, totes eren no sol·licitades i molt poques era de gent que volia preguntar-me alguna cosa. Per tant, de totes aquestes no sol·licitades, quan et comencen a donar conversa...
1: Quins pocs amics que tenim tots.
0: Sí, no, bueno, a veure...
2: Què és això? Un rap?
0: Sí. Te hago el resumen de lo que has visto, te lo digo tal. No, és que és rap amb WRAPPED, que vol dir, és com el resum, et faig un resum.
2: Però costa a mi aprendre-me la UNESCO i la ONU, i la UE.
0: Sí, és que el Sergi anava dient, diu, ja has visto mi rap? Jo dic, que ara s'ha posat a cantar aquest, no, lo que he escuchado, pues dime lo que tú has escuchado, clar, és que ara tothom parla així, imagina, no, tothom està amb el rap, oi, bro, literal. Doncs el que fa el David Morales quan el truquen d'aquestes, ¿puedo hablar con el titular de la línia? Ell sempre fa, sí, però un momento porque ahora está cagando. I llavors diu, clar, llavors ja comences a despistar, ja si és màquina o si és persona, ja la comences a despistar. No se preocupe, que ja li llamaré... No.
2: Que esto ya huele, ¿eh?
0: Exacte, sí, no, i de fet el que fa és donar-li més conversa. No, pues ya le llamaremos otro momento. No, ahora me va muy bien porque estoy cagando. Así que cuéntame y tal. I llavors li comences a donar conversa sobre com va a la teva digestió, com està el tema, si està a punt de sortir, si estàs a punt de liberar a Willy i totes aquestes coses, si està a punt d'entrar en erupció el Krakatoa, i llavors són ells qui pengen, que és una mica la finalitat màxima.
2: Això és dar-li al fantasma en tota la nariz.
0: Exactament.
2: El gos. Estoy con el barro. Con el gos. ¿Has visto la película,
0: gos? Sí. Sí, ahí, oh, my love. Sí, fent figuretes de fang, sí. Digo, estoy haciendo ghost. No le estamos haciendo ghosting. No me entes. No ghosting d'això, no. De la pel·lícula, figuretes de fang. Sí. Estic fent el caganer, concretament.
2: Sí. M'encanta això del ghostining. El ghostining?
0: Ghostining es diu, sí.
2: Hay una...
3: Sí, clar. Això és un material. Planeta Agustining.
0: El planeta d'Agustining, i tant. Som. Nosaltres som de planeta d'Agustining. Doncs escolta'm una cosa. Exactament. Bueno, más fasticulos seria en aquest cas, però bueno, sí. En qualsevol cas que...
2: Ja està. El públic s'està animant. A veure, que ja... Els oients diuen coses.
0: Sí. Ens fan propostes, ja. Sí, cosa que em preocupa molt, eh? Cosa que em preocupa molt perquè diuen... Sí, bueno...
2: Ens estan escoltant.
0: Sí, bueno, aquesta era la idea. Sí, quan em van plantejar el programa ja em van dir, home, la idea seria que us escolti algú. I jo dic, bueno, val, sí, ja...
3: Ja ho intento. Ens heu escoltat per primera vegada?
0: Sí, bueno, l'EGM diu això, no? Diu que sí, que la cosa va bé, però bueno, ara, si a sobre ja ens plantegen temes, doncs ja em sembla extremadament fabulosa la cosa. Llavors, jo... Sí, jo
2: el tema
0: de les trucades i de les preguntes, clar, que sempre és complicat això, no? Que et van fent preguntes i jo sempre mentre el d'allò de ahir si no la sé, jo dic cap de les anteriors, saps? Això és com en els tests sempre havies de fer. Cap de les anteriors tenia moltes opcions de ser la bona.
3: O no es pot fer allò del programa aquell, el comodín del públic o...
0: Sí, el de la llamada no, perquè estàs en una llamada.
2: Un moment, que llamo al Marc.
0: Clar, no pots fer el de la llamada. Clar, no, truco tiene, perquè clar, no el pots fer la llamada en aquell moment perquè ja estàs fent una llamada, a no ser que tinguis allò de no cuelgue, que jo, a mi el que...
3: Espera,
0: un moment. A mi el que em preocupa d'aquestes coses és que quan et posen la música i tal, diu, ¿en

0: seguida le atendemos. Tiene usted delante, yo qué sé, 12 consultas. Es bueno, molve. ¿Pero cuántas venga, tonas hará 12 consultas?
1: Venga, o el 3.
0: No, no,
1: ¿usted
0: pero...
1: ¿Usted quiere concertar? ¿Usted quiere
0: no, concertar, sí.
1: ¿Usted quiere acordar? Pues si en la no, denegar acordarme. No me hacen caso, me voy a acordar. Me voy a...
0: De su familia.
2: Pero aquestes trucades que et deixen a l'espera,
0: sí?
2: Que tens, tu vas veient com va passant el temps, eh?
0: Sí,
2: no?
0: Sí.
2: 40 segons, 50 segons.
0: Sí, sí.
2: Al costat hauria d'haver-hi un altre comptador que et digués 2 cèntims, 3 cèntims, 4 cèntims, 1
0: sí, sí.
2: euro, 2 euros...
0: El que et van
2: euros.
0: Cobrant, sí, sí, no, no, està clar.
2: Sí.
0: No, no, i el problema d'això és que...
3: Sí. Les entrades dels concerts sí. Han tornat una bogeria?
0: Tiene
3: que
0: usted
3: que et fiques i et posa allà, diuen 44.000 delante.
0: Sí.
3: Clar, imagina't que un dia... ¿Vols anar a un concert?
0: Sí.
3: I et fiques i dius, solo hay uno delante suyo.
0: És molt bon, això.
3: No sé, te hago un subidón.
2: No, no. L'únic que vol entrades.
0: Al revés, és el, exacte, és el que diu el Marc. O sigui, molt ben tret el tema, Sergi, però ho has rematat el Marc. És a dir, si tu ja vas a comprar entrades per un concert, i tu quan vas pots comprar l'entrada, és que aquell concert no val la pena. Clar,
2: no,
0: és que...
2: L'únic que ha entrat, no?
0: És l'únic que ha entrat. I al contrari, et diuen oh, que il·lusió, quiere usted dos entrades al precio de uno. Escolti, és que això aquí no hi vol anar ningú. Si no, jo, tu vas a comprar unes entrades i si no hi ha 20.000 persones davant teu, no val la pena. Diu, jo aquí no hi vull estar.
3: Aquí feta la llei, feta la trampa.
0: Sí, senyor.
3: Jo quan tenia el programa de ràdio, a Ràdio L'Hospitalet, hi havia una noia que sempre trucava la primera i digo, ¿cómo te lo haces? Tengo el botón de rellamada, rellamada.
0: Ah, clar.
3: Hi han d'haver botons o algo, bots o algo, algo hay.
0: Hi han bots, bueno. Sí. Sí, sí, hi ha gent que està sí, votant sí. Perquè ho fa sent
2: sí, no,
0: diferent.
2: I si quants més vots, doncs guanyen sí. Les eleccions.
0: Sí, sí, sempre. Exacte, el que té més vots és el que, sí. És el que guanya. Això, no, això sempre ha sigut així, el que té més vots és el que sí, té més, sí, més gent, sí, més gent al darrere.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: A mi saps que em genera estrès, això, que de cop i volta, per exemple, no, que estàs en una web que diu atenció al client, estàs allà, diu, enseguida l'atenderemos, i posa, tiene usted 7 persones delante, i dic, bueno, no sé si aixecar-me per anar al lavabo, no sé si em dona temps, perquè clar, diu, depèn, i de cop i volta a la que et vols anar a fer alguna cosa tiene usted 2 persones delante solo, ostres, què ha passat aquí,
3: moment,
0: saps?
3: Vas al lavabo, mans lliures.
0: No, clar, però és que a mi em sap greu, perquè dic, igual escolta la cadena que les tires, o qualsevol cosa d'aquestes, diu, i llavors diu, no et prenen seriosament, no, jo em poso nerviós ja, si sé que cada cop allò va baixant, encara que baixi de 40.000 a 39.800, jo dic, ja, ai, que ja em tocarà, ja veuràs, que ara m'aixecaré, i just perdré el torn, i hauré de tornar a entrar, i em quedaré sense entrades, o sense qualsevol cosa d'aquesta, i em poso nerviós.
3: Si tens por, va baixar l'orín. Va baixar, quan va ser, clar.
0: Sí, bueno.
3: Me baja.
0: A veure, jo crec que si vols anar a comprar entrades d'aquestes o qualsevol cosa, t'has de ficar un bolquer. Un bolquer, perquè sí. no et pots arriscar sí, sí, sí. a que perdis el torn perquè t'ha entrat allò un tema d'aquests, no? T'ha entrat un fax, no? En aquell moment. No, sí. has de...
3: Jo, recomano que aneu... A Gran Via, cantonada
2: d'Aribau. S'ha perdut aquell romanticisme d'haver d'anar a comprar les entrades en un lloc.
0: Sí, senyor.
2: I això, mira, que ets un fan d'alguna cosa, doncs corre't una mica.
0: Sí, que a més podies conèixer gent, podies fer cua en el bon sentit de la paraula, vull dir que coneixia gent, feia... Clar, perquè...
3: Escúchame bien.
0: Sí.
3: Jo, el que reivindico és aquella entrada que t'enganxaves en el... LP, i que amb la llum de color lila
0: sí,
3: es veien les marques.
0: Sí, senyor.
3: Jo sí que era guapo, sí. Perquè me les donaven per la caixa i era una caca. I ara què donen? Què donen? Més caca.
0: Sí, és veritat. És veritat.
2: No, les descarregues al mòbil i quan vas allà, pues res.
0: Sí.
2: Ja no tens entrades físiques.
0: És veritat.
2: Ara ja és tot virtual.
0: Sí, és veritat. És veritat això que ha dit
2: el núvol,
0: el Sergi. Quin atac...
3: Tot és virtual, ja no fa falta ni que...
0: Exacte. Diu, l'he imaginat que... No, però això que diu el Sergi és veritat, eh? Que quan volies comprar les entrades, una cosa era tenir les físiques i l'altra si te la imprimies del caixer, del servicaixa, que es deia, eh? O de qualsevol d'aquests, que era lletja a matar l'entrada, perquè era com si fos una targeta de metro. Tot allò escrit allò malament. Però clar, ara fan amb códigos QR. que dius, clar, la gent comparteix a les xarxes, i mira, ja tinc l'entrada, i algú s'escaneja aquell código QR i va i entra abans que tu al concert. S'ha de vigilar molt amb això, no s'ha de compartir gens, eh?
3: ¿Qué va, ¿dónde vas con este ticket? Que es la entrada del bus. Sí, ¿te vas a ver a Susan Vega o a Rosendo?
0: Totalment, totalment. No, no, clar, és que a veure, vull dir, el tema aquest de... Bueno, i al final, jo sempre penso, com discuteixes amb una d'allò? Si ho quieres te quejarse, pulsa o diga... ¡A la mierda!
3: Jo li dic als meus fills, amb això de les entrades i tot esto, la luz i tal, jo dic, no sabeu el que us esteu perdent.
0: Ja, això és veritat. Ara ja. Això és veritat.
3: Però bueno, sí, sí, podeu seguir amb el vostre treball.
0: Marc, deies...
2: No, que estaria bé que una de les opcions seria després de l'opció tal de, si no està d'acord, després de sentir el senyal pot vostè insultar i renegar,
0: sí,
2: tant com vulgui.
0: Sí, senyor. Sí.
2: Au.
0: I llavors
3: tu. És veritat, sí. Tu ho faig,
0: Tu ho fas,
3: ja ho faig de vegades. Per què dius? Que no t'enteres. Que claro, no s'entera. I em contesta, digo, le voy a pasar con un operador.
0: O sigui, tu li dius que tu et passaràs amb un operador, no? I llavors fas la veu de l'operador, saps? Allò de dir, hola, ahora está hablando
3: hola,
0: con él.
3: Hola, estoy operando anestesia.
0: Sí, anestesia. Sí, no, moltes d'aquestes són sin anestesia, les que m'agrada. És que és complicat això, perquè clar, i jo sempre penso amb la gent gran, que potser ja per l'edat doncs ja et costa d'escoltar o et costa de veure, doncs és que se't pot passar l'opció bona per la vista o per l'oïda, l'opció que tu volies. Perquè clar, com hi hagi moltes opcions, allò que estàs 20 minuts per escoltar-les totes, dius, acaben, dius, vull tornar-les a escoltar.
2: Torno a trucar
0: perquè no m'ha quedat clar. Estic dubtant entre la 4 i la 9, saps què vull dir? Perquè, clar,
3: has d'anar aprenent a punts.
0: Aprenent a punts, sí, sí. Jo,
2: si has de trucar, has de tenir un llapis i un paper al costat per anar apuntant.
0: Per anar apuntant les opcions.
2: La 1 era això, la 2 era...
0: No me'n recordo. Jo quan em diuen la 3 ja no me'n recordo de la 1, per això s'ha d'anar apuntant, s'ha d'anar notant.
2: A mi si n'hi ha més de 2 ja penjo.
0: Sí, sí, sí.
2: Si n'hi ha més de 2 ja no me'n recordo.
0: No, clar, i el problema...
3: Depèn de l'anterior vida. Vull dir, si abans eres un pescador, doncs clar, evidentment... No te'n recordes.
0: No, exacte, memòria de pescado. Però jo et dic una cosa...
3: Ah, si eres un elefante.
0: Sí, però a mi em passa com quan vas a un restaurant, allò que mires el menú i veus una cosa que t'agrada, i ja l'agafaries, però dius, va, mira una mica més. Veus més coses i dius, ah, no, agafaré això. I després veus una altra i dius, ah, no, agafaré això. Doncs pues a mi amb els d'això em passa el mateix.
3: Però has d'apuntar i fer un rànquing.
0: Fer un rànquing, sí, fer una estadística. Perquè si no, jo em quedo amb la primera opció que em sembla bé. Si vostè decía sí... Saps? Vull dir, ja li dic que sí, la 1, la que esté d'oferta, qual tienes d'oferta?
2: Estic amb la comana.
0: Sí, sí, diu, pues mire, hoy la 4 nos ha salido buena, ¿qué hay fuera de carta?
3: ¿Qué queda? Porque llegó unas horas y dice, ¿ahora vienes?
0: Sí.
3: Digo, ¿qué quieres que haga?
0: Dime de lo que quede, ¿eh? Sí, porque si no...
3: Sí. A las dos y media ya se ha acabado. Digo, pero si salgo a las 3 de currar.
0: Claro, pues no me digas, que si no me faig il·lusions i després no... Dime lo que te queda. Bueno, en fi, escolta, la setmana que ve encara tenim temps d'una sessió més de Tribuneros abans de que fem la parada per festes, així que... La setmana que ve, més Tribuneros, més Marc Gelabert i Sergi Porcel. Que vagi bé, família. Adéu-siau.
4: Vinga.

No em direu que quan teniu temps, allò de quan tingui temps, jo perquè quan trobo un raconet, no ens ve de gust allò d'agafar una bona novel·la, una bona història, i introduir-nos en ella, deixar-nos portar, deixar-nos guiar i viatjar molts cops, no només en l'espai físic, sinó també en

0: el temps, perquè ens agrada situar-nos en altres èpoques, ens agrada situar-nos en altres persones i imaginar com devien viure, com devia ser viure en aquelles èpoques. I n'hi ha algunes que especialment ens atreuen molt, com pot ser, doncs, per exemple, Roma o l'antiga Grècia. I ja que parlem d'aquestes èpoques, doncs hi ha una novel·la que pot ser una bona recomanació tant per vosaltres com per altra gent d'aquestes festes, i es diu La sombra de Agamenón i està escrit per Daniel Ortiz. Daniel, gràcies per passar pel programa.
1: Moltes gràcies.
0: Com et ve la idea de fer aquesta història i quan t'hi vas posar? Què és el que et va dir, va, això tindré una història interessant?
1: Sí, doncs jo sóc un amant i un apassionat de la novel·la històrica i sobretot de Grècia. Uh-huh. Llavors em vaig donar compte que aquest personatge, Agamenón, que serà la pedra angular de la novel·la, sempre estava tildat com el malo de la pel·lícula, mm-hmm. no? El que ningú volia aparèixer, el que ningú volia semblar-se. I en canvi és el que té més matisos, no? És un personatge molt ric perquè durant tota la seva història sofreix una transformació i van passant-li una sèrie de coses que fan que sigui un personatge molt atractiu. I a més no n'hi ha ningú que hagi contat la seva història. Mm-hmm. Sempre conten la d'Aquiles, la d'Héctor, la de Paris, que són els personatges que tenen més semblances amb els déus, no? Que són més poderosos, que són una mena de superherois de l'antiguitat. En canvi, d'Agamenón, que és el rei que porta els grecs a luchar contra els troianos, ningú n'hi havia escrit res.
0: Mm-hmm. Per tant, és un personatge del que pots investigar, del que pots aportar més, del que li pots donar una interpretació, no? Una forma de veure què i com hagués pogut passar els fets, i això sempre és atractiu com a creador i sobretot també pels lectors, oi?
1: Clar, perquè després les tragèdies gregues parlen sobre ells, parlen sobre el que li va passar quan va tornar a Troia, sobre per què va anar a Troia, sobre la seva cunyada, no? Helena de Troia o Helena d'Esparta, però no entenem la història d'Agamenón, no entenem per què és tan roïn, per què és tan dolent, si no llegim poc la seva història, no? Els seus pares i els seus passats van ser unes persones molt dures, va tindre que experimentar traumes durant la seva infantesa, i quan es converteix en home, quan es converteix en rei, sofreix també una sèrie de coses, una sèrie de fenòmens que aniran forjant la seva personalitat, una personalitat que passarà a la història, perquè no oblidem que en la Ilíada apareix ja en la primera pàgina, apareix en una discussió en Aquiles, i a partir d'ahí comença tot.
0: Uh-huh. Per tant, és un personatge del que ve de gust saber més coses. Ens parla el Daniel Ortiz d'una infància complicada. Nota pels joves, no era quedar-se sense wifi, o no era que no et deixessin tenir mòbil fins als 14 o 16, sinó era molt més complicat. I és que, clar, això també té aquest punt atractiu pels lectors de dir, ostres, en situacions tan extremes, no? Bueno, es deia allò de Gran Hermano Todo se Magnifica, bueno, pues, en aquelles èpoques, la Micenes, era complicat viure, encara que fossis un personatge, doncs, aparentment, dels privilegiats, no? I és que tota aquesta duresa ens atrau, no? Veure i viure aquelles situacions, no?
1: Clar, el camino del héroe, que es diu, no? Sí. Que és tot el trajecte de una persona o d'un personatge que va patint.
0: Les vivències, sí, sí.
1: Llavors, este és el camino del malvado, no? El camino del villano, perquè patís tant que les necessitats aniran fent-lo pitjor de lo que haguera pogut ser, no? Mm. I jo no intento justificar-lo en la novel·la, correcte, però sí que per lo menos que entengam per què va actuar com va actuar.
0: Sí.
1: I pensar que si aquestes coses, aquestes circumstàncies ens hagueren ocorrit a nosaltres mateixes,
0: sí.
1: probablement també hagueren fet el mateix.
0: És imaginar, Daniel, el fet aquest, no?, que sempre s'explica, no?, d'aquells dos bessons, no?, un que anava que va anar a l'espai i a l'estació internacional, l'altre que es va quedar aquí. Eren clavats fins que un van allà i van canviant situacions, no?, en aquest cas aspectes físics, però dos persones exactament iguals que hagin amb la mateixa genètica, no? Que haguessin, que diguem, que penséssim igual, no pensarien igual si han viscut vides diferents, perquè les seves circumstàncies, l'epigenètica, no? És el que fa dels condicionants, fa que et puguis decantar

0: de cap una banda, és a dir, que es potenciï més o que s'apacigüe, no?, una mica la, el comportament.
1: Clar, clar, les circumstàncies són les que marquen el nostre destí, no? I llavors el personatge principal de la novel·la és Eurimedon, que serà el millor amic i l'auriga del rei Agamèmnon, i és la seva antítesis, no? I és la seva antítesis perquè Agamèmnon necessitava una persona així.

0: imaginar doncs, com podia ser també una vida al Palau, no? les rivalitats, les traïcions, no? Perquè que totes aquestes coses, és que no m'ha convidat al dinar d'empresa, no, eren coses més complicades en aquella època, les traïcions estaven a l'ordre del dia i les confiances devien ser sempre en un punt de sospita, eh?
1: Clar, i damunt eren els teus propis familiars.
0: Clar.
1: No podies confiar en ningú, el teu germà, la teva mare, la teva dona. Tot era molt complicat i sobretot quan una persona era de la talla d'Agamenón, que en el seu moment va ser un dels homes més poderosos de la seva època.
0: Sí, sí. Clar, tot això, a més, amb l'afegit de que igual ara, és cert que ara tenim les fake news, però en aquell moment, o durant molts anys, molts segles, passar la història era també, depèn de com s'explicava, no? I en molts casos interessava tant els fets heroics o no que un visqués com s'expliqués, no? Per això hi ha molts personatges que històricament podem tenir una imatge molt tergiversada del que realment era, no?
1: Clar, i pensem que Agamenón, per als grecs i per als romans, era l'arquetip d'home perfecte.
0: Uh-huh.
1: En canvi, a ulls d'ara, el veus i penses, perdó la paraula, que era un cabron. I dius, però això no pot ser. I la seva dona passa al contrari. La seva dona abans era considerada la pitjor de les serps.
0: Imagina't.
1: En canvi, avui dia la veus i dius, ostres, pues és una dona empoderada, sí, que va fer el que tenia que fer i ole, Clitemnestra, no?
0: Que bo. Que bo, que fantàstic, i per això és un exercici que pel lector és absolutament fascinant i meravellós, perquè requereix d'aquest context, no? De comprendre el context històric, de comprendre la situació, i això crida a poder investigar més, a llegir més novel·les, més llibres d'història que ens permetin tenir una imatge ben justa del que eren les situacions en aquella època, perquè jo sempre que penso en aquestes èpoques penso que fa molt, però a l'hora de la veritat tampoc no fa tant en comparació, no? I és apassionant, no? Aquestes comparatives.
1: Clar, i després el que passa a la novel·la, més enllà del context històric, són situacions que es poden passar a tothom.
0: Clar.
1: Que clar, no et passarà a Micenas,
0: sí,
1: però et passarà,
0: sí,
1: a Barcelona.
0: Sí, sí, sí.
1: I l'enemistat que pugues tindre tu en un germà o en un cosí serà la mateixa que tenia l'Agamenón. Llavors és una tragèdia griega,
0: sí,
1: dintre d'una novel·la.
0: Sí.
1: Perquè les tragèdies gregues saben que a voltes al estar escrites en teatre i són un poc més complexes, això és una manera de fer arribar les tragèdies griegues i
0: total,
1: el context històric homèric als nostres dies.
0: Totalment. Així que no podem més que recomanar-vos La sombra d'Agamenón, que el trobeu a RBA, està escrit pel Daniel Ortiz, a qui li desitgem molts èxits i que ens pugui seguir escrivint aquestes històries que un les devora perquè és meravellós poder viatjar. Fins ben aviat, Daniel, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David

0: Una setmana més tenim moltes, moltes ganes de poder estar amb tots vosaltres, doncs fent-vos companyia, estant al vostre costat i animant una mica aquestes hores de la matinada. En el que volem és passar una bona estona, fer tertúlia, i això ho fem tots els dimecres, les nits de dimecres a dijous, amb la doctora Marta González Peláez, l'Alan Jornet i en David Morales, clar que sí, home!
1: Bravo!
2: Bona nit!
1: Arribat.
0: És fantàstic perquè, clar, els nostres oients també els hi passa, no? Que si ens escolten des del mòbil, doncs clar, el telèfon va agafant informació de tots nosaltres, ja sap el que ens agrada, i sap que doncs ens agrada el món animal, perquè la Marta... No perquè la Marta González Pilar sigui animal, sinó perquè ens porta sempre el món animal en les seves coses, la secció final del...

0: programa. I clar, ara el problema és que a mi em van sortint tot sovint, em surten doncs
1: això. És terriblement meravellós.
0: Sí, exactament, em van sortint notícies de, pues, del món animal, no? com reportatges, com històries del món animal. I em vaig quedar fascinat amb un l'altre dia, i us el vaig compartir en el grup. És una espècie d'ocell amb una espècie de cornamenta molt, molt especial, que era apassionant veure el seu... Mira, David, aviam si pots aconseguir quin és el nom en castellà, perquè no el vaig acabar de veure. En anglès es diu Hornsbill, que vindria a ser com un cuerno d'aquests, bueno, gran, no?, com si diguéssim. I el seu ritual d'aparellament, doncs mira, bueno, es cortejaven una mica, es anaven allò dient, bueno, què, com ho veus, tal, perquè després tenen parella per tota la vida, aquests ocells. No tenen Tinder i coses d'aquestes, vull dir que són més d'estar sempre units, i bueno, pues fa que ell hagi de caçar doncs alguns ratpenats, algunes, bueno, lo típic, no?, engalanar-se una mica, allò de fer una mica d'impressionar-la, com si diguéssim, bueno.
2: És un calao.
0: Carai.
3: Un com?
2: Calao.
0: Calao.
2: Calao. Hi ha dos tipus d'ocells que tenen aquest tipus de bec, que són els tocos i els calaos, que són...
3: Com de cala,
2: però amb un accent a la primera A.
0: Calao,
2: Calao. Mm. I són ocells buceròtidos, de la família de los bucerotiformes.
0: Déu-n'hi-do, el buen bucerotiforme que... Sí, sí, imagina't, Home, és normal que no n'haguessin escoltat tant a parlar, perquè són ben peculiars. Doncs això, quan ja han fet el cortejo, van a buscar en algun arbre que tingui algun forat, com si diguéssim, on poder fer el niu. Però atenció, perquè ara ve aquí lo espectacular.
4: Ah, pensar que buscaven un forat per...
0: No sé, bueno, aquí no, el reportatge era molt light en aquest aspecte, no mostrava el moment de l'apareo,
3: No era un gran hermano de no sé quant.
0: No, l'estona d'intimitat, sí, l'estona de la intimitat me la van estalviar, cosa que agraeixo. També ho han de tenir complicat amb aquest cap que tenen tan gran, una mica com si fossin Klingons, I bueno, pues quan ja la cosa ja fructifica, ell es fica dins d'aquest forat, ell es queda fora, i a partir d'aquest moment comencen a tapiar el forat. El van tapant, doncs van fent allò fang, van fent històries d'aquestes, i que només quedi un foradet minúscul de comunicació perquè la femella pugui respirar.
4: Ostres.
0: A partir d'aquest moment, el mascle ha d'anar caçant tots els dies, ha d'anar portant-li menjar i li va donant per aquest foradet, i ella va agafant i va fent, bueno, va fent el niu amb les plomes, el que li porti el marit, bueno, el que li porti a casa, això abans era així, que treballava un, no?, fora de casa, i un treballava a casa, no?, doncs era una mica...
3: Quedaven allà com enclaustrada, pureta.
0: Aquest és el problema, però aquí ve la curiositat, i això és el preocupant.
4: Ella tot el dia a casa,
0: sí,
4: treballant,
0: sí,
4: amb les criatures...
0: Bueno, primer només covant els ous, no li donen molta conversa, perquè és a partir de que neixen...
4: A sobre, poden... Bueno, que després no sé quin mal de cap, allà amb 20 pollets...
0: No, es veu que només en fa un parell, almenys aquesta, la protagonista de la història, només en va fer un parell. Però atenció, perquè aquí ve el fet de per què Instagram, en aquest cas, em va mostrar aquest vídeo. Perquè són molt nets i, per tant, no fan popó dins del niu, sinó que gira d'esquenes i dispara pel foradet... El popó.
4: Meravellós.
0: És poesia pura. Amb la qual és una, a més és espectacular, perquè pum va, allà t'ho llença.
4: Clar, pum!
0: Clar, hace pum! I dice, ja ha empezat la guerra. Clar, tu imagina't que passes pel costat d'alguns arbres d'aquests i fas allò de, ai, deixa'm mirar que hi ha en aquest foradet. Pum! Et pot llençar, et pot propulsar un popó que et pot deixar, bueno, et pot treure un ull. Aquest popó.
2: Això és el que els anglesos diuen un shithole, no?
0: Efectivament. No,
2: però de veritat.
0: Sí, un forat d'aquests. Però clar,

0: no és allò que diguis va cap a baix, no, no, va horitzontal, allò sortia propulsat, que mira, em va cridar molt l'atenció, però de cop i volta veig... Allò que, saps allò dels vídeos d'avui en dia, no? Que es diu que t'ha de captar l'atenció.
1: Són higiènics, eh? Escolta'm.
0: Sí, sí.
1: Tens la casa neta.
0: Sí, sí, eh? Sí. Ara tu imagina que tens un veí davant que fa igual, saps? Clar, allò pot ser que per dins pot estar molt net, però per fora els arbres deuen estar macos. Total, que, clar, una lucha de vecinos, eh? Doncs, clar, tu imagina't allò que...
2: Però els pollets, fins que no ho aprenen a fer, la mare ha de fer una feina de...
0: Bueno,
2: d'anar agafant amb el bec.
0: Sí, sí. I... No, no, bueno, no, suposo que ja quan ja comencen a... Bueno, el tema és que tàpien per evitar els depredadors, eh? Però clar, estar així vulnerables, doncs d'aquesta manera no poden entrar, no? I en cas de que entrin, doncs sortiran escaldats, mai millor dit. Però que el tema és aquest, no? És a dir, que em va cridar l'atenció perquè com que ha de ser que els vídeos t'agafin de seguida, què van ficar en els primers 3 segons del vídeo? Doncs com sortien disparats popós dels arbres. I ja em va captar l'atenció i em va atrapar, i a partir d'aquí doncs ja vaig quedar totalment captivat per aquestes criatures que des d'avui doncs ja formen part de l'univers animal de Nits de Ràdio.
3: Que a més les femelles són molt sibarites, eh?
0: Sí, sí,
3: perquè
0: sí,
3: el mascle els hi porta
0: sí.
3: Balles i els hi porta coses
0: sí,
3: així.
0: Sí.
3: I no s'ho mengen tot, que ho escupen cap a fora del niu tot el que no volen.
0: Sí, senyor, aquesta part tens tota la raó, em va captivar.
1: Home,
0: perquè vaig dir, la naturalesa és així, eh?
1: Vull dir... Qualsevol cosa no s'ho mengen.
0: No, no, no, perquè a més es veien...
2: Si els hi porten un cuc que està...
0: Efectivament, que no els hi entra, no els hi ve de gust, no. A més, perquè es veia, David, en el vídeo que... Primer li duia com una balla que es veia que no estava prou madura,
3: sí.
0: Que estava una mica verdota. Bueno, era vermella, però es veia que no. I ella fa, se la mira i diu, ja te la pots endur. Igual com has vingut, ja te la pots endur. I la tira fora. I ja veus el d'allò, bueno, va, doncs li portaré una altra. Llavors, bueno, va, ho va portant. Ara, el mascle es passa tot el dia amunt i avall. Tu imagina que t'equivoques de forat, eh? Mai millor dit, saps? No, clar, ¿dónde has estado? Clar, ¿dónde has estado?
1: Has tardado mucho tiempo
0: sí.
1: en traerme algo.
0: Estas son horas de traerme una valla, vaya, vaya,
1: Vaya, vaya.
0: Aquí no hay valla, No, home, tu imagina't allò. Aquí, ¿dónde has estado echando el pico? Esto me traes, todo el día esperando aquí, tapiada, y esto me traes.
1: Bueno, en el tronco del vecino.
0: Sí, senyor, què passa, tronco? Bueno, aquest tipus de...
2: Escolta,
0: és meravellós.
2: David, o David, que igual ho sabeu, a quin bosc hem d'anar amb paraigües?
0: A veure, David...
2: Estan aquí a Catalunya?
0: No crec, jo no l'he vist mai, aquest animal.
3: No, aquests animals estan bàsicament... se distribuyen por Melanesia... La Wallacea, Àsia i Àfrica.
2: Melanèsia és el poble d'on ve
0: la dona
2: de Rosa Melano.
0: No, la dona del Donald Trump.
1: Del Trump.
0: Clar, la del Trump és Melania, no?
1: Sí.
0: Doncs, bueno, que és un país on deuen ser tots estirats, perquè estan així. Doncs tu imagina't allà... Igual la Melania també té aquesta tradició.
1: Oh, igual.
0: Ves a saber que ve el tram allà amb ganes de... Melania, pam! I li llença un moc. Té cara, de...
1: El Trump diu Melania, així amb aquesta veu que has dit tu.
0: Melania, Melania, what's the case working?
3: Però en sí, aquest cas no deuen ser balles, sinó que deuen ser com a mínim diamants.
0: Diamants, sí, sí,
1: diamants
0: sí.
1: Diamants de molts tirats,
0: sí.
1: Perquè
0: sí,
1: si no...
0: Sí, sí, sí. Amb aquesta cara de simpatia, que ha de ser una festa aquesta dona. En un sopar de ser hi-hi, ha-ha, perquè la veus allò que... Bueno, té la cara arrugada de tant riure, vull dir que mare meva.
1: Sí, sí.
0: Doncs tu imagina't...
3: Alan, la setmana passada et vas perdre un moment que vam comentar.
0: A veure...
3: Que ens va posar un àudio al David i ens va dir que sobretot és molt important la importància de les arrugues de l'anus.
0: Ah, sí, és veritat, és veritat, és veritat, és
3: sí.
0: veritat.
3: Per no perdre elasticitat.
0: Sí.
3: Que són el que donen elasticitat. És a dir, que mai no et posis una crema hidratant allà, no sigui
0: no,
3: cas
0: no.
3: que perdis les arrugues.
2: Però és que, vale, és que ho estàs dient, això serà perquè en algun moment en aquesta humanitat algú haurà decidit posar-se crema hidratant allà pensant-se que són arrugues.
3: No sé.
0: Sí.
2: És que si ho diuen...
1: El que no deies

0: Sí, la vaselina, que molta gent es posa vaselina perquè a vegades per
1: sí, sí, pel que sigui, sí, sí, sí.
0: No okay. Diu si la vaselina també val o no, no?
1: Sí, sí, sí, sí. No, no, clar, això és veritat, no ens va quedar clar a l'origen, però sí, diguem-ne, l'aplicació,
2: Sí. O sigui, que ens quedem amb que l'arruga es veia.
1: Sí, mira, sí. T'estic buscant el d'això, l'àudio, perquè el puguem explicar. A veure, un moment, que l'estic... perquè em sabria greu que no escoltéssim aquest document tan important. Doncs, a veure, que sí, que vull dir que al final no deixa de ser, doncs, bueno, que tot té una raó de ser. I tornem a lo mateix, això m'ho va suggerir, diguem-ne, a l'algoritme, perquè l'algoritme va considerar que eren coses que jo... doncs necessitava saber o que va pensar que...
2: A mi darrerament, David, m'està fent descobrir cançons infantils que parlen de...
1: Molt bé.
2: De com anar al lavabo, de fer pipí i caca.
1: Està molt bé. Mira, escoltem el doctor, el senyor doctor.
3: Hola, soy Juan Manuel Troncoso. ¿Para qué te sirven las arrugas del ano? Sirven para que sea flexible, elástico, hermético y sensible. Cuídalas. Consulta.
1: Cuídalas, Cuídalas las arrugas,
4: M'agradaria sentir com es deia el doctor.
1: A veure.
3: Hola, soy Juan Manuel Troncoso. ¿Para
4: Troncoso?
1: Sí.
4: No, Daniel Troncoso, crec que he sentit.
1: Pot ser. Investiga i en si trobes el doctor de l'ano.
2: No l'anomenis molt, que si no t'apareixerà
1: sí,
2: tot sovint.
1: Sí, ara ens apareixerà com els monstres. Si le nombres tres veces delante del espejo, se te aparecerá. No, això és el que passa tots els dies amb l'algoritme. Tu dius tres cops qualsevol cosa i automàticament doncs ja et va sortint.
2: De fet, perquè deu viure molt lluny, però és un candidat a entrevistar els dimecrous.
1: Home, aquest home, si el poguéssim tenir al programa, seria una cosa preciosa d'explicar sí. anècdotes.
4: És el doctor Daniel Troncoso.
1: Troncoso, eh?
4: Bueno, això suposo que deu venir també relacionat, no?
1: Sí, home, pues mira, els ocells aquests es pots cuidar, els troncosos, no?
2: Perquè, clar, de plantar un pino.
1: Sí. Bueno, i que viuen en troncos, vull dir que clar. T'ho imagina't. Bueno, parlant d'arrugues, tu, escolteu, aquesta setmana passada va fer 100 anys Dick Van Dyke.
5: Oh, but I'm singing is a voice...
1: No és aquest. Això és la festa, Cantaven fluixet, perquè... 100 anys, Dick Van Dyke.

0: Home, no estava per cantar supercalifragilisticoespialidoso, que és el seu gran tema.
1: Per molts anys, dic.
0: Dic, sí, sí.
1: Escolta, i, però la meva pregunta és, el pastís li van fer amb un poco d'azúcar?
0: És una píldora que us dan, sí senyor, sí senyor.
1: O sense, perquè clar, amb 100 anys,
0: no, el tio encara té energia, se'l veu allò que dius, home, a veure, ha tingut diners per cuidar-se, però que sí, que se'l veu, se'l veu encara...
1: Té planta també, vull dir que...
0: Té molta planta, sí, sí. No, no, i encara, mira, evidentment, el pas del temps, oi? Però encara se'l veu un home atractiu, un home que dius, ostres, tot un gentleman, un... És que penseu, 100 anys, quants anys fa de les seves primeres pel·lícules? És que és impressionant, sí, sí. És una llegenda...
2: viva.
0: Viva, sí, viva. De fet, ell portava les últimes setmanes dient, home... Ell és molt de la broma. De fet, als Estats Units va tenir un programa de televisió durant molts anys, Dick Van Dyke Show, i bueno, era molt de la broma i de l'espectacle i tot això, i clar, feia broma dient, home, només faltaria que la palmi el dia abans de fer 100 anys, diu, això ja seria, home, això, no, això seria un sentit de l'espectacle una mica així, no? Però bé, doncs escolta, el que diem, la gent, escolta, hi ha gent que se'n va jove i hi ha gent que viu 100 anys, com de diferent és tot, no? Si sapiguéssim que poguéssim viure 100 anys, o si preguntéssim en general, no? Escolti, vostè quants anys creu que viurà? No sé per què, la gent sempre pensa molts més, no? És a dir, es queda amb la Marta, amb l'experiència de la gent que coneix que ha viscut molt en lloc de la gent que ha viscut poc, eh que sí?
2: Sí, no, i a més estic mirant, no té Òscar, no li han donat mai un Òscar.
0: Pues igual aquest any li podrien donar un, saps què vull dir?
2: Clar, home,
0: que no esperin gaire.
2: Ja, ja van tard, però bueno, sí, nunca
0: fan de ser Van Dyke, no? En aquest cas, però sí, sí, sí, sí, ja li podrien donar.
3: Segons Sense Fine, està, bueno, un article publicat a punto de cumplir 100 años, i atenció, i con una carrera de 70 dècades a sus espaldas.
0: Home, 70 dècades, potser no, 70 dècades potser no, perquè, home, l'home és gran, però 700 anys no té, saps què vull dir? Home, 7 dècades sí, 70 dècades igual se li ha fet llarg a la vida, potser...
2: El cas que se li ha anat al dit amb el
0: zero. Se li ha anat al dit, ha dit pon dècades, pon 70 dècades.
2: Pon muchos, pon muchos años, muchos años.
0: Diu 7 dècades, solo pon 70, que 7 parece poco, sí, sí, sí.
1: Bé, aquestes errades em fan veure que la gent no fa servir a la intel·ligència artificial per escriure els articles.
3: Ni natural tampoc.
0: Ni natural.
1: Natural tampoc.
2: La gent... Sí. Llavors, per fer servir l'artificial has de fer una mica de natural, no?
0: La idea és que no fa servir la intel·ligència a la gent en general.
1: Directament.
0: Sí, i llavors n'hi ha que no la fan servir per escriure i n'hi ha que no la fan servir per redactar. Però bueno, això és el típic que si li ha demanat a la intel·ligència artificial, després li has de dir a la intel·ligència artificial 70 dècades no seran muchas, diu, ai sí, perdón, m'he equivocado, quería decir, pues ves-te'n por ahí, no m'interessa, si comets errors no ets tan imprescindible, no ets tan intel·ligent, ets més prescindible. Bueno, que aquest és un altre tema, no? Vull dir, no, és que la entrenes. Escolti, si m'estàs dient que no esteu contractant becaris perquè els has d'explicar les coses i ara em dius que has d'entrenar una intel·ligència artificial, ja tinc prou feina jo per anar entrenant. Ja tinc prou feina amb entrenar-me jo, saps? Com per anar entrenant intel·ligències artificials. Però és això que diem, Marta, que la gent creu que viurà més anys, o sigui, s'aferra, no?, a la gent que coneixis que viu molt, que no la que viu poc,
2: A la vida.
0: A la vida, bueno, però vull dir que quanta gent coneixes, no?, pues que mira, aquest ha viscut fins als 90, fins als 95, penses, ah, pues mira, jo també, no penses com un que als 60 o als 70 ja... No, tu penses que seràs dels que més,
2: Jo, clar, home, a tothom li agrada viure i no vol deixar aquest món, no? És cert o no?
0: Sí, sí, bueno, sí. No tothom, però bueno, sí, però en general sí que tenim...
2: En general, sí, en general, sí, perquè, clar, és veritat que la incertesa del que passa després no, ningú sap, no?
1: Bueno, o del que no passa, sí.
2: O del que no passa, bueno, sí, el del que passa o no es passa, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Sí. Que vas, com deia un amic meu, que te'n vas a negre, no? Com a les
0: sí,
1: pel·lis.
0: Com a les pel·lis, eh? Fas un fundido
2: a negre. Era molt divertit i sempre tenia coses molt enginyoses. Deia, aviam, Marta, a tu t'ha trucat algú després de mort?
0: Ah, no, clar, és veritat.
1: Que com el rotllo.
0: La gent...
2: Es viu també, aviam, t'ha trucat algú per dir-te, escolta'm, això és meravellós, això és com, bueno, estar a les illes del Carib, amb, bueno, amb unes
0: no, clar,
2: platges...
0: No, si pots triar...
2: I després tenia una altra cosa, que era una mica, per això dic que era una mica bruta, molt simpàtic, però molt una mica bruta.
0: Val.
2: Jo no dono cap porga meu perquè, què passa, després arribes, si és que hi ha una altra vida, un altre sí, món...
0: Ja t'entenc.
2: Arribes allà i, clar, arribes sense els ulls.
0: Molt bé.
2: Has de buscar el fulano que porta els teus ulls. Vinga, dona'm els ulls. Que
0: i li vas a fer la vida impossible, eh? Ara s'entendria també molt el tema dels fantasmes per on vindria, eh? Vindria a ser els propietaris dels òrgans que has donat, eh?
2: I llavors deia, jo aquí viuré perquè deia que els seus avis havien viscut molts anys. O sigui, un dels seus avis no va arribar al 100, però tenia 98 o 99 anys.
0: Imagina't.
2: I deia, jo... com el meu avi, viviré, almenys, o superaré, perquè jo sóc una raça superior.
0: Ah, mira, veus?
2: I viscut...
0: Era bruto i modest, també, eh?
2: Sí. Sóc superior perquè he menjat millor, sé més coses que ell, llavors he de viure més, no? I sempre, i amb això per això dic lo de l'edat, perquè deia, jo, quan diuen, no, és que l'altre món, quin és l'altre món?
0: Clar.
2: Qui ho sap?
0: Bueno, aquesta és bona perquè s'ha estrenat una pel·lícula que es diu Eternity,
2: sí,
0: que precisament

0: tracta un tema que quan ens ho va plantejar el Pablo Meri vaig dir, ostres, això ho hem de comentar el dimecres perquè és un temazo. La idea és la següent. Imagineu que hi ha una noia, en aquest cas, que és l'Elizabeth Olsen, que, doncs, bueno, se li mora un nòvio o el marit o qui sigui, no? Bueno, passen els anys i allò que diu rehace su vida, que diu el clàssic, bueno, pues, coneix algú altre, molt bé. Bueno, imagineu que ja palmen també, no és exactament així, però per no fer spoilers, però que la idea és aquesta. Doncs palma també ja aquest matrimoni, arriben al cel, o al cel o on sigui, en el més allà, diguem així, més enllà de les nostres fronteres, fan el fundido negro, que diu l'Alan, i es troba que el seu exnòvio l'està esperant.
1: Oh!
0: Clar.
1: El clàssic de t'esperaré sempre.
0: Sí, senyor, no? Sí, senyor, l'estava esperant d'ahir. Clar,
1: i l'estava esperant al més enllà.
0: Però no ve sola. Vem a l'actual. Què passa allà dalt?
1: Ha de triar.
0: Clar.
2: Tenim un problema.
0: Què fem aquí? Amb qui et quedes? Ah, és que sempre he dit no,
1: com es diu la peli?
0: Eternity.
1: Eternity.
0: Sí, sí. Home, és un temazo aquest, perquè clar, com que no tenim declaracions ni vídeos de gent que hagi estat a la...
2: Clar. Ningú ens ha explicat res.
0: Clar, ningú ens ha explicat res, doncs no sabem com funciona, però imagina que funciona així, allò de que no t'estan mirant des d'allà, no? Clar, doncs si t'estan mirant hi ha coses que no els estan agradant, vull dir, clar, quan estava intimant amb el nou, al davant...
1: I quan et retrobes...
0: Clar, escolta, què t'anava... Que bueno, la pel·lícula... ho fa bonic perquè només parla de dos, saps què vull dir? Però hi ha gent que es podria trobar un autobús sencer, allà dalt, saps què? No, vull dir, ja m'enteneu, vull dir, hi ha gent que es podria trobar de cop i volta que té ja un estadi de futbol, que l'estan esperant tota la gent, bueno, i amb qui et quedes? Dius, perdona, amb tota aquesta gent has estat? Vull dir que clar, o tots dos, que vull dir que... Clar, seria com una boda, sense allò de... Vostè d'aquí ve? De part del nuvi o de la núvia? Bueno, i allà, doncs tu imagina't tota la...
1: I tu qui eres?
0: Sí, tu qui eres? Clar, tu imagina't tu qui eres, exactament. Vull dir que...
1: Em sones, però...
0: Sí, que també et dic que si és el cas, lagarto, perquè vol dir que l'han palmat tots abans que tu has anat liquidant una quanta gent. Bueno,
2: has deixat gent pel camí.
0: Sí, els cadàveres, per el camí no. Bueno, pues, imagineu què faríeu en una situació així, però ho farem després de la pausa. No, home, per posar una mica de...
1: Home,
0: no, però tornem.
2: Suspense.
0: Tornem.
2: Suspense.
0: Sí, suspense. Bueno, en fi. Fem una pauseta i de seguida... Sí, que se lo piense, I de seguida tornem i els nostres oients, que pensin, què farien? Tindríeu feina? Com triaríeu? Anava a dir pito, bueno, és igual. Com triaríeu? De seguida tornem aquí a Nits de Ràdio.

0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: Comencem a Calafell, on els dies 14 i 15 d'agost
2: se celebra la Festa Major amb dues jornades plenes d'activitats, música en directe i molta gresca.
1: A Creixell, del 14 al 16 d'agost.
2: Arriba la tercera edició de Creixell Màgic, amb espectacles de màgia per a tots els públics. Les entrades costen a partir de 4 euros.
1: I continuem cap a Altafulla, que del 13 al 16 d'agost
2: torna la Fira d'Artesans, amb demostracions d'oficis, tallers, concerts i el tradicional mercat.
1: I què hi tenim aquest agost a Canet de Rosselló?
2: Doncs se celebra la setena edició del Festival Sant Ancí, amb una programació musical gratuïta al Passeig Marítim.
1: Sense regles. I a Sitges, del 14 al 16 d'agost.
2: Tornen les barraques, amb una programació que combina artistes consolidats i emergents.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. OndaCero.es. Més i millor. Onda Cero Catalunya. La teva ràdio. Onda Cero Catalunya. La ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Sánchez.

0: Seguim a Nits de Ràdio i seguim imaginant què passaria si allò que quan estires la pota, quan fas el teu últim alè, quan vas al més enllà, doncs et trobes amb tota la gent amb la que has viscut i en aquest cas doncs amb la que has intimat i que t'esperen allò dient, bueno, eternamente juntos, no? I, però clar, t'has dit eternamente juntos al llarg de la vida amb una quanta gent. I què fas allà? Has de triar? Tots s'ho agafen a bones, tenen una tele petita amb la que poden anar veient tot el que has anat fent, ho dic perquè igual els hi fa una mica de coseta. Ho estem analitzant.
1: Home, si t'han de retreure les coses eternament.
0: Clar, a toro pasado o a muerte pasada,
2: Sí, ja, sí. El que es va quedar a l'altre món, es va quedar a l'altre món. Ara estem en
0: És com Las Vegas, la sí. Vida, vale. Lo que passa
3: en la vida se queda en vida.
0: Lo que passa en vida se queda en vida.
2: Això ja és aigua passada, ja.
0: Home, jo crec que si fos així ho haurien de fer de forma que no ho veiessis, saps? I que en tot cas quan t'arriba, perquè clar, també aquest és un altre. Imagina't que no volem frivolitzar, és només perquè ens entengui els oients, per fer una mica d'humor. Però imagina't, perquè hi ha gent que hi creu molt en això i està molt bé, cadascú que creïs una esperança bonica de pensar que hi ha alguna cosa més, em sembla fantàstic. Però arribats a aquest punt, la pregunta és, si a l'exnòvio, clar, jo aquí pensava, ho estava explicant al Pablo i pensava, tu imagina't que l'exnòvio, l'anterior, el que la Palma primer, la Palma més jove, imagina't que la Palma amb 30 i pico, i aquesta parella ha viscut...
1: Home, no m'ho diguis més, ja sabria qui triar.
0: Clar, aquí és on vaig, el de 30 i pico, perquè si després la nova parella han estat junts fins als 80, preciós, los dos cogidos de la mano por la calle, fantàstics, agafadets, allò amb les seves arrugues, en el ano també, que dèiem abans, vull dir que dius, mira quina parella més maca tota la vida junts, bueno, tota no, perquè els van conèixer, però és igual, que han estat junts, però clar, se'n van a l'altre bar a The Next Neighborhood amb el rostre dels 80, dels 80 no dels anys 80, no amb ombreres i colors fluorescents, no, dic dels 80 anys, clar, primer que ella jo sé a qui triaria, però el de 30 anys també em sembla que sé a qui no triaria, saps què vull dir? Perquè clar, de cop i volta diu, però què has fet? Saps què vull dir? Perquè clar, per ell potser no només ha passat un instant i de cop i volta li entra una anciana, una venerable anciana de 80 i pico d'anys i diu, com la del Titanic, diu, senyora, mira, la sacaré a passear dos veces per setmana, però saps què vull dir? No,
2: no hi haurà res més.
0: No hi haurà aquí, diguem-ne, intercanvi. També et dic que no sé com funciona això de l'intercanvi en el més enllà, perquè
2: això
0: clar...
2: Això és qüestió d'imaginar,
0: Sí, sí, és que clar, són masses incògnites, no ens ho expliquen tot això.
1: Però mira...
2: Tenim molta incertesa en aquest sentit,
0: Molta incertesa en aquest...
1: Si ho hem de veure, ja ho veurem, que falti molt temps.
0: No, exacte. aquí pels nostres Dimacrowers, nosaltres aquí seguirem fent tertúlia amb la doctora Marta González Pilar, l'Alan Jornet i en David Morales. Us vull presentar...
4: Us imagineu connectar des del més enllà la tertúlia?
1: Oi.
2: Seria
0: sí.
2: Fantàstic.
0: Sí, ara tots dieu que seria fantàstic, però si ara mentre per la taula de so... Veig algú.
2: Qui va primer, no?
0: No, nosaltres no, perquè nosaltres viurem molts anys, però imagina't que ara vol intervenir algú. I jo veig que se m'encén la llumeta de que algú que vol intervenir. Home, no sé jo si em faria molta gràcia. A veure, clar, tu imagina't, a veure,

0: Pues mira, tenemos con nosotros una de las exmujeres de Dick Van Dyke. Oh, what a waste of age of one. No, exacto, imagínate, a més de fer la traducció simultània, muerto vivo, se'm faria complicat, tu. T'ho imagina, perquè el Dick Van Dyke... A veure, pels que sabeu anglès, Dick... bueno, és igual. Vull dir que és un home que ha tingut molta vida, eh? O sigui que... Que era, bueno, doncs t'ho imagina't, ben plantat, diguem-ne, eh?
1: Sí, té una cara, una expressió molt simpàtica.
0: Molt simpàtica.
1: No, no, i ara i... també, encara sí, que sigui sí, sí. Gran.
0: La dona m'ha semblat que és bastant més jove, l'actual, així que pot tenir un eternity, el dia de demà. Es pot trobar amb un eternity, allà dalt, ja us explicaré.
2: Bé, però clar, en aquest
1: és
2: cas...
1: És un candidat, eh?
0: Si, un candidat, sí.
2: Si la dona mor més tard que ell...
0: Ah, vols dir que igual coincideixen, no?
2: Coincideixen en
0: està
2: edat.
0: Ben, està molt ben pensat això, Alan, eh? Això sí. Estaria molt ben pensat de ser així, perquè dius, mira, un senat, clar, es sincronitzen, no?
3: En, clar, hauria de ser, en tot cas, morir matant, no? Allò de dir,
0: clar.
3: Doncs et vens amb mi i et vens com estàs.
0: Clar, clar, home, surt guanyant. No, perquè l'Alan planteja que si la dona viu, per exemple, imagina que té 60 anys, la dona viu 30 anys més, 35, quan es mori ja serà de l'edat del Dick Van Dyke i per tant farem bona parella.
2: Estaran a la mateixa línia.
0: Estaran a la mateixa línia, perquè si no més al més enllà li poden dir a salta cuna, saps? Vull dir, alguna cosa d'aquestes, perquè clar, diu, "Donde vas con esta de 60?" No? Perquè clar, jo, un home ja amb els 100 fets. Bueno, escolta, aquí molts cops parlem el programa de les habilitats que té la gent o de les no habilitats, és a dir, gent que dius, mira, té les neurones justes, allò que diem, no? per no fer-se...
1: O en filme només.
0: Sí, sí, sí, exacte, vull dir que no és d'allò que tingui moltes habilitats. Doncs això, buscant coses interessants a comentar al programa, em vaig trobar amb la història d'Anna Maria Hefele, una cantant alemana, atenció, que és capaç de, al mateix temps, Alan, això t'interessarà, comença-ho a practicar ja mateix, algun dia ens ho fas aquí al programa, de cantar dues notes diferents al mateix temps. És a dir, mentre està cantant una nota,
2: ostres,
0: mentre canta una nota, al mateix temps va fent escales de notes amb una segona veu.
2: Hauria de practicar molt.
0: Sí, doncs escoltem-la.
4: Overtone singing is a voice technique where one person sings two notes at the same time.

0: sal de ella.
1: Sí. És una mica com està cantant amb el, com està amb el Christopher i el Carlos Jesús, saps? Ara soy Christopher, ara soy Carlos Jesús.
2: Aquesta no és com la teva veïna.
1: No, no. Aquesta, o sigui, aquella...
2: Que tenies,
1: no, no, aquella veïna, doncs...
3: Una mica Expediente X.
1: No va ser capaç d'afinar amb una sola veu, ja imagina't amb dues. Aquesta dona és capaç d'afinar dues notes al mateix temps, és a dir, estava mantenint una i anava fent una escala...
2: Meravellós, eh?
1: És impressionant. Però això et demostra fins on arriba, no? la capacitat, no? de evidentment treballant-ho i amb talent natural, però també treballant-ho, no? Igual sí. Que hi ha gent que aconsegueix fer sons, no? O fa el beatboxing aquest, no? Que fan sons de bateria, de plateret, sí. De tot això, que dius, home, bueno, això
3: és espectacular.
1: És espectacular perquè no és que diguis, mira, fa veure, no, sona igual. I a vegades...
3: Però aquesta plasticitat ha de ser que ho has treballat des de petit. Sí, fent el burro, fent veuetes o fent... Sí. Perquè si no ha de ser tan complicat adquirir-ho...
1: Sí. Bueno, home, jo t'he de dir que quan feia imitacions també les vaig fer des de petit. O sigui, que sí que és veritat que la plasticitat aquesta ja la vas agafant de una mica de mena, no? Però sí que tota habilitat, és evident que és talent. Jo sempre dic que a l'èxit no està garantit mai, però sí que acostuma a ser talent més esforç.
3: Talent més
1: treball. Només amb treball o només amb talent no aconsegueixes res. Necessites que les dues coses doncs vagin de la mà.
2: El talent s'ha de treballar i s'ha de desenvolupar.
1: Exactament.
2: Fins al límit sospitosos, perquè aquesta senyora, vamos, fantàstica.

0: Fantàstica, eh?
1: El que fa aquesta noia, us puc explicar una miqueta com ho fa.
2: Vinga.
1: Perquè això quan estudiava doblatge ens van explicar, van fer classes de tècnica vocal i ens van explicar com funciona això. De vegades hi ha gent que per problemes mèdics, etc., perd les cordes vocals.
2: Sí.
1: Diguem que les cordes vocals, perquè ens fem una idea, no són unes cordes realment, són uns plecs que tenim, que són com petits músculs, que s'ajunten i van fent com tocs entre si, clac, clac, clac, clac, clac, clac, i això és el que genera, quan van més ràpids, generen els aguts. Quan van més lents, el que generen són els greus. Aquests petits tocs que fan, diguem que tenim quatre plecs vocals diferents. Uns que són els inferiors, que són els que utilitzem habitualment per fer la nostra veu, i després hi ha uns plecs superiors que normalment no s'utilitzen de manera habitual, ningú no utilitza per generar la veu. Aquesta senyora el que ha aconseguit és, amb entrenament, fer moure aquests altres plecs vocals també. Hostia. De manera que tenim el que se'n diuen els plecs vocals i els plecs vocals falsos, que serien aquests altres que estan per sobre, de manera que ella el que ha aconseguit és mobilitzar aquests quatre músculs diferents. Els dos principals, que són els que ens generen la veu.
2: La veu normal, sí.
1: Que és amb el qual està fent les escales.
2: Sí, senyor.
1: I els dos superiors, que són els que normalment no utilitzem, els que en diem falsos, que són els que li estan generant aquesta base que sentíem.
2: Que és una mica aquesta gent que per exemple, fumava o que sigui i ha perdut la veu o l'han hagut d'operar, acostuma a tenir aquesta veu molt més greu, no? Molt més metàl·lica.
1: I, per exemple, quan es perden aquests els plecs vocals que utilitzem normalment, amb foniatria, amb sessions de foniatria, et poden ajudar a aprendre a utilitzar aquests altres plecs perquè substitueixin els plecs principals de les membranes aquestes que tenim, que són el que en diem les cordes vocals habitualment. De manera que aquesta senyora és molt complicat, és una tècnica complicadíssima, però es pot aconseguir l'ús de les dues alhora, dels dos sistemes, diguéssim, els falsos i els veritables plecs vocals.
2: I que hi hagi gent que no és capaç ni de saber que has de deixar sortir abans d'entrar en el transport públic i que és una sola cosa que has de saber fer i que hi hagi gent que en pugui fer dues alhora, així d'espectacular. A mi sempre em sorprèn, no? Això quan veus gent que és capaç de fer coses tan meravelloses en contraprestació, no? Amb gent que no és capaç de fer ni les més elementals, però bueno, en fi, això funciona així. Bueno, anem amb més històries que us tenia seleccionades aquí. Un cas sorprenent, que crec que ja ho havíem mig comentat, però tenim testimonis d'una dona que es va sorprendre l'altre dia i li va passar un fet molt curiós. L'escoltem.
3: Hola.
2: No, aquest és el senyor de...
1: Oi. Recordeu, no utilitzeu crema antiarrugues.
2: Sí, gràcies. Sí. Ens surt com un d'això. És aquest.
4: No, sí, jo no sabia ni que estava embarazada. Si jo unes hores antes estava treballant aquí en el restaurante del lado.
5: ¿En serio? ¿No sabías nada?
4: Y no sabía nada. No, yo noté alguna molestia tal en la tripa, pero lo típico, a lo mejor comes algo y te sienta mal o yo qué sé, pero ya está.
2: Sí.
6: Pues de repente ya me dijo que empezó con dolores y dolores, le dije, vale, no, pues llamamos a tu padre y te vas al hospital con él.
7: Y dolores fuertes de barriga.
6: Y fue a tumbarme la cama para irme a trabajar después y de repente empecé a escuchar a ella chillar y al bebé llorar. Y fue cuando ya me bajé corriendo y estaba el bebé justo aquí.
3: Ay, ay, ay.
2: T'ho imagina't, eh? T'ho imagina't com funciona...
7: T'ho imagina't que fort, no? Que arribi aquest moment i no hagis pogut pintar l'habitació, preparar les coses...
2: Sí, senyor.
1: Que pensis que tens un tall de digestió i el que tens és una altra cosa.
7: Sí, sí. És un pet atrevessat.
0: La digestió dura un dia o dos dies, no? I 9 mesos? No s'ha donat compte en 9 mesos?
2: No. Ella es pensava que...
0: Tinc despistada, no?
2: Sí, tindré gasos, saps? Vull dir... Sí, és allò que dius, dec tenir gasos i no, resulta que és que tenia aquí una...
0: Oh, se notava hinchada.
2: Sí,
0: deia,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Se notava hinchada, caramba, no sé, molt hinchada tenia que estar.
2: Sí. Home...
1: Bueno, a mi també em passa quan prenc llet o...
2: Sí, sí.
1: Temes com amb gluten, amb noto inflat, sí.
2: Sí, sí, vés a saber, de cop i volta un dia...
1: Diu, et trobes que tens allà un nadó plorant.
2: Un nadó plorant, allò que dius, mira, tenia que anar a dormir una estona abans d'anar a treballar, i...

0: Ja
1: Oh, i a més hi ha una cosa, si ha pres, segons quines coses haurà pres durant l'embaràs que no pot prendre, no? Perquè...
2: Home, clar, el pernil, el...
1: Sí, hi ha moltes coses que no s'ha fet ni un anàlisi ni
0: No,
1: una
0: no.
1: trista prova, no?
0: No, no. No, mira, igual li surt el nen despistat. Els pares ho són. Per tant...
1: Molt, eh? Moltíssim, vamos.
0: Saps allò que dius?
1: I la família tampoc se'n donava compte?
0: A veure, la família devia ser molt prudent. No, home, saps? En aquests casos de dir, home, no li diguis que ha guanyat una mica de pes, saps? Perquè diu, va, ja quan arribi l'estiu ja farà l'operació en biquini o alguna cosa d'aquestes i...
1: Una tieta d'aquestes així una mica inconvenient de que, escolta, sembla que estàs embarassada, no?
0: Sí. No estaràs embarassada, no
1: No, per
0: estaràs...
1: això dic que...
0: No tindràs una criatureta. No, què ha de ser, què d'això? Doncs pues mira, saps què vull dir? De cop i volta tens un... Ara vigilarà més el que menja, saps què vull dir?
1: Clar.
0: Perquè clar... You know what I mean? Home, perquè clar, vull dir, dius, no sé què va passar, vaig menjar fort aquest dia,
1: Ella treballava en un restaurant,
0: Els
1: no?
0: dos es veu que treballen en un restaurant.
1: Però en un restaurant la gent no li deia, escolta'm, quan
2: I
1: has de
2: amb tant
1: tenir...
2: menú de migdia, doncs mira...
1: Segur
0: No,
1: que
0: perquè...
1: algú li preguntava, quan has de tenir el bebè? Perquè, home, la panxa d'una embarassada es nota, no?
0: Bueno, aquesta dona no ho va notar.
1: Però des de els espectadors,
0: Sí.
1: tu
0: Però
1: no,
0: no ho sé.
1: les panxes embarassades són diferents de les
0: Igual
1: panxes
0: devien pensar,
1: nenes,
0: deu
1: no?
0: dinar sempre fora. Perquè, no? Allò que dius, bueno, quan la gent que sempre dina, no?, de restaurant, doncs allò que dius, home, pots agafar una mica de pes, no? Bueno, o un nadó, clar, no saps mai què pot passar, clar, pots agafar una mica de pes o un nadó de cop i volta, eh? Home, déu-n'hi-do,
1: Sí,
0: déu-n'hi-do.
1: perquè és que és algo sorprenent del tot, eh?
0: Sí, no, és espectacular, clar, t'ho imagina't el que de cop i volta, no? A veure, hi ha gent despistada, però aquests ja...
1: Home, això és el despiste, no? Ja, és
0: Home...
1: l'Òscar del despiste, li has de donar un Òscar,
0: Sí,
1: però...
0: el Dick Van Dyke i aquesta senyora, tots dos, tu t'imagines aquest any, diuen, este año... Y ahora momento de que se llevasen el Oscar Dick Van Dyke y sobre todo esta señora que dio a luz sin percatarse que estaba embarazada, ¿eh? Home, Déu-n'hi-do.
1: Pues
0: Hay gente
2: sí que sin enterarse que es madre.
0: Sí, exactament.
1: Estic veient i es veu que és una... És bastant... Bueno, bastant. És comú. Es produeix en un de cada 475 embarassos.
0: Home, pues no són tants, 475.
1: Pues a dir...
0: T'ho imagina't, eh? Bueno,
2: Déu-n'hi-do.
0: sí, home, és que això no... S'ha de vigilar, eh, amb aquestes coses, perquè, clar, tu imagina't, eh? Clar, de cop i volta allò que dius, qualsevol dia et canvia la vida. Mira, aquesta gent sí, saps? Els hi ha canviat la vida totalment. De cop i volta són un mes a casa.
1: Total, total. I a més sense... Perquè quan estàs esperant... O ja ho assumeixes, que estàs embarassada,
0: Sí, ho
1: tal i
0: veus a
1: tal.
0: venir ja, la cosa ja es veu una mica a
2: Sí.
0: venir,
1: Ja vas preparant el que deia l'Alan.
0: Sí.
1: Vas pintant l'habitació, vas comprant
2: Exacte.
1: cosetes, no? És que de sobte, pobret, el bebè aquest no té ni habitació ni té res.
0: No, clar,
2: clar.
0: No, no, no.
2: No
1: Ni
2: tindran temps a
1: una
2: ventilar.
1: trista per embolicar-ho, no? Perquè clar...
0: No, home, sempre se li diuen a l'estado de buena esperanza, no? En aquest cas era l'estado de no se l'espera, no? De nada d'esperar, sí, de ni
1: Ni un
0: m'enterado,
1: poc, ni un res, ni un jersei, res, pobret.
0: No, no, clar, tu imagina't de cop i volta, no? Bueno, pues et canvia... Clar, aquí el baby shower que fan ara, doncs ja és... Clar,
1: El poden fer a posteriori.
0: Anava a dir una borrada, anava a dir allò de les festes aquestes de revelación de género, saps?
1: Sí.
0: Gender reveal, aquí directament ensenyen la criatura, saps? I ja ho veus, no? Perquè, clar, no, perquè diuen, no, és que els colors són sexistes. Bueno, doncs, bueno, dius,
1: Ja
0: mostres la
1: no.
0: criatura, dius, doncs mira, ja us ho
2: Tothom
0: podeu...
2: l'acompanya a la sala de part.
0: Sí,
2: Bueno,
0: exactament.
2: espera't que no arribi el dia que sigui com un espectacle més.
0: Ah, segur, segur.
2: Com una celebració més.
0: Sí.
3: Retransmès a internet.
0: La World Bowl, no? Però en aquest cas
2: Allò,
0: de...
2: que surti,
0: que
2: vinga,
0: surti.
2: empeny, corre!
0: Sí. Bueno, i una mica
2: Però,
0: com...
2: David,
0: Sí,
2: mira,
0: ho veig,
2: a mi m'ha sobtat que... A veure,

0: quan no hi havia informació i et pensaves que per banyar-te a la mateixa piscina que un noi et podies quedar embarassada, puc entendre que estiguessis patint perquè, ai, m'hauré quedat embarassada per banyar-me a la piscina. Però ara tenim informació i sabem com es fan
1: les criatures.
0: Vull dir que si has fet... has tingut relacions amb penetració...
1: Sí.
0: Igual...
2: A Mayo li diuen embarazo silencioso.
1: Bueno, silencioso.
0: A veure...
1: Clar, ja hi ha gent per tot. Hi ha gent que és més sorollosa, gent que és menys, però... Saps què vull dir? Home, clar...
2: És embarazo críptico o silencioso?
3: Ai, críptico.
1: Críptico és preciós, eh? Ara necessito saber més dels embarazos crípticos, Marta.
3: He tenido una contraseña.
2: Buscaré informació.
0: Me ha apretado un botó que no tocava.
1: Sí,
0: exacte. Error 404.
1: 404. Per la setmana que ve necessitem saber més dels embarazos crípticos. A veure com et van donant la informació. Diu, mira, he tenido un embarazo críptico. Diu, mira, de quin país és? Dius que és el teu marit? Bueno, en fi.
2: Sí.
1: No, viene de l'antigua críptia. Doncs, bueno, escolta, pues està molt bé. Ara necessitem, ja et dic, Marta, se't gira feina per la setmana vinent, perquè t'ho imagina't, no? Aquí, t'ho imagina't trucant aquesta senyora a la gent, no? Nena, saps què? He sigut mare. Dius, home, vols dir, que per quan el tindràs? No, que ja l'he tingut, però escolti, però com pot ser això? Sí, clar. Bueno, és
0: apassionant. Bueno, és que aquí la frase era, i com ha sigut això? Clar, dius, a veure, senyora,
1: si vol li explico, saps?
0: aquí pren sentit, no?
1: Sí.
0: Aquí pren tot el sentit.
1: Què deies, Marta, perdona?
2: Que el nen ha vingut i ningú sap com ha sigut.
1: No, clar.
2: Què ha passat?
1: Jo crec que això
2: de devia... De repente un estrany o no, de repente un niño.
1: Sí. Això devia passar a algú que devia tenir un ausente d'aquest, com deia, el críptico i el silencioso, no?
2: Sí.
1: Algú que devia anar a França, a París concretament, devia anar amb un embarazo silencioso, i al tornar, devien tornar tres, saps? Anaven dos i tornaven tres.
0: I el van haver de desencriptar.
1: Sí, i van dir, mira, los niños vienen de París. Saps què vull dir? Perquè, clar, devia anar per aquí la cosa, devia ser un silencioso, perquè, si no... Tu imagina't, un silencioso, que perillós que és. Vamos a hacer un silencioso, No sé, és... En fi, és complicat, totes aquestes històries.
2: Home, complicat, però és que, a més, és una cosa, vamos, impressionant.
1: Sí. Bueno... Això perquè veieu, que pot passar qualsevol...
2: Aquesta noia devia tenir regles, no?
1: Bueno, clar, aquesta és una...
2: I es va quedar, no sé.
1: No,
2: i no perquè... va anar al metge per preguntar, escolta, m'està passant això?
1: Sí, no? Bueno...
2: No sé, dic jo, perquè si he tingut un bebè tenia regles, segur.
1: Sí. Clar, home, hi ha gent molt despistada, eh?
2: Però, escolta'm, una o dues vegades, vale, però la tercera dius, home, tinc que anar al metge.
1: No, és que la tengo muy regular, sí. Diu, a veces...
2: Irregular total.
0: Una vez al año.
1: Sí, me viene... Sí.
2: Clar, o sigui, i a més, una altra cosa, el lloc de feina tampoc li feien cap examen mèdic, no?
1: Home, és que no, deuen dir... No, aquí mentre es vagi treballant...
2: Clar.
1: No ho sé. Bueno...
0: És tot molt estrany, però... Passa.
2: No, tot és estrany, sí, perquè normalment...
0: Una de cada 400 vegades acostuma a passar.
2: A passar, clar, sí. Però, vamos, que et sobta molt, la veritat.
0: Sí.
2: Que pateixo.
1: Interessantíssim. Bueno, en fi, doncs això és el
2: buscaré,
1: que...
2: Buscaré informació de l'embarazo críptico, eh?
1: Home, ara necessitem...
0: El que sí que heu de vigilar, si no voleu tenir criatures,
1: sí,
0: és no practicar sexe de manera imprudent. Vull dir que...
1: Clar. Sí.
0: Feu servir protecció, per exemple.
1: Sí.
0: No feu allò de... Encara que us ho digui el nòvio, que no passa res, lo de la marxa atrás.
1: Ja t'entenc, el jo t'aviso, eh?
0: Yo te aviso.
2: Albertino Osborne es veo que es de la marcha atrás.
1: Bueno, porque yo le estaba tomando una copita de vino y ya le avisé. Digo, yo te voy a avisar, tranquila, mujer.
2: Va tenir el bebé amb aquesta noia l'última...
0: No us en refieu mai.
1: Yo te aviso, señora.
2: Ho va dir la seva exdona, que era... Els seus mètodes.
1: Bueno.

0: els que ha tingut i ara que mitja Espanya és del Bertín i l'altra mitja és del Julio Iglesias, vull dir que
1: exacte.
0: Aquests dos són pares de la meitat de tota una generació d'espanyols i espanyoles, són fills d'aquesta gent. Per això som tant de cantar aquest país.
1: Ara fan servir molt una expressió quan veuen algun cantant que està molt bo, m'he quedat embarazada.
0: Sí, exacte, sí.
2: Com, perdó.
0: No, vull dir, quan veuen
1: com
0: algú que...
1: Sí, és una expressió. Sí, que
0: veus algú i dius, ai...
3: Embarazada.
0: Sí, que surt algú molt atractiu, dius, solo de verlo ja t'has quedat embarazada.
1: Exacte, que només de veure'l ja dius,
0: Sí.
1: Ja està.
0: Doncs t'ho imagina't, eh? Doncs mira, aquesta li va...
1: Un embarazo críptico.
0: Críptico, ni tan críptico. La críptica no l'ha recibido muy bien este...
3: Imaginario.
0: Sí, bueno, que aquest ja és una altra... Aquesta és una altra categoria que també donaria per...
3: Sí.
0: Per parlar. Bueno, a veure, Marta, seria el moment ja de que arribessin les coses de la cosa. Tens alguna cosa, Marta,
3: sí,
0: avui?
3: Sí, sempre tinc coses, jo.
0: Sempre té coses, David.
4: Ok. A Nits de Ràdio sempre té coses la doctora Marta González Pelaez.
0: Sí, senyor. Molt bé. M'agrada molt aquesta secció. Recordeu que tinc pendent de fer per final d'any un recull amb el nom de totes les seccions de la Marta González Pelaez. Ho tinc pendent. Algun dia m'hi poso, un cap de setmana d'aquests que tingui m'hi poso. Abans de final d'any ho fem, serà maco. Durarà 3 hores el programa, però bueno, ja ho farem. En fi.
1: Bueno, ens ho escoltem nosaltres.
0: Sí, no, igual. Bueno, Marta, endavant. Quina cosa tens avui?
3: Aquests dies ja, a partir del dia 8, ja molta gent comença a muntar, bueno, hi ha gent que ho munta abans, ho munta el mes d'agost, ja això hem parlat alguna vegada, però munta la decoració de Nadal o sigui, ja la gent ja va començant el dia 8 a pensar que fa a casa, si munta el pessebre o no. Bueno, hi ha una figura, perquè molta gent em pregunta, no? Molta gent de fora de...
0: El alcalde de Vigo le pregunta a Marta González Pelaez.
3: Em pregunta lo de la figura del caganer, no? I bueno, vaig estar buscant i vaig estar mirant, investigant els llibres del Joan Amades, que és una persona que té molt de pes i a més ha investigat molt. I bueno, és una figura que jo ara ja els dic que... Perquè em diuen, home, és que una figura, un caganer a un pessebre no queda massa bé, no? No és massa estètic.
2: Bueno, en l'època també cagaven, saps?
0: Sí, clar, home, si el cagava porta tota
3: cosa,
0: la vida.
3: És que té un sentit molt important, que és el sentit de fertilitzar la terra.
0: Ah? Fixa't.
3: O sigui, que és molt ecològic.
0: Sí.
3: Llavors, clar, què passa? Que se'l considera un símbol de prosperitat i de bona sort.
0: Val.
3: Per l'any vinent.
0: Val.
3: O sigui que, home, penseu que, esclar, pese a que sigui una mica escatològic, però és bo. Ara tothom es... No, ara no es deixen perquè no deixen entrar les muntanyes.
0: A Collserola no ho tenim bé, això.
3: Sí, perquè només falta que la gent comenci a no menjar, sinó deixar les seves...
0: A Collserola van algú que no havia menjat fi
3: i els senglars comencin a menjar...
0: Sí, perquè s'ho mengen tot, aquestes criatures, eh?
3: Sí, sí. Bueno, doncs, clar, em va sobtar això, no? Que mira, és molt, molt important per l'equilibri ecològic i la sostenibilitat. I, a més, bueno, pues el que passa? Que també representa una mica pues la transgressió, no? De que, bueno, posem aquest senyor aquí, que està fent... Que també hi ha dones, eh? També hi ha algunes dones, el que passa és que sempre s'ha pensat en que ha sigut un caganer, era amb la barretina, però hi ha senyores també, es veu que s'han trobat algunes figures, amb un mocador i una com un xal a sobre dels ombros.
0: Val.
3: Ho dic perquè, clar, home, m'imagino que si era algo del segle XVII, XVIII, encara no hi havia moltes cases, no tenien quarto de bany. I potser pues, tenien que sortir al camp, no? Sobretot a la part rural.
0: Sí. Home, sí.
3: Bueno, pues, això, hi ha un museu també a Osona, que és el Museu del Caganer, ho dic perquè si voleu anar,

0: Hi ha és una col·lecció privada, però l'han anomenat Museu del Caganer perquè es veu que si tu truques amb aquest...
1: Has de picar la porta abans d'entrar.
2: Sí, perquè sí. Si no es caganeren en tu, eh?

0: Inclús a Madrid hi ha una botiga que venen caganers. Ho dic perquè la gent que vulgui posar el seu pessebre fora de Catalunya també pot posar el caganer, també pot fer ús d'aquesta imatge. El tema del pessebre, que és per on vaig començar, he començat pel final, però vaig començar...
1: Sí, en capítols anteriors, sí, sí.
0: Sí, és que, bueno, el pessebre, aquí hi ha una tradició molt, molt arrelada a Catalunya, perquè hi ha moltes associacions de pessebristes que fan inclús pues, exposicions amb premis, eh? I bueno, deixen normalment a molts ajuntaments deixen un espai perquè els pessebristes vagin fent el seu pessebre, que estan tot l'any realitzant aquest pessebre. Llavors doncs, participen en uns premis i els donen el premi del millor pessebre. És una tradició que, malgrat que es pensa que això es va portar de Nàpoles, quan a l'època del rei Carles III, no és veritat, ja abans de Nàpoles ja hi havia a la cultura grega i cultura romana, a més del torró, que també s'han trobat alguns vestigis, també hi havia una mena de representació de lo que eren els déus que hi havia, perquè clar, hi havia molts déus, no? Llavors això va devenir després amb la tradició de fer representar després de quan va néixer Jesucrist, se suposa, pues es va començar a fer aquesta representació i és de l'època dels romans. O sigui que no és ben bé, clar, els romans de Nàpols està a Roma, no? Bueno, a Roma, a Itàlia. No era d'Itàlia, però bueno, podem dir que tot està dintre de la mateixa cultura. I a més, com que els italians són molt artesans, uns artesans molt bons i uns artistes molt bons, doncs, bueno, de seguida es va...

0: vintena, perdó, de figures de pessebre, i es va exportar pues, a tots els països de religió catòlica i també els de no catòlica, perquè també els alemanys tenen alguna... És veritat que també hi ha alemanys que són de tradició catòlica, no? Però també tenen bastantes representacions de figures. La cosa, o sigui, l'important a Catalunya és que es fa el pessebre vivent. Mm-hmm. És una tradició molt important i que molta gent, molts nens han participat. No sé si vosaltres heu participat alguna vegada en algun pessebre vivent.
1: No, l'he vist, però no.
0: L'he vist, no?
1: No hi he entrat, no t'hi deixen.
2: A Corbera, no? N'hi ha un, ara crec recordar.
0: Ara hi ha menys, però abans es feien moltes representacions de pessebres vivents pues amb nens de col·legi, nens que volien participar, nens que feien des del bebè fins una miqueta més gran.
2: Hi havia gent que s'encasillava una mica en el paper i ja cantava com una almeja, ja amb 28 anys, seguir fent de bebè. És que a mi m'agrada aquest paper, ja, bueno, ja te'l saps, ja ho sé, però no, igual no podem anar evolucionant una mica també, eh?
0: Clar, tot això, amb la tecnologia i la televisió, doncs ha esdevingut una mica amb davallada, no? Perquè, clar, ja no, la gent ja ho veu, o sigui, té tanta informació que ja no li ha... No és, o sigui, és una
2: clar, ja t'entenc.
0: És una obra de teatre, no?
2: Era com una representació que si no la podia, una imatge que no et podies fer, no? I feia que ho visualitzessis més, ja t'entenc, llavors, clar, bueno, pues, molt interessant.
0: Catalunya té una tradició balenística molt important, que bueno, han vingut molt, inclús americans, sembla ser que una agrupació d'americans que són molt catòlics van venir aquí i van estar durant un mes analitzant com feien totes les figures, com es feien les competicions aquestes que fan cada any. O sigui que fins als americans, que sembla que no s'entenen de res, doncs sí, hi ha alguns americans que s'entenen de que aquí tenim una tradició balenística, no? I a més, bueno, doncs, també artística, perquè hi ha figures que són doncs, pur art, la veritat, altres no, perquè són més de figures més vulgars, diguéssim, més de a l'abast, però hi ha figures que són de molt valor, no? Hi ha famílies que tenen el pessebre del besavi i que el van conservant pues, de generació en generació.
2: Sí, sí. Mira, Dick Van Dyke, si hagués agafat un pessebre encara el tindria, el Dick Van Dyke.
0: Clar, perquè hi ha a més una data curiosa i és que hi ha molta gent que fa el pessebre però que no és catòlica de... O sigui, no és... Bueno, sí, és catòlica perquè, clar, les arrels nostres són catòliques, però no són gent que segueixi la religió, no? Però això sí perquè és una tradició, i a mi em sembla molt bé que les tradicions es segueixin, em sembla bé, perquè a més és una cosa que té la part artística i la part costumbrista, perquè al final una pessebre que és una exposició del costum que es feia pues, des del que feia el caganer, hasta el que recollia el blat i de més, no?
2: Sí, sí, totalment. Bueno, doncs molt interessant aquesta, ara ja sabem més de...
0: El torró, o no em dóna temps ja?
2: El torró el deixarem per la setmana vinent. Per la setmana vinent farem un torronet, perquè així sabem
0: hi ha,
2: més...
0: Hi ha molta teca, eh? Amb el tema
2: mai millor dit, mai millor dit. Doncs
0: per
2: ens... Dic,
0: això, per això.
2: Farem gana per la propera setmana, perquè així la doctora Marta González Peláez ens parla dels torronets.
1: Ens deixes con la miel en los labios.
2: Sí, senyor.
0: Una pregunta et volia fer. Sí. Ara, tu menges mel?
1: No.
0: Ah,
1: perquè els vegans...
0: Com que s'intervé un animal, no?
1: Exacte, els vegans no mengem coses que... Bueno, sí, exacte. Que han intervingut en el procés de creació del producte o que provingui de l'animal.
0: És que un dia estàvem amb un sopar, que tinc diverses amigues ja que s'han fet veganes,
2: sí.
0: I estàvem parlant de la mel.
2: Val.
0: Bueno, és que la mel, i jo vaig dir, no, la mel hi ha un animal que està per mig. Si són vegans, no he hagut de menjar mel.
2: Bueno, igual si són excedents, no?
0: A un amic meu que és molt... És el vegà per excel·lència.
2: Sí.
0: Aviam si...
2: És el degà dels vegans?
0: El degà dels vegans, això mateix.
2: Molt bé. Doncs la setmana que ve resoldrem

0: molts misteris.
1: A veure, com no siguin veganes com la Carmen Lomana, que diu que és vegetariana, i us recomano que entreu, no em paguen per la promo, però entreu al canal d'Instagram de la PM i busqueu el vídeo de la Carmen Lomana, és que són uns cracs muntant vídeos, i li diuen directament que no sap que no és vegana, perquè ella es pensa que és vegana, però diu, sí, però solo como animales que no son mamíferos como nosotros, soy vegana de mamíferos. I dius, home, pobres gallines, pobres...
0: Sí, és vegana selectiva, eh?
1: És un vídeo divertit.
2: Pans vegetarians, no?
0: Exacte.
1: Exacte, vegetal de pollo, vegetal de atún, sí.
3: Com era? Flexitariano.
1: Sí.
3: Vegetariano, això mateix.
0: Bueno, sí. Li diuen flexi, per no dir el que li surt dels... De, clar, perquè és un nom una mica més... Sí, sí,
1: Marta,
0: sí.
1: Faré un comentari ràpid, David, vinga, si m'ho permet.
0: I tant,
1: que
0: i tant.
1: La Marta ha comentat el tema dels pessebres, que hi ha gent que té el pessebre del besavi.
0: Sí.
1: Jo a vegades, quan compro algun objecte, penso, abans igual un besavi comprava un pessebre i l'havia fet un fuster artista de la fusta,
0: sí,
1: superbé,
0: sí.
1: Ara igual tu vas a un supermercat i et compres un pessebre cookie i penses, ostres, quin valor tindrà això per algun rebesnet o...
0: Igual, saps, llavors...
1: que és aquesta merda de plàstic que va comprar el meu avi.
0: Igual
1: en
0: llavors...
1: el bastard del súper.
3: I la volta i a sota posa Made in PCR, sí, no?
0: Però tu imagina't que igual d'aquí uns anys el plàstic va buscat. Doncs mira, encara, clar...
1: Sí, sí.
0: Encara sí, l'hauràs, sí. Li hauràs fet uns regals d'un any...
2: Guardem totes les ampolles de,
0: sí, sí,
2: de,
0: sí,
2: begudes, sí, que igual d'aquí uns anys tenim una fortuna.
0: Unes jaunes.
3: El plàstic.
0: Sí, sí, sí, sí, ja veuràs tu, el... Jo sí, invertiria...
3: Hi ha plàstic que és etern, o sigui que el pots guardar.
0: El pots guardar i això et durarà.
1: Exacte.
0: Pels les noves generacions que han de venir, tinguis embarassos silenciosos, críptics o com siguin. La setmana que ve és més de la doctora Marta González Peláez, l'Alan Jornet i en David Morales. Que vagi bé, David, fins ara.
1: Bona nit.

Imagineu que som a Nova York a l'hivern del 1903. Plou, neva, fa un fred que pela. Els carrers són un batibull de tramvies elèctrics, de cavalls estan circulant allà amb carros, d'uns quants centenars d'automòbils que fan pudor de benzina i soroll de motor. Un conductor amb barret de copa, ulleres de muntura metàl·lica i bigoti ben engomat condueix un cotxe obert. I plou a bots i barrals. El parabrises està tan brut que sembla una paret de fang. Què fa el senyor? Treu mig cos per la finestra lateral, agafa aire i mira la carretera com qui mira per la finestra d'un submarí. Els vianants riuen, ell maleeix i tothom pensa que això és el preu de la modernitat. Tothom, menys una dona de 37 anys, vestida amb abric llarg, guants de pell i barret de plomes, que va dins d'un tramvia i observa l'espectacle amb cara de «Per l'amor de Déu, això té solució i és tan evident que em fa gràcia que ningú no hi hagi caigut». Aquella dona es deia Mary Anderson, era d'Alabama, no havia conduït en la seva vida un cotxe i no tenia ni idea de mecànica. Però aquell dia va inventar el neteja parabrises. Sí, sí, el mateix que avui porten més de 1.000 milions de vehicles al món i que durant 20 anys els fabricants van considerar innecessari, poc pràctic i fins i tot poc masculí. Aquesta és la història d'una idea tan òbvia que va trigar 2 dècades a ser acceptada i d'una dona que va haver d'esperar que el món la prengués seriosament.

Per entendre qui era Mary Anderson, cal anar fins al sud dels Estats Units. Finals del segle XIX, va néixer el 19 de febrer de 1866 a Birmingham, Alabama, quan la Guerra Civil encara feia pudor de pólvora i el sud intentava aixecar-se de les cendres. El seu pare va morir quan ella tenia només 4 anys i va deixar la mare vídua amb dues nenes petites. La Mary va créixer en una casa modesta al barri de Green Springs, una zona que avui és plena de gratacels, però que aleshores era pràcticament camp. Era una nena curiosa, independent i amb molt poca paciència per les coses que no tenien sentit. Als 20 i tants ja ajudava a portar les finances familiars i el 1889, amb només 23 anys, va heretar una petita fortuna quan va morir la seva mare i la seva tieta amb poca diferència de temps. Amb aquells diners va comprar un edifici al centre de Birmingham, va obrir un negoci de bestiar i va gestionar diverses finques. No era una dama de saló que es dedicava a fer puntes, viatjava sola, negociava amb homes de negocis, portava els comptes i quan li venia de gust, agafava el tren i se n'anava a Nova York o a Chicago a veure món i a

El 1903 va fer un d'aquests viatges d'hivern. Era a Nova York, feia un fred que pelava, i el cel estava gris com el fum de les fàbriques. Va pujar un tramvia per anar del Lower East Side cap al centre. El conductor del tramvia anava amb la finestra oberta per veure-hi, perquè el parabrises estava tan brut que no servia de res. Cada dos per tres havia d'aturar el vehicle, baixar amb el paraigua i netejar el vidre amb un drap. Els passatgers es queixaven, el conductor renegava i la Mary, asseguda al seu seient, va observar l'escena durant una bona estona. Segons va explicar ella mateixa anys més tard, va pensar: «Això no pot ser tan complicat. Per què no hi ha alguna cosa que netegi el vidre des de dins sense que el conductor hagi de sortir o treure el cap?» Aquella nit a l'hotel va agafar paper i llapis i va dibuixar un braç amb una fulla de goma que es movia amunt i avall mitjançant una maneta situada dins del cotxe. El mecanisme era senzillíssim. Un braç dividit en dues parts, una molla que feia tornar el braç a la posició inicial i una palanca que el conductor accionava amb la mà esquerra. L'endemà va contractar un dissenyador local, va fer un model funcional de fusta i llautó i el 10 de novembre del 1903 va presentar la patent número 743.801 al United States Patent Office amb el nom oficial de Window Cleaning Device. Era el primer neteja parabrises manual de la història.

La idea era tan lògica que avui sembla mentida que ningú hi hagués pensat abans. Però el 1903 els automòbils eren un caprici de rics. Als Estats Units només hi havia uns 8.000 cotxes registrats, gairebé tots eren descapotables o tenien finestres laterals que es podien treure completament. El parabrises, quan n'hi havia, era petit, sovint es plegava cap endavant i es considerava més una protecció contra el vent que contra la pluja. Els conductors preferien treure's el barret i treure el cap per la finestra abans que aturar-se a netejar el vidre. A més, la majoria eren homes que consideraven que conduir sota la pluja era una prova de virilitat. La Mary va intentar vendre la patent a diverses empreses nord-americanes i canadenques. La resposta més famosa va ser la d'una companyia canadenca que li va escriure una carta educada però letal. "We do not consider it to be of such commercial value as would warrant our undertaking its manufacture." Traduït al català i resumit, no creiem que tingui valor comercial. Altres fabricants van ser més creatius. Deien que el moviment del braç distreia el conductor, que era antiestètic, que feia el cotxe semblar una joguina o que treure el cap per la finestra era més manly, o sigui, més varonil. Una revista automobilística de l'època va arribar a escriure: "Si Déu hagués volgut que netegéssim els parabrises, ens hauria donat braços més llargs o un coll més llarg."

Mary va continuar intentant-ho durant anys. Va contractar representants comercials, va enviar cartes a totes les empreses importants, va exhibir el prototipus en fires d'automòbils, però res. El 1917, quan la patent ja estava a punt d'expirar, una altra dona, Charlotte Bridgewood, va patentar un neteja parabrises automàtic amb corrons elèctrics, però tampoc va tenir èxit comercial. La Mary va veure com el seu invent quedava en un calaix i va tornar a Alabama. Va continuar gestionant les seves finques, va obrir un petit hotel a Monteagle, a Tennessee, i va

Viure tranquil·la fins als 87 anys. Mai no va conduir un cotxe, deia que preferia el tren, i mai no va guanyar ni un cèntim amb la seva invenció. Quan li preguntaven per què no havia lluitat més, responia amb un somriure. Jo només volia que els conductors no es munyessin al barret.

I aquí ve la ironia més gran de totes. Just quan la patent de Mary va expirar, el 1920, el mercat va canviar radicalment. La dècada dels anys 20 va portar la producció en massa de Ford. Els cotxes van començar a tancar-se, els parabrises es van fer més grans i la gent ja no volia treure el cap per la finestra quan plovia. El 1922, Cadillac va instal·lar el primer neteja parabrises manual de sèrie en els seus models, sense pagar drets a ningú, perquè la patent ja era de domini públic. A partir d'aquell moment, el neteja parabrises es va convertir en equipament estàndard. El 1926 ja era obligatori a molts estats americans i el 1930 gairebé tots els fabricants el muntaven. Avui és tan imprescindible que sembla mentida que algú el considerés innecessari.

Mary Anderson va morir el 27 de juny del 1953 a la seva casa de Monteagle, a Tennessee, als 87 anys. Mai no va veure el seu nom en cap manual d'automòbils ni va rebre cap reconeixement oficial en vida. Va ser als anys 60 i 70 quan les historiadores feministes van començar a rescatar dones inventores oblidades, que el seu nom va tornar a sortir a la llum. El 2011, l'Inventors Hall of Fame dels Estats Units la va incloure, finalment, entre els grans inventors americans. Avui, cada vegada que plou i accionem la palanqueta del neteja parabrises, estem utilitzant un invent que va néixer d'una observació quotidiana d'una dona que viatjava sola en un tramvia de Nova York l'any 1903. I si algun dia algú us diu que les millors idees són les més complicades, recordeu Mary Anderson. De vegades la solució és tan simple com una goma i una maneta. I només cal que algú se n'adoni que plou.

0: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: i fidel a la cita que té altres i que ja agraïm, perquè totes les setmanes ens dona aquestes eines i aquesta dosi d'il·lusió. Tenim en Jordi González Guillem, el nostre coach de capçalera. Benvingut una setmana més, Jordi.
1: Sí, bona matinada. Què tal, David? Com va?
0: Bé, aquesta... Mira, jo t'he de dir una mica... En vertigen, perquè aquesta setmana el Jordi ens ha dit que ens vol parlar d'un balcó sense barana. I, carai, saps allò que et tiro una mica enrere? Perquè dic, home, a veure, vigilem.
1: Sí, bueno.
0: Com ho hem d'entendre, això, Jordi? Explica'ns.
1: Mira, emocionalment, es diu que caus d'un balcó és una metàfora per descriure una sensació profunda de vulnerabilitat.
0: Sí.
1: Pèrdua de control o per un canvi dràstic o inesperat de vida. Això és similar a les altures, que es diu acrofòbia, quan una persona té, té aquesta sensibilitat a les altures, o la sensació de crida del buit. La francesa es diu l'appel de vide.
0: Oh, que bo!
1: O sigui, és la llamada al vacío, saps?
0: Sí, sí. És a dir que és entrar... Entrar una mica en pànic i no voler saber res, no? O sigui, un bloqueig total.
1: Sí, un bloqueig total, és a dir, i tens com... És a dir, et quedes paralitzat d'alguna manera, no? I aquí jo sempre els dic a la gent, no? Quan, per solucionar la caiguda emocional del buit, sempre el primer que tens que fer en tota la vida és reconèixer, accepta i no entres en juicio, no? Buscant un propòsit, buscant d'alguna manera viure la realitat, enfrontar-te a la realitat, saps o no? I sobretot hi ha per mi una cosa que és important, és tindre curiositat.
0: Sí, sí, és a dir, una cosa no ens ha de... és a dir, la manera de començar-ho a fer-ne fronts començaria per aquí.
1: Sí, sí, perquè moltes vegades es confon la curiositat a la xafarderia.
0: Correcte.
1: O sigui, la curiositat és un impuls humà. Sí. A veure, natural i...
0: És la que ens fa

0: Aprendre, és la que ens fa aprendre tot, sí. La curiositat.
1: Explorar, descobrir, no sé, comprendre les coses d'altra manera. És crucial a l'aprenentatge el que jo estic, la creativitat i l'evolució. I altra cosa, la xafarderia. Parlar dels altres, posar-te la vida dels demés, saps? No? Veure coses que realment les imagines tu, però que les altres persones potser que no estiguin així, saps? Sempre buscant l'error, saps? No? M'entens? I per això dic un balcó sense barana és molta curiositat però poc xafarderisme.
0: És l'observació per sí. Guanyar experiència pròpia. És el mateix que quan un llegeix una novel·la doncs sí. Està visquent coses que és com si les visqués com les aprengués, però també sense sortir de casa. Però bueno, és una manera d'explorar més mons i més realitats, no?
1: Sí, sí, tenim que tindre el paper de personatge. Sí, el personatge sí. de que la vida tenim una forma de pensar en la qual la podem anar renovant i adaptant a la realitat del moment, saps?
0: Mm. És a dir, tindrem més flexibilitat, no? Tindrem més cintura, sí. També.
1: Sí, cintura, i tot això te dona opcions de vida, correcte o no? Mm. Perquè molta gent diu, és que sempre que la vida la porti una pinyó fixa, saps? I a més, sortint de... vas a revolucions, saps? Sí. Hosti, tu veus que la gent va, sobretot en aquesta ansietat que portem avui en dia, en general, aquestes coses de... Tenim coses però no les disfrutem, saps? Sí, i això jo sempre titulo una caiguda al balcó sense barana perquè tenim moltes vegades, inclús, mira, ens falta una mica d'autoestima.
0: Sí.
1: Creure la gent. L'altre dia estava parlant amb persones en un grup i tal, i em deien, no, és que n'hi ha gent millor. Dic, no n'hi ha gent millor, n'hi ha gent diferent.
0: Això és importantíssim. Això és importantíssim. Ningú és el millor tu, no? O sigui, només sí. Tu pots ser el millor tu. La més gent serà els millors altres, no? El millor cada un de la seva persona. I podran fer una tasca en concret, que potser doncs, la fan de manera molt eficient, però només tu pots fer d'aquella manera que tu la fas.
1: Que sí, l'aportació que cada un té als seus coneixements. O, mira, és que moltes vegades n'hi ha gent que diu no, és que, com a les sessions de brainstorming, no? A vegades dius, sí, una idea pot portar moltes més idees.
0: I tant que sí.
1: Correcte el que vull dir. Clar, quan hi ha el balcó sense barana, és que moltes vegades n'hi ha gent que se tira al buit. Què sí. Vol dir? Que a vegades no aprofita el que realment és, saps? I a vegades està, d'alguna manera, no està desenvolupant les seves capacitats, correcte o no? I a vegades a una persona que està al costat l'accelera. Què vol dir? És com aquell que dius, hòstia, vaig per l'autopista en el moto del cotxe i aquest se'n va a 120, jo vull, quan no pots anar més de 120, i vas accelerat, correcte? Sí. Vas et piques a l'altre. En la vida un poc sense barana és no et comparis a ningú. O sigui, tu el que tens que aprendre dels altres.
0: Perquè, exacte, perquè si no et pot portar amb el lloc, és a dir, sí. Quan tu perds la teva perspectiva, la teva realitat, el teu lloc, és quan pots caure d'aquest balcó.
1: Sí, quan tu surts de la teva forma de ser o de la teva capacitat. Exacte. No, de veritat, jo dic una cosa, David, ja veuràs que n'hi ha gent, i ho dic aquesta matinada, n'hi ha gent que no aprofita, no rendeix el que tindria que rendir, perquè moltes vegades va fixant-se en els demés. Sí, saps com ho dic, sí, no? Sí.
0: I més avui en dia amb les xarxes socials.
1: Bueno, això ho parlem més d'una vegada. Sí. És que moltes vegades tenim referents que no són bons referents.
0: Mm-hmm.
1: Són...
0: O molts cops fins i tot inexistents, perquè al final sí. El que passa amb les xarxes socials és que aquests referents ens estan mostrant una careta, ens estan mostrant una cosa que no és real i llavors ens comparem amb un impossible.
1: Sí, a la psicologia moderna sempre es diu que la persona sempre té diversos personatges.
0: I segons
1: on està, desenvolupa un personatge o altre. I mira, jo sempre n'hi ha per mi una cosa que és un referent, que és la naturalitat. Si tu ets natural, tu pots estar en un balcó i no cauràs mai. Ara, si tu estàs desempenyant un paper en el qual no sents i lògicament no sents d'aquesta forma, lògicament el balcó és molt perillós i pots caure, correcte? Mm-hmm. Perquè estàs fora de context, correcte?
0: I el que ha costat construir, no? Constantment hem d'estar construint el que som, no? Llavors no ho podem posar en perill tot el que hem fet per equivocar el pas o equivocar el ritme, no? Com si diguéssim, és com, sí. Això, tu tu que ets corredor, Jordi, com si de cop i volta

0: Escolta, tu vas al teu ritme i t'enganxes amb algú que, vinga, va, vine amb mi, i va tota castanya, jo no acabarà bé, perquè acabaràs rebentat, no era el teu ritme, no?
1: No, no, i és que a vegades l'altre et diu, jo no vaig molt, molt tocat, però dius, si després el tio s'embala.
0: Exactament. No escoltis cantos de sirena, eh?
1: No, bueno, això ja ho sabem, tu també ets corredor i competitiu. No, però moltes vegades vols portar rima dels altres i els altres, lògicament, et diuen el que li interessa que tu escoltis.
0: Ah, exactament, correcte,
1: no?
0: Exactament.
1: Però no la realitat, correcte?
0: És el consell que vol molts cops la gent que tu facis perquè és la versió de tu que els interessa. I això s'ha de vigilar sempre moltíssim.
1: No, però saps el que passa? Que moltes vegades aquestes coses es diuen per ells tindre, el receptor vol una informació que tu, en un moment en sensibilitat, perquè estàs agotat psicològicament o físicament, li dones.
0: Sí, sí,
1: o sigui, li estàs donant una informació que ell després la manipula o la fa a la seva manera, m'entens o no?
0: Sí, sí.
1: I això és caure en el balcó sense barana.
0: Totalment, saps? Totalment.
1: Sí, sí, caga el buit. I tu vas confiat i després veus que l'altre et fot un canvi de ritme i, lògicament, i t'agafa com cadàver.
0: per tant, Jordi, el que caldria és tenir un jardí amb unes bones vistes, és a dir, que treballem el que puguem observar, com ens deies, a la gent, però que sapiguem ficar aquesta barana que ens protegeixi de no desviar-nos del nostre propi camí.
1: Sí, això jo ho dic estructura emocional.
0: Ajà.
1: Tu tens que... és com un andamio, no?
0: O sigui, sí, exacte.
1: Ja que aquesta estructura, aquest esquelet d'aquesta obra, tot això està sòlid, correctament.
0: Totalment.
1: Té que ser un forjat emocional, parlant una mica de construcció.
0: M'agrada molt lo del forjat emocional i és una estructura que jo crec que pot envalentonar avui els nostres oients a saber que tenim moltes coses per aprendre, que hem d'observar, però ningú serà com nosaltres, eh? I que cal que fem aquesta aportació a la societat i ens donem el valor que ens mereixem, Jordi.
1: Correcte. No, és que això està clar. I si tens... Mira, les coses virtuals es tenen que fer per aprendre perquè siguin reals. Però no t'imaginis coses que no ocorriran mai a la vida. Correcte, no.
0: Total.
1: Perquè la gent succeeix en una cosa i, mira, jo et dic una cosa, on dirigeixes la teva ment, dirigeixes la teva acció i els teus pensaments. O sigui, és a dir, si tu veus que això, al balcó, surts al balcó i, lògicament, estàs perds l'equilibri, no facis això.
0: Totalment, totalment. El que sí hem de saber és que totes les setmanes ens va molt bé escoltar el Jordi González Guillem, el nostre coach de capçalera, que podeu buscar per internet i per la xarxa social. Jordi, una abraçada ben forta i fins la propera setmana.
2: Igualment,
1: que vagi molt bé, David.

Hi ha un clàssic que va fer que les nits dels 90 fossin sinònim de sofàs ocupats fins a les tantes de la matinada. Convidats que no sabien on es ficaven i un presentador que capitanejava aquell vaixell pirata, però que en lloc de tresor buscava polèmiques i riures. Imagineu un plató que era com un bar de carretera americà, però amb més glamour madrileny, on Pepe Navarro feia de mestre de cerimònies amb un estil que barrejava el Late Night Junkie amb el show canyí. Entrevistes a famosos que acabaven confessant coses que ni la seva mare sabia, concursos amb premis que semblaven sortits d'un mercadillo i sketchos amb personatges que avui serien virals a TikTok. Aquest programa no era només un late show, era una festa nocturna on la tele es desinhibia, amb un toc de bogeria que ens feia pensar, escolta, i si la meva vida també tingués un pepelo que em fes riure dels meus propis embolics? Amb un humor directe i valors com la llibertat d'expressió, disfressada de gambarrisme, va captivar una Espanya que sortia de nit, tot i que avui, amb els late nights més polits, ens fa somriure amb una mica d'ironia. Com podíem estar fins a les tantes de la matinada mirant un home disfressat de gallina ballant amb una estrella de la cobla? I és que avui parlem de Esta noche cruzamos el Mississippi.

0: El programa va arrencar el 13 de setembre del 1995 a Telecinco, en plena guerra de les privades, i va durar dues temporades intenses fins al 23 de maig del 1997. Uns 400 episodis aproximadament, emesos de dilluns a divendres, a partir de 12:45 de la matinada, quan la majoria de la gent ja dormia, però els noctàmbuls trobaven el seu oasi. Creat i presentat per Pepe Navarro, que venia de triomfar amb El programa de menos a Canal Sur i de fer història amb La ruleta de la fortuna Antena 3, era una producció de Europroducciones, després Globomedia, amb un pressupost generós per a l'època, uns 20 milions de pessetes per setmana, invertits en un plató gegant de 1.200 metres quadrats a Pozuelo de Alarcón, a Madrid, que es transformava cada nit. Un dia era un bar de carretera amb neons, l'altre un ring de boxa o un saló de bellesa. Tècnicament, com a context general, era un monstre de producció. 150 persones a l'equip, gravacions en directe en públic en viu que pagava entrada, uns 500 per nit i un format que barrejava entrevistes, concursos com El semàforo de la fortuna o La ruleta de l'amor, actuacions musicals i els famosos sketchos amb els personatges del Mississippi. Tot amb una realització àgil de Javier Esteban i càmeres que no paraven de moure's, com si el plató fos un circ en moviment constant. La sintonia, un tema funky amb guitarra elèctrica que sonava com una invitació a la gresca, era el senyal que la nit començava de veritat. La producció era un caos organitzat que durava fins a la matinada, com un sopar que s'allarga perquè ningú no vol marxar. Les emissions eren en directe de dimarts a dissabte, el dilluns es gravava per avançat, amb Navarro arribant al plató a les 7 del vespre per assajar i acabant a les 5 de la matinada. Lucas Grijander, Pepelu, en entrevistes més recents, recorda que dormien 4 hores i tornaven. Una curiositat, el nom Mississippi venia d'una broma interna. Navarro deia que cruzar el Mississippi era com creuar l'Atlàntic per fer un late night a l'estil americà, però amb accent espanyol i sense censura. Ironies del destí, tot i l'èxit brutal, va liderar la franja nocturna amb un 25 al 30% de share i pics de 3 milions d'espectadors, la cancel·lació va arribar al 1997 per condicions inacceptables de Telecinco, segons Navarro, segons va explicar recentment. I és que la cadena volia més control editorial i menys llibertat per als convidats polèmics, coincidint amb l'escàndol del cas de l'assassinat de les noies d'Alcàsser, que va esquitxar el programa. Un reportatge que va generar denúncies i va fer que Mediaset digués prou. Navarro va revelar fa poc que va rebutjar una oferta per continuar amb menys llibertat i més diners, preferint marxar amb dignitat, com si digués allò de millor pobre i lliure que ric i emmordassat.
1: Cuatro peces gordos, pues mira, hijo mío, quiero decir cuatro peces gordos, pues gente que tiene, por ejemplo, muchísimo dinero, gente, por ejemplo, políticos, cosas así, ¿entiendes?
2: ¿Eso te dijo así directamente?
1: No, no, él no me nombró. Él
2: ¿a
1: me
2: nadie?
1: No, él me nombró unas personas que yo no quiero nombrarlas.
2: Ah, si ¿te dijo nombres?
1: Sí, me dijo los nombres. Lo que pasa es que yo no quiero nombrar a esas personas porque si las nombro, esas personas me pueden ver por la calle, pum, pum, y meterme dos tiros y
2: no,
1: también...
2: Ver, gente, tampoco...
1: Vamos, que te lo pueden hacer.
2: ¿Has visto muchas películas tú?
1: No, no,
2: películas
1: no, que es verdad. Porque el tío me dijo que me ponía el microchip, ¿eso cómo se llame?
2: Sí, la microcámara en sí, tu habitación.
1: Sí, en mi habitación. Y que él mismo me traía a los tíos.
2: ¿Y porque, qué? ¿Pero porque él sabía que tú les gustabas a
1: sí,
2: ellos?
1: Sí, porque esos tíos son unos tíos, como lo que te he dicho, son tíos de la Armada. Tíos de la Armada.
2: Bueno, es igual, no entres en detalle porque si no, vamos a complicar
1: más. Sí, y entonces me
0: el repartiment dintre del programa era com una tropa de teatre de carrer amb estrelles convidades. Pepe Navarro era el capità, nascut al 1950 a Almeria, periodista amb experiència a Ràdio Nacional i Canal Sur, va portar un estil provocador que barrejava Jay Leno amb Chicho Ibáñez Serrador. Va guanyar el TP d'Or el 1996 com a millor presentador i es va convertir en el rei de la nit. Al seu costat, els personatges fixos eren l'ànima còmica, Lucas Grijander com Pepelu, el reporter gamberro que feia entrevistes al carrer amb disfresses absurdes. El seu Hola, soy Pepelu és un clàssic i va néixer d'un càsting improvisat on Grijander va fer riure Navarro amb un accent andalús exagerat. Javier Capitán com el Gallina Caponata, sí, el mateix nom que el de Barri Cés, amb un homenatge irònic. Florentino Fernández com Lucas Grijander Jr. i Mònica Martínez o Patricia Ballestero com a copresentadores que portaven glamour i contrapès a les bogeries masculines. Convidats rotatius eren el pla fort, des de Camilo Sesto cantant borratxo fins a Carmen Sevilla confessant secrets o polítics com José María Aznar ballant amb Navarro. Una curiositat del càsting és que Terelino Campos va col·laborar com a reportera externa, aprofitant la seva fama familiar, però va marxar aviat per no ser la filla de, sinó ella mateixa. El personatge de la gallina va néixer per casualitat quan Capitán va entrar al càsting amb una disfressa de Carnestoltes i Navarro va dir «Tu ets perfecta per fer el ridícul amb dignitat». I va ser un símbol del programa amb samarretes.
3: ¿Saben ustedes que mis guionistas, en un acto de rebeldía contra la gracia, han creado la patrulla Mississippi y el terrible profesor Melet, capaz de dejar paralizados a los humanos con su patetismo, como pueden ver? La patrulla Mississippi está formada por Super Remix, a la que basta quitarse el antifaz para poner en fuga a sus enemigos. El Capitán Modoso, que desprende una sustancia aceitosa capaz de hacer resbalar a sus perseguidores.
4: ¡Me resbalan de mí!
3: Y naturalmente, el Profesor Omelet, alguien capaz de convertir a un guionista en un arma mortífera.
4: ¡Sí!
3: Señoras y señores, sí. Todos ellos conforman...
5: ¡La Patrulla Mississippi!
3: Y somos líderes de audiencia. ¡Suena la música! Carlos Santana y Vanimal se unen para hacer esta maravilla. Es una versión, naturalmente, de algo muy veterano de Carlos Charlie Santana. Se llama Dinowitz, Hormas Endemoniadas, Muñeco.
0: Hi va haver drametes de rodatge, per dir-ho d'alguna manera. El 1996, durant una entrevista a un convidat anònim que va resultar ser un actor disfressat, parlant de temes sexuals explícits, la cadena va rebre queixes de l'Església i associacions familiars. Navarro va defensar-ho amb un «som adults, no nens», però va haver de moderar continguts. En un concurs de la ruleta de l'amor, també una parella va acabar discutint en directe per gelosia i Pepelu va haver d'intervenir amb «Tranquilos, esto no es corazón, corazón», convertint un drama real en un gag que va durar 10 minuts. Tot i l'èxit,

0: Esta noche cruzamos el Mississippi, va ser el late night més vist fins a l'arribada de Buenafuente. La cancel·lació va ser abrupta, l'últim programa va ser un adeu emotiu amb tots els personatges. Però Navarro va marxar enfadant, dient anys després que Telecinco va preferir el morbo barat al talent. Va saltar Antena 3 amb La Noche de Navarro, però mai va ser el mateix. Grijander també va patir un accident de moto el 1996 que el va tenir fora unes setmanes i el programa va haver de reinventar sketchos. Va tornar amb més força, això sí, com si digués fins i tot les motos no són capaces de parar-me. L'acollida del programa va ser un terratrèmol nocturn. Va debutar amb un 28% de share i va mantenir una mitjana del 25% liderant la franja amb pics d'un 40% quan hi havia convidats com Chabelita Pantoja o El Torero Jesulín. El 1995 va guanyar el Premi TP d'Or al millor magazín i va estar nominat Pepe Navarro com a presentador. El 96 va estar nominat Carlos Iglesias com a millor actor i el guanyador va ser Mejor Programa d'Actualitat. I també el 96 va guanyar el Premi Ondas a Millor Programa d'Entreteniment de Televisió. El 2025, coincidit amb els 30 anys del programa, Navarro va trencar el silenci dient que va acabar per condicions inacceptables, que volien controlar els convidats i ell no va acceptar. Una revelació que va fer que fans tornessin a veure clips a YouTube com bojos.
1: Bueno, hijo mío, ¿de verdad eres tú o estoy delante de un fantasma?
2: ¿Qué se te aprendan? No, porque había solo tres vales de comida. No cabía otro.
1: No entiendo el chiste.
2: Esto es un chiste José, ¿me entiendes?
1: Bueno, claro, otra.
2: Me tienen cuatro y son todos borrachos.
1: Venga,
2: bueno, vamos a ver.
1: Si eres tu pupilo, te repito.
2: El público
1: si
2: pagado, el público pagado como siempre,
1: como,
2: ¿no?
1: Como siempre.
2: Ahí vamos si, a empezar a contar chistes. No,
1: si tú eres Pepelu, hijo mío, déjame que te dé un beso.
2: ¿Es?
1: Que me acerque y te voy a dar un beso.
2: Empecemos con este, decir antes que yo venía por un ratito y después me voy a meter ahí. ¡No jodamos, que me vuelvo a Escocia!
1: No, tenías que haber dicho una leches, cabezón.
2: Ah, ¿tú estás ya en el guirón?
1: Claro.
2: ¡Y una leches, cabezón! Yo solo he venido a presentar los premios de Corazons. A que... No. A que
1: no,
2: me
1: no,
2: llenen
1: que me
2: de... ¡Ah,
1: es
2: coño,
1: que lees, un beso.
2: Lete, lees!
1: Primero yo iba a darte un beso. Entonces, claro, tú haces el chiste que lo has quitado.
2: Yo solo vengo a ver, o sea, yo solo...
3: Joder, qué raro, ¿no?
2: Yo solo vengo a presentar los premios del corazón, no, a que me lleves de babas.
0: Esta noche cruzamos el Mississippi va ser un fenomen que va marcar els 90. Va popularitzar el late night a Espanya, influint després en Cròniques Marcianes o El Hormiguero, amb el seu estil gamberro, i va llançar personatges com Pepelu, que encara tenen clubs de fans. Va tractar temes tabú com la sexualitat o la política amb humor, obrint portes a la llibertat nocturna. Irònic perquè avui seria cancel·lat per inapropiat. Una influència és que va inspirar paròdies com Homo Zapping i va fer que Telecinco fos la cadena guarra però divertida, diuen. En resum, va ser més que un show, un riu de riures i polèmiques on Navarro va ser el capità, amb anècdotes com la gallina o les condicions inacceptables que encara fan parlar. Va marcar una època amb la seva bogeria controlada, tot i la cancel·lació que el va fer més mític encara. I és que aquell Mississippi etern és un riu que mai no vam acabar de creuar del tot.

Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Una de les coses que potser és més important a la vida és saber que de vegades es guanya i allò que diu, a veces se gana y a veces se aprende. I és que és molt, molt important el fet de saber que la vida no tot surt com un té planificat. Però que això no vol dir que no hi hagi un aprenentatge, que no hi hagi una oportunitat de créixer davant de cada situació. I si parlem de la segona,

0: Segur que en alguna ocasió us heu trobat en un moment, en una conversa, en el que, doncs, per exemple, algú està parlant d'extraescolars que puguin fer les criatures i diuen, no, és que s'ha apuntat a piano, a guitarra, a mil i una cosa, es diu, però no li agrada i total, això no s'hi dedicarà. No, és que no va per aquí la cosa, si no és qüestió de que un s'hi hagi de dedicar. La gent, no tot el que fem, segurament moltes de les coses que ens agrada fer no les fem per dedicar-nos, sinó perquè ens facin créixer d'alguna manera i ens permetin desenvolupar el nostre cervell en tots els elements que li poden ser d'utilitat a la vida. Per això hi ha llibres que ens ajuden a entendre tot aquest funcionament del cervell, de com ens connectem, i més quan té a veure amb l'art. I avui us estem parlant del llibre Cerebro en Equipo, Neurociencia para el Desempeño y la Motivación en Música y Otras Artes, escrit per la Júlia Valle. Gràcies per passar pel programa.
1: Gràcies a tu, David.
0: És això que diem, els i les professionals que domineu l'art, que domineu la música, que en feu un espectacle, però també un coneixement, en sabeu molt i us hi dediqueu, però és això que deia, el cervell li fa molt bé tota aquesta connectivitat que té amb l'art i amb la música, oi que sí?
1: A veure, per una banda, evidentment, la música és un gran generador de sinapsis, no? El cervell, o sigui, activa la interacció de moltes àrees del cervell simultàniament, vale? La música probablement sigui l'input que més sinapsis cerebrales aconsegueix generar.
0: És a dir,
1: no?
0: ens anem connectant, anem fent que totes les zones del cervell es vagin interconnectant, eh?
1: Absolutament, absolutament. No? Des del sistema límbic, que és aquell que processa més les memòries emocionals, a la zona frontal, prefrontal, que és la que més, com et diria, la que està abocada a la reflexió, tota la corteza motora, no? Sí. La motricitat,

0: Després hi ha la part també pensar que la música no només és melodia, també són freqüències.
1: Clar. Mm-hmm.
0: Vale? Llavors, és veritablement molt, molt poderosa, però aquest llibre que jo he tingut la no sé, no sé per què ho he fet, perquè jo em dedico a fer música,
1: sí.
0: Vale? En un cert moment em vaig començar a observar com molta gent del meu entorn, alumnes o fins i tot algun company, no, de grups, no, de coses, de projectes, arrel d'una una vivència traumàtica, perdien l'entusiasme, perdien el so, perdien... Sí. I això em va... Jo sempre he sigut una fanàtica de la neuropsicologia, des de que sóc bastant jove, amb la qual ja portava una mica de terreny...
1: Bueno, segueixes sent jove, però bueno, sí.
0: Bueno. soy de las viejas jóvenes.
1: Ah, aquí està. Aquesta és l'actitud, Julia.
0: De totes maneres... No, portava observant molt, molt, molt, molt com aquest fenomen és tan incisiu, no? Les experiències que tenim, fins i tot un mal professor, no? Un professor que destructiu.
1: Estic d'acord.
0: N'hi ha uns quants, no? Que et poden dinamitar.
1: Sí.
0: Però, bueno, poden ser altra mena de vivències, no
1: sí.
0: necessàriament
1: sí.
0: dins de l'àmbit del que tu estàs fent.
1: Mm.
0: En tot cas, fins a un cert moment em va passar a mi, això també, no? Vaig començar a perdre la motivació, l'entusiasme, però et parlo de després de quasi 30 anys de vida escènica i docent i vull dir, fèrtil, d'una vida fèrtil, no? Llavors vaig fer un màster en neuromúsica, vaig tenir la sort d'estudiar amb professors molt bons, d'entre ells el Jordi Jausset, que és una eminència. Ell ha escrit molts llibres amb cervell i música, precisament. I el meu interès va ser bàsicament la neurobiologia, com funciona el cervell, perquè quins mecanismes són inherents a l'acte creatiu, a la concentració, l'aprenentatge, quins mecanismes són inherents a l'estar en un escenari, no? Que requereix un altre... Són altres sistemes mentals.
1: Sí, sí, perquè alguna gent... al marge del talent que té, no? A l'hora d'interpretar, li crida més o se li bloqueja més el fet d'actuar en públic.
0: Per exemple, hi ha gent que es creix
1: molt
0: en un escenari i hi ha gent que no, que té talent, però tot això té... Al final, del que m'estic adonant, perquè clar, el llibre he trigat, no sé, 4 anys.
1: Sí, sí, és posar pels demés i per un mateix, no? El fet d'anar aprenent.
0: Sí, sí, exacte. Però que no s'acaba aquí. Esto solo es el comienzo. I a més, entre altres coses, perquè he anat fent bastantes masterclasses amb això, llavors necessitava una mica tenir el llibre com a... no, una mica l'extensió de lo que són aquestes masterclasses que vaig oferint por ahí, que es diuen el aquí i l'ara en música, no? I bàsicament ajuden a que la gent es desbloquegi, bàsicament entengui, no?, que al final tot la motivació, l'entusiasme, no?, l'interès està molt vinculat en el terreny afectiu, emocional i literalment vinculat amb el terreny hormonal.
1: Sí, sí,
0: és que és així.
1: I això, segur que els nostres oients ara pensaran allò que diuen, no? Però escolta, davant de la pregunta, no?, que tants cops es fa, com pot ser que me'n recordi el dia que vam anar a passejar a no sé què...
0: Escoltant...
1: Escoltant aquella... O la banda sonora d'aquella pel·lícula i no me'n... que li he vist un cop només aquella pel·lícula. I en canvi no me'n recordo què vaig dinar ahir. Home... Perquè, clar, les emocions connectades no són les mateixes.
0: Exacte. I una vivència en la que hi ha una emoció important, no?, que després processada es transforma en un sentiment, diguéssim, no?, les coses es memoritzen i s'aprenen molt millor.
1: Allò que queda gravado a fuego, que diuen,
0: absolutament, absolutament. Sí.
1: Fantàstic, això, no? I poder investigar i poder veure, no?, com es fan aquestes connexions, perquè doncs tenim això, no?, alguns d'aquests records molt més estudiats. El llibre el divideixes en diferents capítols per anar veient, doncs, això, no?, des de la neurociència, la biologia, tots aquests... aspectes que tenen molt

0: a veure amb això, amb com estem connectats. I també, des del principi, doncs, defineixes una mica precisament el servei perquè entenguem com està estructurat, el que sabem de com està estructurat i
1: el
0: com
1: que
0: funciona.
1: Sabem, evidentment. No? Uh-huh. No, a veure, el que sabem, no arribo ni a la desena part del que sabem, perquè si no serien 40 llibres que no els puc fer. No estic ni molt menys preparada. Però sí, és veritat que de lo que parlo crec que ho he entès bé. Vull dir...
0: està aplicat, ja, és a dir, està aplicat aquest coneixement a aquest món de les arts, de la motivació, de tot el que ens emociona, posem, eh?
1: Sí, de totes maneres, el lector no necessàriament ha de començar pel principi, uh-huh. Perquè com que són tres parts, la primera
0: Correcte.
1: Part és més una abocada una mica a la part neurobiològica,
0: sí,
1: la segona
0: sí.
1: part ja és...
0: La creativitat,
1: La creativitat ja des d'una una perspectiva més psicologia conductual i sobretot vivencial també, i ja començo a donar una mica de tips, no? de idees o exercicis fins i tot, no? Per millorar l'aprenentatge, no? Tota la fase de la concentració, la memorització, l'aprenentatge,
0: i
1: la tercera part ja és l'escenari o la canxa de futbol, d'aigual, és el mismo.
0: Salir al ruedo, que deien també, no? Metafòricament, sí. I és que clar, dèiem en aquesta segona part, no? Que té que veure, doncs, això, amb el que tots podríem dir, home, quina sort doncs ser creatiu, quina sort doncs tenir aquest talent, però clar, parles també de les ansietats, de l'estrès que pot generar, doncs clar, com tota la vida també, allò que ens agrada quan és espontani doncs és fantàstic, però quan ho has de convertir per exemple en professió, sí, hi ha molts més factors que hi entren en joc, que sí?
1: Totalment.
0: Molt interessant això,
1: totalment, oi? Totalment, és veritat, no, estàs fent uns comentaris tu estàs fent uns comentaris molt interessants realment, i després és veritat que qualsevol episodi, o sigui, l'estrès, contràriament a lo que sempre hem pensat, no? Uh-huh. De l'artista, sí. L'artista martiritzado, sí, hi ha una part de perfil artístic tirant a persones amb una certa sensibilitat, mm-hmm. i potser sí, és més fàcil trobar trastornos depressivos dentro de la comunitat d'artistes la comunitat de... Que tampoc és veritat, perquè ara mateix la depressió està sent una de les, dels grans mals dels nostres temps, no?
0: Clar, el que passa és que estan més a l'aparador, no? Vull dir, són més mediàtics.
1: Això també, o sigui, tenim moltes més eines, no? I la gent en parla, ja no és un tema tabú.
0: Exacte.
1: Anar al psicòleg o el psicoanalista o el psiquiatre, mm-hmm. ja no és un tema tabú, i és una cosa, al contrari, fins i tot moltes vegades és sinònimo de salut mental,
0: sí,
1: no?
0: Sí, de cuidar-se.
1: Què m'està passant, mm-hmm. perquè no... Llavors sí que és veritat que l'ansietat cronificada, no? que es transforma després en molts casos en una depressió, o trastorns... TDAH, adulto, bipolarismo, que són primos hermanos, i moltes vegades broten a edats avançades i no necessàriament, o sigui, no tenen una explicació immediata, vas a escarbar i descobreixes que ha passat això i això i allò, i ha desencadenat un trastorn de personalitat, i això realment a nivell creatiu, vale? Si sortim un moment del cliché de l'artista, pues esto, ¿no? Castigado i tal, no és bueno. I per una qüestió molt senzilla, quan tu estàs en estrès cronificat, no? Ansietat, estrès cronificat, la teva part del cervell activa, vale? És la zona límbica, l'amígdala concretament, no? Que és el fly or fight, no? De salvo corriendo o lucha.
0: Correcte.
1: No? És la almendrita que tenemos en el cerebro, que se ocupa de mantenernos alerta ante el peligro, ¿vale?
0: Sí.
1: Cuando estás en estado de alerta ante el peligro constante, aunque sea un peligro inventado, porque la nostra ment no és capaç de distingir la realitat, no?
0: Quan
1: s'insta

instala, quan la teva ment s'instala en aquesta cosa de peligro, todo mal, ja no pots estar en un circuit neuronal propens per la

0: de capçalera, si has tingut una malaltia. O sigui, són tot coses que poden desencadenar un estat d'ansietat cronificada. No?
1: Són reaccions molt potents que, doncs, clar, al final això és com una descàrrega molt bèstia que, clar, no la podem tenir constant perquè seria esgotador per tot, no?, pel cos.
0: Efectivament, llavors el nostre cervell també es dedica a optimitzar la nostra energia, no?
1: Clar.
0: Llavors ell ja, quan tu estàs en aquesta línia de todo mal, ell ja s'instal·la en aquesta línia de todo mal, de manera que tu ja, en certa forma, vale, tinguis ja el plan B de huida. Vale? Però llavors aquí totes les nostres facultats inherents a l'acte creatiu, no? L'acte creatiu de aquell que ens caracteritza els humans, no? De la nada inventar algo, no?
1: Total.
0: I no necessàriament útil. O sigui,
1: bueno, però bueno, la creativitat però, és així, sí.
0: La creativitat pot ser tot, no?
1: Sí,
0: la creativitat
1: sí.
0: Pot ser també estic en un, no sé, sóc un nàufrag en una illa i construïo un barco con quatre rames.
1: Total,
0: de,
1: total.
0: No?
1: Sí,
0: això
1: sí,
0: també
1: sí.
0: És creativitat, però aquest tipus de creativitat és útil perquè probablement et salvarà la vida, no?
1: Sí,
0: construir, inventar-te la manera de construir. Però fer un disc, que en realitat és algo molt socialment molt més útil del que pensem, no? Del que volem creure, però ningú, vull dir, un podria viure sense fer això, també, no? En canvi, els que ho fem tenim la necessitat imperiosa de fer-ho, i qui diu fer un disc, diu fer moltes coses, eh?
1: Totalment.
0: No parlo només de...
1: En la tercera part, perquè ja els oients ja vagin descobrint quan, què trobaran i moltes més coses que trobaran en aquest llibre Cerebro en Equipo de la Giulia Valle, en la tercera part m'ha interessat que afrontis un tema important perquè molts cops no s'entén bé o s'entén només una part, que és tot el que té a veure amb els mecanismes que en podríem generalitzar com a l'ego, no? Clar,
0: sí.
1: Té una part per l'artista, pel creador, pel creatiu, però també per qualsevol persona, té una part molt bona, molt positiva de seguretat, de confiança, però mal interpretada, sí. Mal portada, ens pot portar a camins avui en dia molt perillosos que jo detecto en gent, anem a dir corrent, en gent que no es dedica a cap cosa relacionada, doncs, amb l'art, amb la creativitat, amb l'expressivitat, i que estan tan desenvolupats per factors com, per exemple, les xarxes socials.
0: Uf, totalment. Clar. Totalment. Sí. Clar, és que estem atravessant un canvi d'era molt... Perquè realment l'ego, i aquesta frase no és meva, això no sé qui ho deia, li vaig escoltar dir a algú fa molt de temps i vaig pensar, uau, que gran frase, no? A partir dels 40, o sigui, quan ets jove hi ha una part d'ego que és sana, no? I sobretot un ego que no ha de transcendir. Una cosa és tenir una seguretat en tu, tirar... No? Sacar pecho.
1: Sí,
0: i...
1: sí.
0: L'altra cosa és l'ego nocivo, no? Aquell que fa que no escoltis els altres. No?
1: Que sabran, no? I on sé més, no?
0: Sí, sí, que imposis la teva veritat per sobre de la dels altres. I clar, això... Hi ha un moment en què ha de desaparèixer, no? I de fet, quan les persones més sàvies en general, no? Més avançades, les que més en saben són les persones més humils. Sempre és així, no? Dins de la música, per exemple, jo sempre he tingut més por mentre estava tocant. Si entrava dins del lloc on tocava un músic igual jove, una mica frustradet, no? Que n'hi ha en perfil,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Perquè segur que t'iven a sacar la piel a tires, o sigui,
1: sí.
0: I en canvi si entrava, no sé, la hòstia, un tio superreconegut, jo em sentia molt tranquil·la, perquè, no que, perquè jo sabia que la seva mirada, tot i veient els fallos i totes les coses millorables, amb mi i amb el que fos, però era una mirada que estava per sobre, no? No sé si m'estic explicant.
1: Sí, sí, absolutament. És a dir, que hi ha una part positiva i una part negativa i que no necessàriament va associat a l'ex

0: èxit o el coneixement d'aquella persona.
1: No, no, al contrari, normalment l'ego és una forma de inseguretat.
0: Exactament, un mecanisme, no? També que
1: és un mecanisme d'inseguretat, sí.
0: I per falsament donar-se valor, no?
1: I després també la falsa modèstia també és nociva, eh?
0: Absolutament, cuidado. Absolutament.
1: Jo sóc bastant enemiga de la falsa modèstia.
0: També és una arma,
1: no? Nerviosa. És una arma i és una forma de parapetar-se, de no arriscar.
0: Sí.
1: I llavors, aquí també fa que canviïn molt les regles del joc quan estàs en comunitat, en un escenari, no? És igual de
0: mal. Sí, totalment. Per això recomanem el llibre de la Júlia, perquè, clar, estem parlant de coneixements, d'aquesta part tan fantàstica d'aprendre sobre el cervell, sobre les nostres reaccions, sobre el per què reaccionem de determinada manera, però, a més, amb aquesta experiència d'anys i anys que porta la Júlia, doncs a l'escenari, al pie del canyó, que en podríem dir, i això són experiències que no tants dels lectors hauran viscut, però sí que els hi aporta molt, perquè és com un terreny extrem, no? És a dir, és on hi ha una dificultat, on has de posar en pràctica, on tot això, és com Gran Hermano, que todo se magnifica, que deien, eh? Pues aquí també, sobre l'escenari, també es viuen emocions molt potents, eh? I aquests anys d'experiència juntament amb tota la recerca que ha fet la Júlia, de veritat que val molt la pena i que aprendrem moltes coses. Cerebro en equipo, neurociencia para el desempeño y la motivación en música y otras artes. Júlia, moltíssimes gràcies i que vagi tot molt bé.
1: Moltes gràcies a tu. Una abraçada molt forta, David. Fins la propera. Adéu, adéu.
2: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.

Quants cops no hem vist en les pel·lícules o de vegades, no?, quan veiem aquests cartells que hi ha en segons quines botigues, no?, d'aquestes d'alimentació, teòricament per posar-se fort, no?, doncs aquells cossos, aquelles imatges que dius, home, jo no sé si això molt sa deu ser. I és que els productes que fan, doncs, millorar les, poso com

0: les condicions de les capacitats, no?, de resistència i de força de les persones, doncs sempre estan en la vigilància, no?, del que podem considerar dopatge i de quins riscos pot tenir per la salut. Per això avui en volem parlar amb la Gemma Sangüesa Puigventós. Gemma, gràcies per passar pel programa.
1: Encantada, gràcies.
0: Ella és farmacèutica i doctora en recerca, control i desenvolupament de medicaments i docent a la Facultat de Ciències de la Salut del Campus Manresa de la UBIC-UCC. I doncs que clar, Gemma, el problema és que molts cops, segurament la societat en general té entès el dopatge com allò que és il·legal, però molts cops allò que és legal teòricament ens pot fer igual o més mal, no?
1: Sí, exacte. Bueno, els esportistes o la gent, doncs, per recuperar la força, no? Molts consumeixen aquestes substàncies que ni diem ergogèniques, no? Que són per millorar el rendiment físic. Però, clar, hi ha els dos tipus. Tenim unes substàncies que sí que són els suplements permesos i els dopants, no? Uh-huh. En aquests suplements, doncs això, suplements proteics, vitamines, creatina, no?, que cada cop sonen, estan permesos, ens ajuden, però, clar, sempre, com deies, doncs, hem de tenir un control i què és el que busquem, no? Si el que busquem és un... Per què fem exercici? Per què volem millorar el rendiment? Clar, no? Clar. Per tenir més múscul, més capacitat o per estar més sans, no? I aquí és on realment hauríem de diferenciar l'ús, no?
0: Evidentment, i aquí possiblement, doncs clar, sembla que només mirem cap als esportistes d'elit, no?, que es juguen, doncs, les beques i les medalles, però és que aquí estem parlant que hi ha moltíssima gent que molts cops no vol tenir paciència, no?, i vol millorar molt ràpidament, no?, i estan disposats a pagar qualsevol preu pensant que segurament no serà tant. I aquí és on els professionals de la farmàcia, de la salut, són els que han de vetllar, no?, perquè és que aquí tenim un problema greu.
1: Sí, sí, sens dubte, no?, i sobretot amb aquests fàrmacs, no?, dopants,
0: sí,
1: ens poden produir molts efectes adversos, no?, perquè sí que es poden trobar en farmàcies, però per un ús i una indicació concreta,
0: clar,
1: no,
0: clar.
1: No per millorar o per, no?, podríem dir algun exemple, els anabolitzants, no?, o el que serien com la testosterona o substàncies que imita, doncs, perquè serveixen, estan indicats per pacients amb hipogonadisme, no?, pacients que tenen dèficit de testosterona o així, però en cap cas, no?, sí que és veritat que poden augmentar la massa muscular, però en cap cas serien indicats, doncs, per augmentar el rendiment. I per què? Senzillament, doncs, perquè, com tots els medicaments, hem de valorar, no?, el risc-benefici.
0: Sí, sí, sí. Per exemple, entenc que el que es pot prendre algú que vol augmentar massa muscular de forma ràpida, no?, i sense exercitar-se de forma natural, diguem, el que el seu cos li permet, doncs entenc o tinc entès que aquests, per exemple, poden ser perillosos a nivell cardiovascular, per exemple, no?
1: Exactament. Doncs el que comentava, la testosterona, per exemple, a part d'atròfia, doncs, de problemes de pròstata, el problema és cardiovascular, i sobretot a nivell cardiovascular tenim l'eritropoietina, doncs, que segurament us sona també per haver-hi temes amb el ciclisme i així. L'eritropoietina és una hormona que permet, doncs, incrementar els eritròcits, els glòbuls vermells, i per tant, doncs, donar més oxigen al cos. Però clar, què fa això? Si tenim més glòbuls vermells, tenim més viscositat, direm, no? I això fa, doncs, que hi hagi més un increment de la pressió arterial, problemes de trombos, no? I sí que és cert, doncs, que ens pot donar oxigen, però per altra banda serà tot, no? No volem tenir més múscul, però en canvi tenim trombo i tenim moltes complicacions, no?
0: O per exemple que hi hagi un tall, no?, i que comenci allò a sortir sang i allò no es pugui coagular, no? Per exemple, és que hi ha molts perills, no?, molts riscos.
1: Sí. En aquest cas, tant testosterona com eritropoietina és just al revés, és més per tenir el temps de coàgul, però seria la problemàtica, doncs, més greu, no?
0: Sí. Déu-n'hi-do. I és que, clar, aquí la gent, doncs, és allò, si em permets l'expressió, és fer duros a quatre pessetes, eh? És a dir, és voler aconseguir coses que el teu cos, de forma de forma natural, lògica,

0: lògica i sobre, amb temps i esforç té uns límits, no? I un hauria d'estar en aquells límits i, en tot cas, buscar aquests complements vitamínics que estiguin seguits per el tema de farmàcia, de nutrició, que siguin realment acabin de complementar, però que no siguin la base per aconseguir l'èxit, no?
1: Sí, sí, totalment. No, jo crec que el que s'ha de plantejar és quin és l'objectiu, no? Mm-hmm. I l'objectiu ha de ser buscar una salut
0: a llarg termini.
1: Tenir més múscul, però sotmetre el cos a un estrès molt fort, això no, en cap cas és salut, tindràs més múscul, però no serà més saludable, no? El cor no et funcionarà millor. Llavors, aquesta és la idea. Mm-hmm. Sí que és cert que per millorar el rendiment, no, ha d'haver-hi com una visió molt global, i això ens ha d'ajudar, doncs, és molt recomanable, si sí. volem començar a fer esport intens, doncs fer una revisió mèdica en un inici. Hi ha pacients, doncs, que a nivell cardíac, doncs, desconeix que potser té alguna patologia.
0: Sí, sí, sí.
1: I després tenir un control molt global, en el sentit de que podem, doncs, s'ha de mantenir una molt bona hidratació. És superimportant quina nutrició, no?, quins aliments mengem abans i després de fer l'esport. I potser sí, com bé deies, doncs, que alguns suplements nutricionals ens poden ajudar, però també és cert que no hem de suplementar-los si no tenim un dèficit.
0: Efectivament.
1: Perquè si no tampoc, doncs, no ens servirà per res. Sí, senzillament sí. Ens ingerirem i els eliminarem, no?
0: Jo, si em permet, sempre faig broma de dir, home, és que ara analitzen que vigileu perquè si consumiu, per exemple, un poliomenta, no?, que pot haver microplàstics en aquelles bossetes i tal, dic, d'acord, però és que en lloc de menjar-te una taronja, t'estàs menjant unes vitamines amb un plàstic que ja em diràs tu, menja la taronja i allà segur que no hi ha microplàstics. És que a vegades també busquem en pastilles el que... És a dir, hi ha casos d'intoleràncies, en casos en què sí que va superprescrit això, però en molts casos estem substituint el menjar de tota la vida.
1: Exacte. Una nutrició que sigui completa, variada, és el millor de tots els suplements, perquè amb el suplement només pots incidir, doncs, amb la vitamina A, B, amb la vitamina... el que sigui, no? Mm-hmm. Doncs, en canvi... una bona alimentació i hidratació ens ens dona aquests complements si el que busquem, doncs, és això, és salut, no? Mm-hmm.
0: L'altre dia vaig veure, era un acudit, però és que estava molt divertit, d'una dona que s'estava a punt de menjar un dolç i deia, diu és que no tengo otra que, ja sé que no està bien, però no tengo otra que comerme este alfajor perquè mi cuerpo no produce suficiente dulce de leche. Jo vaig pensar, dic, home, està ben pensat, clar, el teu no genera aquesta xocolata i l'has de consumir externament, d'acord? Però vull dir, allò que el nostre cos pugui generar i pugui transformar, oi, a partir d'aquesta alimentació, i el que deies, d'aquesta bona hidratació, i és que ens hem d'escoltar el cos i que tot vagi de la mà, és a dir, les planificacions. Jo, per això, com a esportista de fa molts anys, considero que un dels problemes que tenim amb les xarxes socials és que compartim els mateixos objectius sense entendre que cada persona ha de tenir objectius diferents. Per exemple, en el món del córrer, doncs tothom es vol comparar amb la marató, quan cadascú ha de buscar la prova que li pugui escaure millor. En el cas de la triatló, tothom vol fer l'Ironman, i és absurd, perquè al final sembla que ponderem més unes coses que unes altres, no? I en el cas de la gent que fa fitness, no? Doncs el comparar el no sé quants mil burpees, no? I no sé quantes coses. Tot això ens porta quasi a excessos, no? Molts cops.
1: Sí, sí, total. I a més també la idea de, com ens comentaves, de ser progressiu. Mm-hmm. Mica en mica arribar a un objectiu, no? Jo ara, o si no he corregut en la meva vida, no em puc pretendre,
0: doncs,
1: d'aquí un mes fer una marató.
0: Exactament.
1: I de fet, això hi ha molts estudis que en demostren, no? Hi ha certs pastilles de gent als 40 anys, doncs, que canvia de visió i vol anar a fer una marató i no ha corregut. Aleshores, doncs, dona, hi ha molts problemes d'arrítmies, de cardiovasculars, no? per aquest intens. Doncs això, objectius, doncs, mica en mica i sempre, doncs, això, anar augmentant i tenir la visió global, no? No sotmetre el cos a un esforç, a un estrès que no ens aportarà res.
0: Gemma, des del punt de vista de la gent aquesta que està disposada a pagar qualsevol preu, com si diguéssim, i mai millor dit en aquest cas, accedeixen fins i tot a mercats negres, oi, de productes d'aquests, i això ja és triplement perillós, no?
1: Sí, efectivament, no? Tu no et podran donar, no?, el que comentava.

0: tropoietina, testosterona, no? Fàrmacs potents que estan per una indicació molt concreta. Aleshores, doncs, s'ha d'anar a una mala praxis d'un professional, clar, o bé amb el mercat negre.
1: Clar,
0: quins
1: clar.
0: riscos té afegits al mercat negre? Doncs amb el mercat negre o processos il·legals, doncs no coneixem el procés en què s'ha fet aquest fàrmac.
1: Clar.
0: Aleshores, doncs, pot haver-hi adulteració, és a dir, pot ser que hi hagi productes, que substàncies que no siguin, no, que existeixin i que no es posin, doncs, en la capsa, no? O en la fitxa, en la fitxa tècnica. Les dosis no tenen per què ser les dosis que marquen. Pot ser que no hi hagi esterilitat, i tot això encara, doncs, augmenta més el perill de prendre aquestes substàncies. Pot ser que hi hagi contaminació amb altres productes, no? I llavors ni tan sols saber què t'estàs prenent. Amb la qual cosa, doncs, aquests medicaments fora de la xarxa, doncs, de farmàcia, no?, que garanteixen que tots aquests processos, doncs, encara és molt més perillós.
1: Gemma, jo em pregunto si en el fons la gent és que vol, li agraden les receptes màgiques, no?, els trucs de màgia, no? És com ara aquests medicaments per aprimar-se ràpid, no? La gent sempre vol la solució ràpida i, mira, ara ha sortit una cosa que amb això em podré aprimar. I, bueno, ho has intentat, segur que hi ha gent que no ha pogut i, llavors, en aquests casos sí que segurament hi ha un raonament darrere de fer servir el medicament, però la gent que ni tan sols ho ha intentat, aquí és que estem volem fer trampes, no, el solitari.
0: Sí, sí, total. Bueno, i és el tema que diu de ser progressiu i el que és el que busquem, no? El que busquem és una salut i, per tant, no hem d'anar directes. Jo crec que vull pensar també que és per una falta de desconeixement,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: que sembla ser, doncs, o si, no, en xarxes socials s'anuncia aquest superproducte, doncs mira, si jo ara vull fer més múscul, doncs m'anirà bé, i desconeixem aquests efectes adversos o aquests punts perjudicials que tampoc no s'expliquen, no? I aquí potser sí que és on hauríem d'anar a informar a la població en general, a entrenadors, no? Una mica els beneficis moltes vegades queden clar en xarxes socials, amb informació, però també, doncs, quins riscos hi ha i quins senyals d'alerta, no?
1: Va haver una època en concret en el món del ciclisme en què es van destapar molts casos i llavors comentaven, venien a dir que llavors tothom es dopava, no? Va ser les èpoques en què, per exemple, doncs, es van començar a fer els controls, no? I a dir, doncs, mira, no es pot sobrepassar, per exemple, el 50% de metabòlit, no? En sang, etc. Bueno, i on jo ja sempre pensava, dic, ostres, però clar, el qui de forma natural, doncs, ja estigui en 49, o fins i tot algú pot estar en més, ha de vigilar molt, mentre que algú que de natural pugui estar en el 40, doncs pot tenir la temptació de jugar una mica, no? D'extrapolar, és a dir, que sempre és difícil, no?, on fiquem el límit i on, i com ho vigilem.
0: Sí, sí, efectivament. Cada cop el que és l'Agència Mundial Antidopatge, doncs, ha augmentat el nombre de proves i ha millorat la detecció.
1: El passaport,
0: no?,
1: biològic, però, no? Una mica això,
0: exacte.
1: Eh?
0: Exacte. Mm-hmm. El que passa que és cert, sobretot amb certes hormones, com per exemple que comentava, no?, la testosterona, que la tenim de forma natural a l'organisme. Aleshores, és molt difícil de detectar perquè no saps com no? Quin és exactament el límit. I llavors, doncs, també molts esportistes jugaven una mica amb el que es diu la microdosis, no? Fer petites dosis que no arribin o que no superin el llit de permès i que no es puguin detectar. Per sort, doncs, això, cada vegada, doncs, estan millorant els mètodes de detecció i fa que hi hagi també, doncs, un millor control amb diferents mètodes, sigui amb orina, sigui amb sang, que això facilita tot el que és també les substàncies sintètiques, és a dir, el que no és la pròpia hormona, això sí que és més fàcil de detectar. Bueno, que cada cop, no?, doncs es va millorant, però sí que és cert que, clar, i durant molt de temps i s'han anat buscant, no? Sí que es va fent la llei, però cada cop, doncs, es van buscant una mica per... Això sí que és a nivell més competitiu.
1: Més competitiu. Sí. Jo m'imagino, i ja per anar acabant, que una de les problemàtiques que pot haver és que, com que en el fons estem en una societat de picaresca, penses que, mira, a fulanet o fulaneta li han prescrit, no? O sigui, bueno, li han receptat un medicament i, escolta, li ha anat molt bé. Diu, pues, escolta, jo també, saps? Vull dir, aplicar el que li va bé a una persona, intentar-ho aplicar a tothom, no? I això sempre és perillós, eh que sí?
0: Completament. Això passa amb

0: els medicaments, sobretot, amb, no? De,
1: sí, sí.
0: Tinc, fa mal al genoll, doncs no, a mi m'ha anat bé això, no? O una herba medicinal, això
1: exacte.
0: Passa molt amb aquestes substàncies que no es creuen, doncs, com que tenen tants efectes com els propis medicaments.
1: Mm-hmm.
0: I aquí, doncs,
1: això segur que és sa, això que us, bueno, però és una substància, no? A partir d'aquí pot tenir efectes secundaris.
0: Exacte, i sí, sí. I al final, doncs, una sobredosis o una dosis no correcta uh-huh. a una persona no indicada, doncs, pot tenir també pot produir problemes, sí, sí.
1: M'imagino que el que cal és molta divulgació, Gemma, que pugueu els professionals, els experts, poder passar, per exemple, per les escoles també i per molts llocs on poder explicar tot això, eh?
0: Sí, jo crec que és clau. Escoles, com deia, sobretot també segurament doncs, gimnasos, mm-hmm. no? I també formar a entrenadors,
1: sí.
0: a instructors, no? que també transmetin aquesta idea, no? Anar una mica al focus i també doncs, a nivell global. I després doncs, també una mica traslladar aquesta idea de que cadascú és responsable.
1: Sí.
0: Aleshores, doncs, buscar fons fiables. Hi ha moltes, cada cop, no? Per exemple, al Col·legi de Farmacèutics o hi ha amb informació sobre aquestes substàncies. Aleshores, doncs, no anar no? al que surt, no? que diem, de les xarxes socials o vídeos que et puguin passar o al
1: sí.
0: company, sinó anar a una font fiable i amb un professional sanitari per acabar d'assegurar, no? Hi ha molts professionals dedicats exclusivament a esport, doncs és un bon professional per contactar-hi.
1: I tant. Doncs escolta, molt necessari tot el que ens explica la Gemma Sangüesa, qui agraïm que hagi passat pel programa, li desitgem bones festes i que puguem seguir parlant perquè ens expliqui més coses com aquesta. Una abraçada ben forta.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

I aquesta edició especial de Nits de Ràdio Verano arriba a la seva fi. Espero que tingueu un dia fantàstic, que gaudiu, encara que us toqui treballar o no, doncs gaudiu d'un dia que sigui espectacular. Nosaltres ja sabeu que tornarem quan sigui el mes de setembre, ja estem agafant energies i ganes per acompanyar-vos, però us volem aquests dies d'estiu acompanyar amb el millor de la temporada, la de gent que ha passat pel programa, i us anem recordant. Que tingueu un dia fantàstic, adeu-siau!

0: I de Madrid, a més. I a més amb la temporada tan bona que estàvem fent. De fet, no tenien que haver perdut i van perdre. Sí.
1: Jo soc de l'Espanyol. Pues ha sigut una temporada moguda, la veritat, però jo crec que s'ha gaudit, s'ha batit també bastant. Però bueno, ha deixat bons moments l'aniversari contra l'Elx i bueno, jo m'ho he passat molt bé. Sí que és veritat que hi ha hagut una ratxa de 20, pràcticament 20 partits que eren a l'estadi pràcticament sense ganes perquè veies que no tirava, però bueno, al final ens hem quedat amb el que hauríem signat en un principi de temporada i ja ha estat bé, ha estat bé. Bueno.
2: Onda Cero, Catalunya, la ràdio que t'escolta.
3: En Onda Cero nadamos en aguas abiertas. Abiertas a distintas opiniones y pensamientos. No nos dejamos llevar por corrientes ni ideologías. Por eso sabemos analizar y juzgar con objetividad para poder informar como pocos hacen. Con criterio, sin favoritismos. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: moviéndose hacia políticas antihumanistas que yo creo que ni su propio electorado puede entender.
1: Els dos dirigents ho han dit en una entrevista a EFE, on el PP ha defensat que els menors han de tornar amb els seus pares, mentre que els comuns apel·len a la solidaritat per donar-los una vida digna a Europa.
2: Gràcies, Marcos. I també en política, la consellera de Salut, Olga Pané, planeja reincorporar-se a ple rendiment el 25 d'agost al Consell Executiu, després de 4 mesos de baixa. Així ho ha anunciat en una entrevista concedida a La Vanguardia, en què també ha defensat la possibilitat de reincorporar-se progressivament a la feina després d'una baixa en determinades professions. Considera, diu, que no tot és blanc o negre, és a dir, que sovint no es tracta de treballar o no treballar, sinó de trobar el punt mig. Pané, recordem, es va trencar el peroné en un accident domèstic a principis d'abril, poc després que esclatés una polèmica justament entorn de les baixes laborals. En aquell moment, Salut, el departament que ella capitaneja, plantejava donar incentius als CAP per escurçar les baixes, però la mesura es va acabar retirant per les crítiques que va generar.
3: Más de uno Catalunya.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig sense ferits, afortunadament, a Nou Barris, a la mateixa zona on dijous passat un home va ser apunyalat mortalment. Segons ha avançat el digital El Caso, el tiroteig s'hauria produït la matinada de diumenge al carrer Almansa, després d'una baralla entre dos grups. D'acord amb les primeres informacions, la policia no relaciona els dos successos i apunten que la baralla entre bandes va anar escalant fins que un dels membres va treure una arma de foc i va disparar diversos trets. Els implicats van fugir ràpidament i van deixar abandonats dos cotxes al lloc dels fets. I més coses també en plana de successos. Els Mossos han detingut 13 persones al Brunch Electronic Festival, que va començar divendres i ha acabat aquest diumenge al Parc del Fòrum de Barcelona. Segons el balanç de la policia, 7 dels arrestats havien robat un total de 74 mòbils i 3 més havien intentat robar altres telèfons. També hi ha un detingut, atenció, per agressió sexual per haver fet tocaments i un acusat d'un delicte de salut pública per possessió de drogues. A més, un assistent va ser arrestat per requeriment judicial perquè hi havia una ordre de detenció en contra seva. Tot plegat en un festival que ha tancat l'edició del 2026 amb més de 70.000 assistents, segons l'organització, i que ha comptat amb artistes com The Blaze, Paul Kalkbrenner o Camel Fat. En concret, el primer dia hi van acudir 28.000 persones, el segon 30.000 i el tercer 8.000. I un darrer apunt: el conductor d'un turisme lamentablement ha mort aquest diumenge al matí en sortir de la via i volcar en un barranc al municipi de Fonollosa, al Bages, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'avís de l'accident es va rebre cap a les 9 del matí entre Fonollosa i Canet de Fals. Per causes que encara s'investiguen, el turisme va sortir de la via i va volcar en aquest barranc i, a conseqüència del sinistre, va morir el conductor i únic ocupant del vehicle, que era un home de 51 anys i veí també de Fonollosa. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
3: Más de uno Catalunya, amb Anna Utiel.
2: El pla del govern per la implantació de les energies renovables, l'anomenat Plater, ha rebut més de 12.000 al·legacions. El Departament de Territori i Habitatge ho considera un èxit de participació ciutadana. Ara l'Institut Català d'Energia haurà d'analitzar aquestes aportacions. Un cop finalitzada aquesta fase, s'obrirà un segon període d'al·legacions. El Plater ha generat una forta oposició entre municipis afectats, entitats territorials i sindicats agraris com ara Unió de Pagesos o Revolta Pagesa. Precisament avui, cap a les 11 del matí, diverses entitats, alcaldes i consells comarcals exposaran els seus arguments per aquest rebuig. Sigui com sigui, la consellera Sílvia Paneque defensa que les aportacions rebudes serviran per ajustar els criteris tècnics del pla a la realitat social. L'objectiu és ordenar la implantació de les energies renovables a Catalunya i avançar cap a la descarbonització del model energètic l'any 2050. I
3: Más de uno Catalunya.
2: I quan passen pràcticament 28 minuts de les 8 del matí, repassem l'actualitat esportiva amb José Agustín Gómez. Bon dia.
4: Bon dia. Setmana clau per algunes operacions a Can Barça. El Futbol Club Barcelona i el Manchester City segueixen negociant per tancar el traspàs de Rodri al Club Blaugrana abans de la data d'incorporació del futbolista als entrenaments amb el conjunt anglès. D'altra banda, el PSG i el conjunt Blaugrana han de negociar el traspàs de Ferran Torres al club francès. Es vol fer l'operació abans del dia 12, data d'incorporació dels internacionals espanyols als entrenaments del conjunt de Hansi Flick. L'Espanyol tanca els amistosos de pretemporada amb una derrota davant el Coventry, 3-1. Els blanquiblaus segueixen buscant reforços per la plantilla i decidir

0: Itàlia s'apunta a un acord amb l'Inter de Milà pel traspàs del jove francès Isaka Kamate. Segons aquesta informació, l'Espanyol pagaria 3 milions d'euros pel 50% dels drets del jugador.
1: I acabem, com sempre, amb cultura. Avui s'acaba el Festival Internacional de Música de Cambrils i l'encarregada de posar el punt final a la 51a edició de la cita serà Ana Torroja. L'artista arriba a Cambrils en el marc de la gira Se ha acabado el show, en què presenta el seu nou disc que va veure la llum aquesta passada primavera. A més dels seus darrers temes, al concert també sonaran els grans èxits de Mecano, clàssics com Hijo de la Luna, Mujer contra Mujer, Me cuesta tanto olvidarte o com aquest.

0: I amb aquest clàssic dels 80, amb aquest Hoy no me puedo levantar, acabem aquest breu repàs informatiu en clau catalana que ha comptat amb Ivan Gustems del control tècnic i els deixem de nou amb Más de Uno i Miguel Ondarreta.
1: Son las 8:30 de la mañana, media en Canarias.

0: por ser de Mueve Go, con cada repostaje, regalo seguro en la app, carburante gratis para siempre y mucho más. Consulta condiciones en mueve.es.
1: Mueve.
2: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
3: ¿Pensando en reformar? Aprovecha el agosto sin IVA en Solglass. Instalación garantizada, rápida y sin obras, de ventanas de máxima seguridad y ahorro energético. Ton Sirera 2, 973-267700 y en solglass.es.
4: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973-2015-78 i al web ramonvilella.com.
5: L'agost passa volant. Quan te n'adones, les vacances ja s'han acabat. Per això, si aquest estiu penses aprofitar l'agost, aprofita'l de debò i estrena el Kia que fa temps que esperes. Aquest mes gaudeix de condicions especials al teu concessionari oficial Kia. Fes l'agost amb Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Vine a Callesa. Concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida o visita'ns a callesa.com.
8: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Les 12:20, bon dia.
0: A Onda Cero Catalunya comença La ciutat d'estiu, amb Robert Calvo.
1: De la mateixa manera que diem dades negatives quan esdevenen, també les positives quan són notícia. Els fets delictius registrats a la xarxa del metro de Barcelona han baixat un 34% els primers 6 mesos del 2026. És una xifra molt considerable, un 34%. Entre el gener i el juny s'han comptabilitzat 5.528 conductes delictives. Són moltes, però és que eren 8.388 les del primer semestre del 2025, el mateix període analitzat enguany. Transports Metropolitans de Barcelona diu que aquestes dades mantenen la tendència a la baixa iniciada el 2019 i atribueixen l'evolució, entre altres factors, a les mesures de prevenció

i a la col·laboració amb els cossos de seguretat. També se'n felicita l'Ajuntament de Barcelona, la presidenta de TMB, Laia Bonet, que diu que el metro avui és un espai més segur que fa uns anys. Ara només falta que el que passa al metro passi a la resta de

0: La Ciutat d'Estiu comença la seva tercera setmana de temporada estival aquí a la ràdio. La Ciutat d'Estiu és aquest programa que els anima, els alegra, els informa, els entreté, els acompanya, els abraça. Bueno, els abraça no gaire, que fa una calor que espanta. És un programa que es fa des de l'estudi 1 d'Onda Cero Catalunya a la Rambla de Barcelona, que ja va prenent forma, per cert, i el febrer s'ha d'inaugurar. Aquí, en aquest estudi de ràdio, davant meu hi ha un home acabat de tornar de les seves vacances, que està al control de so, fent que tot plegat arribi perfecte. És l'Ivan Gustems Carreño, que només ha estat 10 dies al Club dels Fluixos, però ja és aquí al peu del canó perquè, senyora, senyor, algú haurà d'aixecar el país. També l'aixequen en Peter Hendrik Fanés. Per Enric, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt bé.
0: Començant ja una tercera setmana aquí. I la Clàudia Moreno Lozano. Clàudia, bon dia, com estàs?
2: Bon dia, molt bé.
0: Que és la dona més abrigada d'aquest programa, juntament amb l'Anna Utiel, que té molt fred també, que ara la saludaré. Anna Utiel, bon dia.
2: Bon dia.
0: Per què vas tan abrigada?
2: Perquè fa fred amb l'aire condicionat aquí. La Clàudia està d'acord amb mi.
1: Jo li agafaré la jaqueta a la Clàudia, em sembla.
0: En fi, jo, com que tinc calor tot arreu, doncs aquí també en tinc. La Clàudia ens porta per Catalunya i l'Anna Utiel Argudó, des de la redacció d'informatius, ens explica l'actualitat del dia a Catalunya, que ve intensa, tot i que aquesta setmana va de baixada la cosa, ja ho anirem notant al llarg de la setmana. Però tenim el que ens salvarà, que és dimecres, que tindrem la gran notícia de l'eclipsi, que es produirà ja en temps de la brúixola de l'estiu, amb en Joan Valentín Marco. També se suma a aquest equip de la Ciutat d'Estiu en Marcos Díaz Alcaraz. Marcos, bon dia, com estàs?
3: Molt bon dia, Robert.
0: Que em consta que ha estat tot el cap de setmana cantant allò de Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen, evan...
3: Sí, bona part del cap de setmana he estat tararejant aquesta cançó, efectivament.
0: Pels que no sàpiguen d'on ve, divendres aquí vam provocar un moment gallec absolut amb el Marcos, amb el Fran Villar, que s'anava de vacances a Galícia, i ell ens va dir que, el Marcos, que li cantava aquesta cançó de bressol a la seva filla, tal com li cantava a ell el seu pare. En fi, tot això, amb tota aquesta gent i tot això, arribarem fins a les 2 de la tarda. Entrem a la setmana clau del mes d'agost, i quan dic clau apunto a moltes coses. Primer, que quan hagi acabat la setmana no quedarà ningú treballant, o gairebé ningú. Poquets, ben poquets, estaran pencant els recursos necessaris, els serveis mínims i els que ens hi assumem. Però els que més treballaran aquesta setmana seran els responsables dels diferents ajuntaments de Catalunya i de la resta d'Espanya, perquè estaran en festes. Potser ara vostè em diu, no, és que al meu poble, a Matadepera, ho celebrem, no sé quan és, però a l'octubre. Molt bé, doncs, però la resta de Catalunya, la majoria, celebren la festa major per la Mare de Déu d'agost, pel 15 d'agost. Viles, ciutats de Catalunya, pobles, es preparen pel Dia de la Mare de Déu. I, és clar, per festa major no pot fallar l'embalat.

0: Encara potser no és festa major exactament al seu poble perquè comencen demà passat, o dijous, o divendres, però el cap de setmana segurament estarà de festa major. Si no el seu poble, el del costat. Aquí hem tingut ara un debat a la redacció que traslladarem a l'antena per veure si l'audiència es posa d'un cantó o d'un altre, perquè jo potser visc en una bombolla i no veig, no veig la resta de Catalunya. En fi, això que estem escoltant ens porta a l'embalat de festa major, com deia. És festa major mitja Catalunya i es preparen focs d'artifici, cremats de rom, les cantades d'havaneres, els concursos de petanca, de futbol sala, de pintura ràpida, de dansa i de tot tipus de certàmens que es fan per festa major. Vosaltres sou molt d'anar a l'embalat, en Utiel?
1: Clar, jo sóc molt de festa major, que per ser a Martorell, com deies, com a la majoria de pobles. No, no, és ara.
0: Ara. Què celebreu, exactament?
1: Comença divendres.
0: No sé si teniu algun tipus de sant, patró.
1: Sí, la Mare de Déu d'agost, efectivament.
0: Al meu poble se celebra Sant Roc, que és el dia 16.
1: Ah, no, nosaltres ho fem entorn del 15, i és del 14 al 16, o sigui...
0: Com la majoria de pobles.
1: Com la majoria, són poc originals.
0: I què fan a Martorell per festa major?
1: Doncs mira, a mi el meu dia preferit és divendres, que es fa una cerca nit, que és com una mena de cercavila, però de nit, i és una mica... barreja conceptes de correbars, de gegants, és molt xulo.

0: Vas a la plaça de l'Església, allà davant de l'Església, que venen moltes vegades unes drag queens que fan un espectacle increïble, xulíssim.
1: Molt bé, molt bé. I a l'Hospitalet de Llobregat, la festa major quan és?
2: La festa major és la... són les festes de la primavera, són al voltant de Sant Jordi, finals d'abril.
1: És veritat.
2: I durant uns 4 dies. Concerts, focs d'artifici, concurs de petanca, de futbol sala...
1: Això dels focs d'artifici no sé si es porta gaire ja, perquè hi ha molts pobles que ja no en fan de focs d'artifici, crec.
2: Nosaltres tenim castell de focs, sí, per cloure les festes de la primavera. I després cada barri doncs, les fa quan vol. No sé si això se li pot dir festa major, però...
1: Sí, clar, evidentment. I a la resta de Catalunya, Gelida, com es fa la festa major?
3: Bueno, a Gelida aquest any no aniré, i és el primer any que estic visquent a Gelida, però sí que et puc dir que a Martorell hi he estat, i a Sant Esteve també, i això del Cercanit, a mi, jo també sóc molt fan, i aquest any també he anat bueno, he vist focs artificials a Blanes.
1: És que la festa major de Gelida ja ha estat, perquè ha estat del 3 al...
3: No. Justament el 14 comença.
1: Val. Perfecte. Més festes majors. Tu vius a Barcelona, Clàudia, però,
4: sí, però
1: tens un poble.
4: Cantallops. Que ja ha sigut, normalment és el primer cap de setmana d'agost, tot i que aquest any l'hem fet l'últim de juliol. I és molt guai.
1: I què fan a Cantallops per festa major?
4: Doncs pues fem una mena de correbars, però com només hi ha dos bars, pues, pues es diu correcases, crec, i és, anem com amb una pick-up i diferents begudes allà i una xaranga i vas com en diferents punts del poble.
1: I et donen beguda a les cases?
4: No. Vas, o sigui, la pick-up va carregada de begudes.
1: Llavors,
4: pares en... Pares en diferents punts com mítics del poble.
1: Pensava que parlava de les cases.
4: No.
1: I en Pere Parés?
5: Bé, jo mai he sigut de participar molt. Jo visc a Granollers. És l'última setmana d'agost, les festes majors, i bueno, s'ha de dir que molt, diguem-ne, de manera inconscient i despreocupada m'acoplo a algun plan que proposen els meus amics.
1: La gent jove, que dic jo.
5: Home, sí, però el que em convidin, els meus amics diuen anem aquí i jo hi vaig.
3: Pere, però la pregunta és, ets dels blancs o dels blaus?
5: Dels blaus, si us plau.
0: Home, però si no participes, Pere.
5: Ja, no, realment ho soc quan tinc un blanc davant. Per picar-lo dic que soc molt blau.
1: Explica això a la resta de Catalunya, que va, perquè la gent de la resta de Catalunya potser no ho sap.
5: Doncs els dos colors de la ciutat, que són el blanc i el blau, doncs es fan dos equips amb aquests colors i és com una cosa molt identitària.
1: Consta que la família d'en Figueredo hi estan molt avasats a fer això del blanc i el blau, per tant sabem una estona aquí.
5: Espero que no sigui blanc.
1: Marcos, què volies dir?
2: Volia dir que veig que hi ha molta cosa de córrer bars. Això a l'Hospitalet no ho tenim. Potser perquè no ens fa falta, perquè ja anem als bars sense que sigui festa major i sense que faci falta un córrer bars d'aquests. El que tenim és un córrer tapes, podríem dir, és una ruta de tapes, i això sí que participo religiosament cada festa major de l'Hospi, anar bar per bar demanant la tapa corresponent.
1: M'interessa molt més. Bé, la gent ja es deu estar preparant per aquesta festa major, com dèiem, amb tots aquests actes que hi ha de pintura ràpida, de futbol sala, de bàsquet. Tu et prepares també per les festes que vagis a visitar.
3: Del 21 al 25 d'agost són les de Gelida.
1: Molt bé. Doncs a les de Gelida també, suposo que tu posaràs les millors gales, encara que no vagis als concerts de festa major, per viure aquesta festa.
3: I tant que sí. I molta gent també ara mateix estarà preparant per lluir les seves millors gales en el moment clau de cada festa major. El concert del Ball, que és una cita ineludible per qualsevol festa major del país i que fa treballar de valent el nostre protagonista de l'actualitat d'avui. I és que avui tenim la presentació d'una orquestra que és més que centenària, perquè té 112 anys.
1: La representació aquí de l'Orquestra Selvatana, que és l'orquestra més que centenària de Catalunya, i de seguida escoltarem el seu baríton, que ens explicarà com viu la vida el mes d'agost. Bé, doncs ja que parlem de cantants d'orquestra, de ben segur que a l'Embalat vostè ha ballat això.
6: Ai Maria, que ets formosa.
1: Ara miren tots amb cara de... no sabem de què parles. Vostè no ha ballat això a l'Embalat del seu poble o dels... No, eh? És que jo, això ho he sentit tota la vida al meu poble, de la mateixa manera que he vist l'Embalat al meu poble, i ara em diuen que no hi ha embalat a Catalunya, no?
0: És que sap molt de greu, però no, jo conec el concepte de l'Embalat per llegir més Mercè Rodoreda que no pas per haver-ho viscut.
3: Sí.
0: I sap greu, tant de bo tornar. Fem una crida, si vols.
1: Fem una crida que tornin els embalats, perquè si no, què és la festa major sense un embalat? I on feu el ball de festa major i el concert? És que...
0: Doncs a les places sense embalat. A l'aire lliure.
2: El recinte
1: no decoreu res, una decoració, unes llumetes...
2: Al Parc de la Ramonta i al recinte Firal de la Farga.
1: El recinte Firal de la Farga el fa servir per tot, a l'Hospitalet,
2: per tot.
3: La gent ja ve embalada.
1: En fi, si vostè va...

0: al Ball de Festa Major o al concert a escoltar aquelles cançons d'ara, d'avui i de sempre, doncs ens ho explica amb una nota de veu de WhatsApp al 676-760908. Expliqui'ns anècdotes de Festa Major, de l'embalat de la Festa Major, si va conèixer el seu amor de la seva vida en l'embalat de Festa Major, o si, per contra, va aprofitar per donar carbasses a algú per divorciar-se en aquest Ball de Festa Major. Ho escoltarem al llarg del programa, ara a les 12:31, notícies a Onda Cero. La Policia Nacional desmantella una organització criminal que explotava sexualment diverses dones a Catalunya. L'operatiu s'ha tancat amb 3 detinguts a Castelldefels i un a Reus, Anna.
1: Sí, almenys 5 dones han estat alliberades. Segons el cos policial, els responsables obligaven les víctimes a estar disponibles les 24 hores del dia, acceptar totes les pràctiques sexuals que els demanaven els clients, cedir la meitat dels diners que guanyaven i desplaçar-se allà on les enviaven. La investigació va començar amb el testimoni d'una dona que va ser captada a Colòmbia. Allà un home es va guanyar la seva confiança oferint-li una feina com a teleoperadora i posteriorment proposant-li traslladar-se a Espanya per treballar com a encarregada d'una casa de cites. Un cop aquí, però, la van forçar a exercir la prostitució. Davant la seva negativa, els responsables de l'entramat li van dir que havia contret un deute de 4.000 euros pels costos del desplaçament i que l'havia de pagar prostituint-se.
0: Déu-n'hi-do. Jaume Duch demana paciència per desencallar l'oficialitat del català a la Unió Europea.
1: El conseller d'Unió Europea i Afers Exteriors adverteix que portar el tema a votació sense tenir garantida la unanimitat podria ser contraproduent.
2: Jaume Duch assegura que el govern central no ha deixat de treballar pel reconeixement i l'oficialitat del català, gallec i euskera a la Unió Europea. Ho fa, remarca, fora del soroll polític, perquè és una negociació que requereix paciència i tranquil·litat, especialment per fer entendre que la llengua no és un caprici, sinó una qüestió d'identitat. El conseller, en tot cas, és optimista.
3: També sé que mentre no estiguem segurs que ja tenim aquesta unanimitat, no tindria cap sentit anar al Consell a provocar una nova discussió o, en el pitjor dels casos, que tinguéssim una votació amb un resultat que no fos unànim. Per tant, hem de continuar fent la feina amb optimisme. Jo sóc optimista, jo penso que això acabarà sortint.
2: Paraules de Jaume Duch en una entrevista a Europa Press, on també ha demanat al Tribunal Suprem que apliqui l'amnistia el més aviat possible a Carles Puigdemont.
0: Que serà el gran tema de la tardor, el de Carles Puigdemont, dic, a partir del mes de setembre, imaginem. Un tema més, el Departament de Salut prepara un pla de contingència sanitària, atenció a això, per reforçar l'atenció d'urgències a les zones on l'eclipsi de dimecres serà total.
1: Sí, parlem del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Ter Sud de Lleida. A més d'enfortir les urgències durant la nit del mateix dia 12, el pla també preveu garantir la màxima cobertura als matins dels dies 13 i 14. En els hospitals de referència hi haurà un metge resident presencial i un adjunt localitzable per atendre les possibles urgències oftalmològiques. En aquest sentit, com ja vau explicar aquí a la ciutat fa uns dies...
0: Sí, el divendres.
1: Exacte. El departament recorda que mirar l'eclipsi directament sense dur les ulleres homologades pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com ara cremades a la retina o una pèrdua parcial de la visió.
0: Espero que m'hagi de menjar les meves paraules, però segurament dijous tindrem casos, perquè hi ha tot un seguit de gent al país, en aquest país i a tot el món, que no fan cas de cap mena d'avís i d'advertiment, en cap dels conceptes, ni la meteorologia, ni els eclipsis, ni res. Però, sobretot, això que diu el Departament de Salut, molt d'ull, mai millor dit, amb les ulleres homologades al damunt i a mirar, és que són 57 segons. Vull dir que no? Són 50...
1: Sí, depèn de la zona on et trobis, però sí.
0: Menys d'un minut. Un minut de la seva vida li pot costar un dany irreversible. Anna, t'escoltem a 2:45 de la tarda al Notícies Migdia. Que vagi bé.
1: Igualment, fins ara.
4: A la ciutat d'estiu.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Comença una nova setmana que ens portarà a l'antena els sons de la Clàudia Moreno, que ja ens ha permès escoltar aquells petits sons que fan referència a la sortida a la carretera i a la sortida per volar des de l'aeroport. I aquesta setmana què, Clàudia?
1: Aquesta setmana no sortim. No hi ha sortida.
0: Molt bé.

0: però tampoc donaré molta pista. És una cosa que em mola molt de l'estiu. Jo crec que és de les millors coses de l'estiu.
1: Ah, perfecte. La Clàudia ens porta cada dia un so, de dilluns a divendres, i divendres resol amb l'ajuda de l'audiència a través del 676-760901.

0: Des d'ara fins a les dues tenim moltes coses per explicar. Resseguirem el camí de l'actualitat fixant-nos en això que els deien, les orquestres que no descansen aquests dies, i amb en Pere, Parés i Gern repassarem l'actualitat esportiva en un nou capítol de... Los ricos también lloran, que és el nom que hem donat a aquesta secció esportiva que precedirà el butlletí de la una. I després arribarà l'Alicia Escribano per posar música a l'inici de la setmana.
1: Avui viatjarem fins a un estiu de la nostra vida a través d'una cançó irrepetible. Segurament no es tornarà mai més a fer una cançó així. En boca d'un senyor que és l'estiu. Ell, la seva veu, les seves cançons sonen a totes les barbacoes, tots els xiringuitos, embalats i festes majors. Ell és la veu de l'estiu i avui es mereixia aquest homenatge.
0: Amb en Víctor Ruiz Novel tornarem al col·le. Sí, sí, abans que ho faci l'alumnat. Al col·le Dantes, a l'escola Dantes. I amb l'Alex Soto rematarem la setmana amb les cançons motivadores. Tot plegat fins les dues aquí, a Onda Cero Catalunya.

0: Fa justament una setmana vam rebre aquí a l'estudi dos representants del col·lectiu de socorristes que vetllen per prevenir els ofegaments a les platges de Catalunya. Tasca imprescindible en els mesos de la temporada de bany i jo els preguntava com portaven això de no tenir mai més d'agost. I esclar, em van dir que quan van decidir que volien ser membres del salvament a les platges ja van assumir que això passaria. No sé si el nostre protagonista d'avui li haurà passat el mateix. Ell no vetlla per vides humanes, però d'alguna manera sí que les fa millors, les acompanya. Tot l'any, però especialment el mes d'agost, que va, no sé si a vol o per dia, ara li preguntaré. Miquel Gili, què tal? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Escolta'm, ara explicarem qui ets, però és que deia jo que et passes la vida a la carretera i ara la gent pensarà, a què es deu dedicar? Ell és cantant, baríton, per ser més concrets, i es passa els estius a la carretera perquè treballa en una orquestra, que és la Salvatana, que és una orquestra de Banyoles, de Girona, encara que ell és de Sallent, del Bages. I com arribes tu a la Salvatana?
1: Correcte. Bueno, jo hi arribo, mira, ara aquest estiu farà 10 anys que hi soc. Hi arribo i vaig arribar per un amic meu que hi treballava i el baríton que hi havia va plegar i llavors vaig entrar jo, així és com de rebot.
0: Però la meva pregunta és, es fa càsting en una orquestra? Vull dir, hi havia altres candidats o va ser que ja ho tenien decidit, que volien comptar amb tu, no?
1: Es fa càsting, es mira i tal, però no, en el cas aquest, que potser en el meu era més urgent, sí que, vaig passar els vídeos, vaig passar uns àudios i etcètera, i els hi van queixar i allà vaig entrar.
0: Molt bé, molt bé. 10 anys en una orquestra, per tant, fa 10 anys que no tens estius.
1: Fa 10 anys que no tinc estius, exacte. Sí, vull dir, exacte.
0: Sí, clar, i quan vas entrar a l'orquestra, jo pensava, quan vaig estar amb els socorristes la setmana passada, i em van dir això, de ja nosaltres vam assumir, quan volíem ser socorristes, que la nostra vida passaria a l'estiu, vull dir, la vida laboral passaria sobretot a l'estiu. La teva passa també a l'hivern, d'alguna manera, però a l'estiu és el moment d'eclosió, no?
1: Sí, diguem-ne que nosaltres treballem tot l'any, però sí que és obvi que a l'estiu hi ha com molta més feina. Però Jo he convist molt bé treballant a l'estiu, vull dir que realment els meus amics sí que fan vacances a l'agost, jo els faig a l'octubre, però realment no em fa per res treballar a l'estiu, inclús m'agrada.
0: Ah, sí? Sí, perquè evidentment es dedica a una cosa que li agrada, perquè ell és actor, ell li agrada cantar, es va presentar aquesta prova de l'Orquestra Salvatana i la va passar. Per tant, es dedica a allò que li agrada, i això no ho podem dir gaires persones, Miquel?
1: Ja, sí, en soc conscient i a més estar en una de les orquestres més importants de Catalunya, doncs, vulguis o no, doncs, també em sento com molt honorat, no? de poder estar i de visitar tants pobles i d'actuar per davant de tanta gent.
0: Sí, i a més la teva feina, intueixo que es toquen alguns punts amb la meva, amb la nostra, que és que la gent és molt agraïda. També ara parlarem d'algun cas, que segurament el tens, d'algú desagraït, però en general hi ha poques feines al món. Jo els dic als meus companys aquí, quina feina hi ha al món que cada dia hi hagi algú escoltant-te que després d'escoltar-te t'envia un missatge i et diu m'encanta el que fas, felicitats i gràcies.
1: Sí, realment és molt agraït perquè o sigui, tu vas de poble en poble, cada públic és diferent, però sí que al final acabes actuant en el dia de la festa gran, el dia de la festa major. Sí. I sí que nosaltres cada any portem un concert diferent, un concert nou, renovat, i hi ha

0: Hi ha anys que poden queixar més o menys, però normalment sempre hi ha molt bona rebuda en això.
1: És millor el concert o el ball de la festa major? Perquè jo pensava que el ball de l'embalat, diguéssim, és una mica injust amb el cantant d'orquestra i amb el músic, evidentment, perquè la gent no els mira, no estan pendent d'ell, estan de fons, us tenen de fons, però la gent va ballant, va xerrant, va fent petar la xerrada i senten la música de fons. En canvi, el concert t'obliga a estar assegut, mirant a l'escenari i pendent del que canta i del que toca, no?
0: Sí, m'agrada això que dius, perquè moltes vegades la gent no és conscient d'això. Sí que en el ball, com molt bé dius, nosaltres cantem, fem esforç vocal o esforç instrumental i la gent està ballant allà, però no presta tanta atenció. Sí que en el concert, almenys en el format que fem nosaltres de la Selvatana, que és un format com molt més espectacle, la gent està molt més atent, has de procurar més, almenys en la, no, en la nostra versió, no? del vestuari, les coreografies, el que es projecta a la pantalla, el que la il·luminació, tots els arranjaments musicals, vull dir que sí, o sigui, hi ha diferència entre el concert i el ball.
1: I ara la pregunta del milió, li deia jo a en Miquel que si ha tingut algun cas d'aquesta persona que li ha demanat el repertori, evidentment això ha passat, perquè passa a totes les orquestres, i també la pregunta al milió és, deus tenir una cançó preferida i una cançó molt menys preferida, no? Entre les preferides, la preferida de Miquel, quina és?
0: Aviam, la meva preferida, però perquè potser porto molts anys cantant-la i és un tema solista de l'orquestra que el fa el baríton, però que ja porta molts anys portant-lo als concerts i que funciona molt, és la Moreneta.
1: Espera't,
0: d'en Toni Casteller.
1: Sí.

0: a més, en Miquel és un home llest, perquè sap que quan passa això a l'escenari, quan ell canta això, que està vostès escoltant, ell és en Miquel, té el públic a la butxaca, el de Catalunya, dic.
1: Sí, home, és que els concerts no pot faltar la música catalana, és sí, que sí. Si no, això és un atemptat, eh?
0: Sí, sí, totalment.
1: Hem de fer aquesta reivindicació també de la llengua i de la música catalana que forma part del nostre país.
0: I tant, mira, avui, fa uns dies explicàvem a la ràdio que ja som 8 milions de catalans, 8,23 milions de catalans. Fa 30 anys en Pujol feia una campanya que deia som 6 milions i ara som 8 milions i 20,23.
1: Clar, Déu, si és un 2 milions més.
0: Clar, de tota aquesta gent n'arriben molts milers cada any d'arreu del món, no? I llegia això fa uns dies que l'Ajuntament de Barcelona ha comprat traductors als funcionaris municipals perquè els puguin traduir el que diuen aquestes persones que arriben. Dic, home, cantem-los en català, parlem-los en català, integrem-los en català i llavors aprendran la llengua, no?
1: Clar, veus? Mira, ara que dius a l'Ajuntament de Barcelona, a mi una de les coses que em sap greu és que realment a la Mercè, a la Festa Major de Barcelona, no, que és la capital de Catalunya, no hi tinguin cabuda les cobles orquestres, no? I que puguem interpretar aquests temes, no. A mi això em sap greu, realment. Saps que potser a Girona no passa, i a Lleida tampoc, i a Tarragona tampoc, però a Barcelona, saps? Que no hi haguin cabuda les cobles orquestres, no? En una diada com la Mercè o etcètera, que pugui oferir un concert 100% en català amb música nostra, que no hi pugui ser, a mi realment em sap greu.
0: És que de Barcelona...
1: Ara he fet aquí una reivindicació.
0: No, està molt bé, estic molt d'acord, perquè a més dius, home, és Cap i Casal, no? Què menys que el Cap i Casal defensi la llengua que s'exposa, en aquest cas en les cançons, en la música, no? Que és una manera de vehicular una societat, d'articular-la, no? En fi, coses que jo penso.
1: Sí, perfecte. Però, bueno, és això, pensem el mateix, crec.
0: Ell creu que és la Moraneta, aquesta sardana meravellosa, és la seva preferida, però després n'hi ha una que és la menys preferida. No diríem que és la pitjor, però la menys preferida, no? La que potser fa més mandra cantar, no? Que és...
1: Ah, sí. No és per... Sí, per mi és el boig per tu de Sau, però no és per... Potser és una cosa personal, no ho sé, O potser perquè l'he cantat tantes vegades, però que no...
0: Yeah.
1: No ho sé, no, posa una mica al revés.
0: És perfectament entendible, vull dir que s'entén perfectament que hi hagi una cançó que et faci més ràbia, però no per la cançó, perquè l'has cantat tantes vegades que la tens molt passada, no?, potser...
1: No és per la cançó en si, és, no ho sé, em produeix una mena de, ostres, quan l'he de fer, se'm fa una mica bola,
0: Fa unes setmanes vam tenir, diguéssim, abans de l'estiu, vam tenir aquí a l'estudi en Pep Sala, que fa una gira ara tot l'any, el que queda d'any, i en aquesta gira ens va dir, i això em sembla al·lucinant, bueno, la tecnologia és una barbaritat, que hi ha com un holograma, una pantalla on apareix Carles Sabater, canten Boig per tu a mitges i altres cançons, i vaig pensar, ostres, això de ressuscitar els morts, no ho sé això, si ho hauríem de...
1: De veritat?
0: Sí. Bueno, se sent la veu del Carles Sabater, es veu el Carles Sabater, la intel·ligència artificial té aquestes coses a vegades, no?, que et permet fer aquestes coses. Jo sí. Ho hauria de veure per veure, segurament després queda molt ben plasmat, no ho sé, però vaig pensar, ostres, tu... cantar una persona que no hi és una mica estrany. Tu amb qui cantaries dels que ja no hi és? Vull dir, si diguessin, pots cantar...
1: Ai! Ostres, no ho sé. Quina pregunta. A part que jo tampoc tinc com cantants preferits...
0: No és mitòman?
1: No sóc mitòman, no ho sóc gens. No sóc gens, la veritat és que no. Però, home... Jo si fos algú del líric o com una Montserrat Caballé, un Freddy Mercury, aquesta gent, seria molt guai,
0: Jo crec que podries fer la versió 2026 del Barcelona de Freddy Mercury i Montserrat Caballé, doncs no sé si el feu en el repertori aquest tema.
1: No, nosaltres no, ara no, l'havíem fet, per això.
0: I l'havies fet tu?
1: No, jo no l'havia fet, s'havia fet fa uns quants anys.
0: És per tant la signatura pendent que et queda, no?
1: Sí, el que passa que com a baríton no sé si arribaria al to del Freddie Mercury, perquè ell considera més tenor que no pas jo, però...
0: I quants anys més hi espera estar en una orquestra en Miquel Giri?
1: Ostres, no ho sé. La veritat és que ara hi estic a gust, hi ha bon ambient també a l'orquestra, i jo és això, a mi voltar per Catalunya, veure pobles, conèixer la gent, a mi això m'agrada molt. i oferir la meva veu a aquestes persones que estan de festa major, que busquen un espai de festa i de desconnexió. A mi també m'agrada molt això.
0: Doncs això és magnífic, dedicar-se al que a un li agrada i, a més, tenir l'aplaudiment del públic cada tarda que va a un poble de Catalunya a descobrir aquest país petit que té unes orquestres meravelloses com la Salvatana, que és, a més, centenària, més que centenària. Miquel Gili, moltes gràcies per explicar-nos-ho, que vagi bé i que tinguis bon estiu. Avui tens bolo, avui dilluns?
1: Avui dilluns tinc bolo, sí, estic a Maçanet de la Selva.
0: Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Doncs que vagi bé el bolo aquesta tarda.
1: A Maçanet de la Selva fa 67 o 68 anys que hi va la Salvatana interrompudament el 10 d'agost.
0: Ah, molt bé.
1: Doncs, sí, és una tradició.
0: Veus, a Barcelona hi ha aquesta tradició de portar la Salvatana. Que espero que després d'aquesta entrevista algú de l'Ajuntament ho hagi escoltat, si no els hi farem arribar, i que prenguin nota.
1: Em semblaria meravellós.
0: Miquel, que vagi molt bé, moltes gràcies i bon estiu.
1: A vosaltres, merci per donar-nos veu.
2: La ciutat d'estiu, amb Robert Calvo.
0: A les 12 i 50 minuts, el cantant d'orquestra que passa ara per l'estudi 1 d'Onda Cero Catalunya és en Pere Parés. Isern, Pere, bon dia.
3: Cantant d'orquestra, jo. M'has vist cara de cantant d'orquestra?
0: No, però jo amb orquestra, perquè fas informatius, esports, la ciutat d'estiu.
3: És veritat. La bruixa polifònic, d'estiu. Soc polifònic.
0: Ets una polifonia en tu mateix. En Pere Parés ens explica les vicissituds dels jugadors de futbol i de les jugadores. Les jugadores no menys titulars. Venen, cobren i fan la seva feina. La resta fa una mica més de xerinola en uns capítols que hem titulat Los ricos también lloran. Ai, sí, aprendieron a llorar, com per exemple Julián Álvarez, que ve sent protagonista dels darrers dies, que està en una setmana crucial pel seu possible fitxatge pel Barça.
3: És un fitxatge que el Barça té moltes ganes d'anunciar com el fitxatge estrella de l'estiu.
0: Li diem els ricos també lloren, senyora, senyor, perquè són gent que no cobra dos duros. Vull dir, es fa allò de rogar, però ho fa per quants? 250 milions d'euros, 150?
3: Sí, bueno, es guanyen bé la vida. Sí. És un... També és un món molt competitiu, no? I en el cas de Julián Álvarez, l'argentí torna avui, bueno, ha tornat avui a la concentració de pretemporada de l'Atlético de Madrid, ha passat la revisió mèdica i això és important perquè podrà reunir-se amb diferents membres del club que tenen veu i vot i una importància a la decisió de deixar-lo anar al Barça o no. En el cas del Cholo Simeone, l'entrenador torna dimecres, s'ha agafat uns dies lliures, però també fins i tot podria reunir-se amb la directiva del club i amb l'accionista majoritari del club, Miguel Ángel Marín, i el Barça està molt pendent del resultat d'aquestes conversacions perquè el cara a cara del jugador amb el club sembla l'única manera d'arrencar.

0: tancar aquestes negociacions que ara mateix estan aturades perquè la directiva matalassera ja ha deixat més que clar que no vol deixar anar el seu davanter.
1: Una directiva culer que estarà enfeinada aquesta setmana, tot i ser una setmana de recés vacacional per molta gent.
0: Exacte. I no només, perquè no només encara uns dies crucials pel fitxatge de Julián Álvarez, sinó que aquesta setmana podria ser quan arribés
1: tus.
0: Perdó, sisplau. Podria ser quan s'arribés a un acord per Rodri Hernández, el migcampista del Manchester City, del que també venim parlant especialment des de finals de la setmana passada. I en el cas de Rodri, doncs, ell ja ha dit que vol formar part del projecte Blaugrana, però falta que resolgui la negociació econòmica. Al marge de la seva possible sortida, el pilot d'or del Mundial està citat divendres per tornar a la concentració de l'equip anglès.
1: Ricos que no lloren, en aquest cas Ferran Torres, que ha donat el seu sí, però ha sortit del Barça.
0: Efectivament, el davanter valencià demanava fa una setmana al Barça que demostressin que el volien, es volia fer estimar, però sembla que qui ha aconseguit captivar-lo és Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain. El Barça va dir que durant el Mundial no volia deixar anar Ferran Torres, excepte si ell mateix ho demanava, i això és el que ha passat. El club parisenc encara no ha fet una oferta formal, però mitjans de París especulen que podria rondar els 50 milions d'euros, i els culers sembla que demanaran 65 milions per deixar anar l'únic nou que té ara mateix a la plantilla.
1: I pel que fa a la pretemporada del Barça, han tornat a jugar Rafinha i Fermín.
0: Ho van fer el dissabte, davant del Nottingham Forest, a un triangular on també hi participava l'Udinese. Fermín, que ha tornat de la lesió que va patir el cinquè metatarsià del peu, comentava el seu retorn a la gespa.
2: Un verano, un estiu molt dur, però bueno, ja estic bé i amb ganes de la següent temporada, de seguir treballant i seguir creixent. No, l'equip molt bé, crec que estem treballant molt bé aquestes setmanes, el jugador de la Masia també, tenen molta qualitat i jo personalment també m'he trobat bé, encara em queda una miqueta rima, però m'he trobat bé.
0: La pretemporada, però, deixa alegries com el retorn de Fermín, però per altres jugadors doncs, també arriba a ser molt dura, com diem aquí, los ricos también lloran, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè ha deixat jugadors descartats. Es tracta del migcampista Marc Casador i l'extrem Rooney Bargi, a qui Hansi Flick ha comunicat que no compta amb ells per la propera temporada i actualment es troben buscant un club interessat en fitxar-los. Segons l'Esport, l'extrem suec podria haver-se lesionat el genoll a l'entrenament d'aquest matí, cosa que podria condicionar i molt la seva sortida del club. Això en un dia en què el Liverpool anunciarà oficialment la incorporació del central culer Ronald Araujo, que arriba a Anglaterra cedit per un any amb opció de compra.
1: L'Espanyol ha perdut el seu últim partit de pretemporada.
0: Sí, per 3-1 contra el Coventry de la primera divisió anglesa, i és un resultat que deixa males sensacions dins el que ha sigut el conjunt de la pretemporada. L'Espanyol no ha guanyat cap dels últims 4 partits que ha jugat. Malgrat tot, va ser un partit igualat en què es va veure en una primera part de l'Espanyol més sòlida en defensa, amb el debut i titularitat del central Unai Núñez, fitxat la setmana passada, i aquest que sentirem ara és Roberto Fernández, que fins i tot va obrir la llauna a la primera part, i no va ser fins als últims 20 minuts de partit que va començar la golejada de l'equip anglès. Sentim Fernández.
3: Jode, porque hace 70 minutos perfectos para mí en cuanto a presión, en cuanto a ganas, en cuanto a ritmo, y te pones por delante en su campo y luego por el otro, que lo estropee todo, pero bueno. No quiero mirar eso, el tema del árbitro, porque luego nos suelen pasar muchas cosas a lo largo del año y nada. Yo ahora mismo creo que estamos muy optimistas de cara a la Liga y vamos a ir a por ello.
1: Un moment, Pere Parés, què vol dir va obrir la llauna?
0: És una metàfora per parlar de quan es marca el primer gol del partit. Obres la llauna, no? Comences a fer que passin coses.
1: Mira, no t'acostaràs sense saber una cosa més. Jo això no ho sabia, de l'argot esportiu encara no ho havia sentit mai. Jo obrir la llauna, el cabró de musclos al vespre i me'ls menjo. O del que sigui, de sardines.
0: Bon sopar.
1: En fi, han obert la llauna. No?
0: Efectivament, i aquest ha sigut l'últim partit de l'Espanyol que juga, o sigui, en pretemporada, i el que començarà aquest cap de setmana és la Lliga contra el Levante.
1: Ah, ja comença la Lliga?
0: Ja comença la Lliga. Efectivament. Una altra cosa que dormies malament esperant que passés.
1: Absolutament. De fet, jo aquesta setmana dormiré malament perquè hi ha festa major, hi ha embalat de festa major davant de casa. I per què a la Lliga?
0: Exacte. Home, vas a l'embalat, després a les 9 a casa, que ja partit
1: de Lliga. Com a les 9? L'embalat comença a les 11 de la nit.
0: Ah, home, sisplau, doncs el partit de Lliga puntual a les 9 i després a l'embalat. Aquest ha sigut...
1: Sí, però és veritat que abans hi ha el concert de Festa Major, que és a les 7 de la tarda.
0: Clar, doncs s'ha de fer espai per tot en aquesta vida, ens hem d'organitzar.
1: En fi.
0: es sentia amb Roberto Fernández, que ha sigut optimista amb la nova temporada que començarà aquest cap de setmana, malgrat els mals resultats dels últims partits.
3: Yo veo el equipo preparado, hay que pensar así, hay que tener esa mentalidad, hay que quedarse con lo bueno de la pretemporada y lo malo corregirlo ya durante esta semana. Y nada, por todas en casa, a la caldera y a por los tres puntos.
0: L'Espanyol entra de ple a la pretemporada, a diferència del Barça, que ajorna el seu primer partit de Lliga perquè gran part de la seva plantilla va disputar la final del Mundial amb la selecció espanyola.
1: I una punant crònica de motor perquè Àlex Palou guanya el Gran Premi de Portland de la IndyCar.
0: Així és, el de Sant Antoni de Vilamajor ahir va signar una gran cursa a falta de 5 carreres per la final, de la competició. Cada cop està més a prop de coronar-se com a campió de la IndyCar per quart any consecutiu. Palou sortia en segona posició, però va aconseguir adelantar Félix Rosenquist, que sortia el primer. I a MotoGP també es va disputar el Gran Premi d'Anglaterra, on els catalans Marc i Àlex Márquez van obtenir, respectivament, la setena i la quarta posició.
1: La IndyCar és la carrera de monoplaces més important de tots els Estats Units d'Amèrica i allà hi ha estat l'Àlex Palou. Gràcies, Pere. T'escoltem a 2:45 al Notícies Migdia.
0: Gràcies.
1: I ara escoltem l'audiència de seguida, perquè avui estem preguntant per l'embalat de Festa Major. Senyora, senyor, vostè va a l'embalat de Festa Major? O quin és l'acte que més secunda vostè anualment? Ens ho estan dient amb notes de veu com aquesta?
4: Bon dia. A mi m'encanten les orquestes d'estas de barrio, des de la Festa Major, sí. M'encanta. Tenemos un grupo de amigos y en nuestro pueblo, yo vivo en San Boi es un pueblo, sí. Bueno, no. Es una ciudad pequeña, pero bueno, yo le llamo pueblo, y allí tenemos la fiesta mayor para finales de mayo. Y luego tenemos las fiestas de los barrios, que son 5 semanas seguidas. Nosotros nos paseamos por todos los barrios porque me encantan las orquestas. Y en nuestro pueblo viene cada año la orquesta selvatana. Por lo menos desde que yo me acuerdo, lo que yo llevo viviendo ahí en el pueblo, llevo 26 años. Yo diría que de esos 26, 20, diría que siempre me acuerdo haber visto las orquestas selvatana. Es espectacular, sí, sí. El concierto es una pasada, es que cantan súper bien y luego la orquesta, bueno, todo. El baile es que me encanta muchísimo y me gustan mucho, ¿eh? Hay muchas que me gustan mucho Telco Chambre y hay una que se llama Diversiones que es espectacular también.
1: Ambas las he visto.
4: Y yo luego nos vamos con nuestros amigos, nos vamos a las otras de los otros municipios de cerca. Vamos a las de Cornellá, las de Hospitalet, nos encantan las orquestas. Todo lo que sea música en vivo, para mí, es lo mejor. Venga, hasta luego.
1: Hasta luego. Solo por detrás de Cornellà està Sant Boi. És a dir, és el segon municipi amb més població del Baix Llobregat, 85.610 habitants. Per tant, no és un poble, senyora. Ara hi tornem de seguida, després de les notícies, amb més continguts. Fins ara.
5: La ciutat d'estiu, amb Robert Calvo.
6: És la 1 a mediodía en Canàries.
7: Noticias en Onda Cero.
6: El Partido Popular insiste, muy buenas tardes, en que la situación en Ceuta tras la entrada de miles de migrantes el pasado 30 de julio sigue sin estar solucionada. Asegura su vicesecretario de Política Autonómica, Elías Bendodo, que es una vergüenza que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya interrumpido sus vacaciones para encargarse de este asunto.
8: Desde el Partido Popular hemos pedido por tierra, mar y aire que el presidente del Gobierno salga de la playa, se levante de la tumbona de una vez, que ha habido una avalancha en su frontera, 70.000 con 150 muertos, y dice el Partido Socialista que ya ha solucionado la crisis. Nos intentaron engañar diciendo que habían vuelto a Marruecos más de los que entraron. Las últimas cifras que manejamos desde el gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta es que todavía miles de personas siguen en Ceuta.
6: El ministro Óscar López le responde.
9: El presidente del gobierno y el gobierno han estado al frente de la gestión de esta situación en todo momento, siguen al frente, colaborando con todas las administraciones y también con terceros países. El gobierno ha multiplicado los recursos en Ceuta para la gestión de esta crisis, no solamente recursos económicos, también de efectivos, se ha reforzado y se sigue trabajando.
6: Los populares confirman en cualquier caso que acudirán a la Comisión de Infancia del próximo jueves, donde se va a hablar del reparto de menores no acompañados entre las comunidades autónomas a las que no van a ir los representantes de Extremadura, Castilla y León y Aragón de Vox. La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, advierte que si el gobierno central quiere sus votos, va a tener que excluir a Cataluña de este reparto. Declaraciones a TV3.
10: Nosotros apostamos para seguir como hasta ahora y ese Cataluña quede excluida para cualquier cosa que quiera hacer el gobierno español necesita los votos de Junts per Catalunya. Si lo que quiere hacer es otra cosa y seguir tensionando Cataluña, no tendrá los votos de Junts per Catalunya, por mucho que ella siga posicionada al lado del señor Pedro Sánchez.
6: Hay preocupación en el Ministerio de Defensa y en el CNI por la futura construcción de una planta de fabricación de coches china.

Han tingut calor aquest cap de setmana? No n'ha fet gaire, oi que no? Mirin, l'Europa occidental ha viscut l'inici d'estiu més calorós de la història, segons l'informe que ha publicat aquesta matinada el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus. Només el mes de juny ja va ser el més calorós a Europa mai registrat. També el mar, amb 3 graus més per sobre de la mitjana. Això diu l'Observatori Europeu del Clima. 3 graus més és una barbaritat. Bé, l'estiu avança amb molta calor. El període juny i juliol ha estat excepcionalment càlid i sec a tot el continent europeu, però sobretot aquí a Espanya, també a França i al Regne Unit i algunes zones d'Alemanya. Aquest cap de setmana veiem imatges de Hyde Park a Londres absolutament groc, quan hauria de ser absolutament verd. De fet, la combinació d'onades de calor i de sequera expliquen que el mes de juliol s'hagi batut rècords pel que fa als incendis forestals

0: i les emissions que se'n deriven. Per tant, molt alerta perquè el mar és un forn, el bosc és un forn i estem nosaltres dins del forn. Molt alerta.
1: Esteu escoltant La Ciutat d'Estiu.
0: Per sort, hi ha un oasi que ens serveix la Clàudia Moreno Lozano perquè va amb un cotxe sostenible que té aire condicionat però que posem a una temperatura que és la que diu la Generalitat i que a més a més és imaginari, o sigui que imagina't si no gasta. La Clàudia ens porta de viatge per Catalunya, cada dia. La setmana passada ens va portar un castell que em va fer moltíssima il·lusió perquè li vaig dir que els castells m'agradaven molt. I avui, la Clàudia, on ens porta el primer dia d'aquesta setmana?
2: Aquest fin d'estava jo pensant, què porto dilluns, perquè hi ha tants indrets superguais a Catalunya
0: aquest
2: que
0: fin
2: mai sé. M'he portat molt bé
0: molt
2: aquest
0: bé.
2: Fin de... I vaig conèixer dues noies de festa, i els vaig demanar recomanació, i jo crec que ha sortit bastant bé. Per tant, aprofito per demanar que si algú que ens està escoltant ens vol recomanar el seu poble o algun indret que els agradi, estem oberts a propostes.
0: 676-760908. A banda de contestar cada dia a la pregunta que els traslladem, ens poden contestar allà els sons de la Clàudia Moreno del primer bloc del programa, l'indret del dia que ens porta ara quan comença el segon bloc i que ens volta per Catalunya. I si vostè diu, és que el meu poble no n'han parlat encara, doncs ens ho diu, ens ho fa arribar amb un missatge i parlarem del seu poble. Avui on anem?
2: Avui anem a l'Escala, que és el poble d'aquestes tres noies. És un dels municipis més coneguts de l'Empordà i no és per menys, perquè a part de totes les platges i cales que té, com la platja de les Barques, té un nucli antic preciós. I també es pot recórrer el Camí de Ronda, que és molt guai.
0: A més, clar, estem a tocar de la història de Catalunya.
2: Aquí anem,
0: de la història d'aquest país.
2: No parlar d'Empúries.
0: Clar, és que hem de parlar d'Empòrion, que és el primer assentament grec, primer i romà després, a la península Ibèrica.
2: I és un dels jaciments arqueològics més importants de Catalunya i apareix superespectacular perquè mentre estàs caminant entre les restes de fa més de 2.000 anys, tens el Mediterrani davant.
0: Mira,
2: això no té preu.
0: La primera vegada que jo vaig anar a Empòrion, Emporiae, és amb la Montserrat Nadal Ardanuy, la meva professora de cultura clàssica, llatí i grec, i ens va fer disfressar-nos de grecs. Amb unes túniques blanques que ens vam fabricar, les vam pintar com si fossin grecs.
2: Bueno, experiència completa.
0: Clar, la gent ens mirava d'una manera una mica estranya, però vam saltar de l'autobús i ens va dir «Penseu que ara esteu trepitjant 2.000 anys d'història». Per tant, si vostè vol anar a l'Escala... Si n'hi ha anat...
2: I saps què més té l'Escala? Les anxoves.
0: Ah, sí, és veritat.
2: Que les mencionen a cançons i tot.
0: Doncs les anxoves de l'Escala, que a més, vull dir, que Sant Martí d'Empúries és preciós, tota la zona és preciosa, però és que allà és un lloc on descobrir història, gastronomia, menjar bé. Jo hi he menjat molt bé allà, a l'Escala. I tu hi has anat a les restes, allà a passejar-te?
2: Diria que no, diria que no.
0: Amb el col·legi no hi heu anat?
2: No, jo crec que no.
0: No, ja.
2: No,
0: potser
2: no
0: és una altra
2: sonar,
0: època, això,
2: no
0: també d'anar al col·legi a veure les restes romanes d'Empúries. Però és un bon exercici per conèixer com vivien els nostres avantpassats i com no hem canviat tant. De fet, ho tenim tot gràcies a ells. Sense Roma no seríem res, sense Grècia tampoc. Tot ve de Grècia i Roma, senyora, senyor. Bueno, alguna cosa ve del món musulmà, també. Però tot, gairebé tot ve de Grècia i Roma. També la manera de com fem política, com estudiem, la medicina, tot ve d'allà. Per tant, vagi a Empúries a descobrir aquestes ruïnes romanes, que allà, a més a més, poden recrear, si vostè vol, el fòrum que hi ha en les restes romanes, i a la plaça on hi havia el fòrum, on hi havia els actes polítics, i allà pot fer el seu speech, si vol, i se'n va. En fi, gràcies per portar-nos a l'Escala, que m'ha encantat aquesta visita.
2: Sí, demanaré més recomanacions, perquè ha sigut molt, molt encertada.
0: L'Empordà és que té una ruta que pots veure moltes coses molt interessants.
2: L'Empordà és màgic.
0: Sí. Molt bé. A la 1:11 seguim endavant.
1: La Ciutat d'Estiu, amb Robert Calvo.
3: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquar 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
1: La Ciutat d'Estiu.
0: Ai, que estem començant la tercera setmana de la temporada estival d'aquest programa i apareix a l'estudi l'Alícia Escrivant. Alícia, com estàs? Bon dia.
4: Estic molt bé, però estic una mica, clar, com que ara abans d'entrar m'has agafat de les orelles i m'has dit que, clar, que les meves cançons fan que la teva audiència després enviï missatges dient que com pot ser que tot el cap de setmana estan tararejant.
0: Home, tot el cap de setmana dient allò de...
4: La carta...

0: Cartagenera,
1: Cartagenera morena, en tu recuerdo perdura. Cartagenera morena, es que... dorada con luz de luna. No. Tot el cap de setmana. No, és que jo li he dit a l'Alicia, Alicia, portes dos dies que només faig que cantar la Cartagenera, i a casa meva també, des que ho vaig escoltar divendres. Ha causat sensació, la Cartagenera.
0: Doncs avui passa el mateix,
1: no, avui, no, és que clar, és que avui l'Alicia ens porta una altra cançó, diu, si divendres ho vaig fer, avui tornaré a fer.
0: Triple salto mortal, oi?
1: Sí, sí.
0: Estiu del 1985, si tu amb nos tots a casa.
1: Jo ja havia nascut.
0: Tu ja havies nascut?
1: Sí, el 84 vaig néixer.
0: Vale, tenies un anyet. Llavors, si tu amb nos tots, els que ja tenien més anys que tu i que jo, que se situen. Bueno, jo ja tenia alguns anys aquí també, la cançó...
1: És que ho diem perquè el divendres era 1965.
0: Sí, clar, però aquest 1985 ja ens agafa tots més o menys aquí, no?
1: Sí, sí.
0: El cas és que aquesta cançó que avui farem protagonista és un homenatge també a un home que és, o era, l'Estiu.
1: L'Estiu en si.
0: En si era ell, no? Estem parlant de George Dan, li havíem de fer un homenatge, com
1: no. I tant,
0: no?
1: Per favor.
0: I clar, entre totes les seves cançons, moltíssims èxits que ens regalava cada estiu, doncs hem escollit un que pensem que també, primer, és una cançó icònica d'ell, de la seva carrera, no és la barbacoa.
1: No, no és la barbacoa.
0: No, perquè l'any 1985 sí que és veritat que el George Dan va donar un pelotazo, com els de la selecció, eh?
1: Sí, sí.
0: Un pelotazo, però de los buenos. Amb una adaptació d'un merengue dominicà, que el merengue dominicà és un estil de música d'allà, de la República Dominicana, però ell va adaptar-ho a aquesta cançó de Wilfredo Vargas. Wilfredo Vargas és l'home que va fer l'abusadora. Què hiciste, abusadora?
1: Què hiciste, abusadora?
0: Aquella cançó de A mover la colita. ¿Te recordes? Que aquesta també la ballàvem. O El baile del perrito. Bueno, pues aquest senyor, aquest senyor és el Wilfredo Vargas. Wilfredo Vargas és realment qui va fer aquesta cançó, però aquí a Espanya ens va arribar a través de George Dan, que la va reinterpretar amb les seves noies, les xavales que portava,
1: sí, sí,
0: que eren totes fantàstiques. Doncs aquesta cançó ens fa viatjar a l'Àfrica, perquè la cançó es titula
1: El africano.

0: negro, ¿qué será lo que tiene el negro?
1: ¿Qué será lo que tiene?
0: Mami, ¿qué será lo que tiene el negro?
2: Clar. Això, clar, ho hem ballat a totes les festes, segures i per haver.
1: Te n'adones que ell canta en femení.
2: Sí,
1: jo me acuesto desnuda i el negro me destapa, no? Ell canta en femení, perquè la cançó original del Wifi no la cantava una noia.
2: La veritat és que és un hitazo, això, eh? Però és un hitazo que avui no es crearia, aquest hitazo.
1: No, mira, diuen els que van viure aquell moment que quan va sonar per primer cop a l'estudi de gravació, algú va dir: esto es oro puro, pero oro puro, ¿eh? Sí. Nos van a conocer en todos lados, li van dir al Wilfrido. Això sonarà fins a la lluna. I així va ser perquè la cançó té una picardia tremenda per la seva època, sense perdre elegància, que és aquesta cosa com també li ha passat doncs, a moltes folklòriques que tenien aquella gràcia per cantar coses pícares,
2: sí.
1: Però no saltar-se l'elegància.
2: Sí, sí.
1: No? En aquella època es gravava tot en un estudi amb música de veritat, l'any 85 que estem parlant, i en aquesta cançó
2: encara no hi havia intel·ligència artificial.
1: No hi havia. I llavors, en aquesta cançó van col·laborar la crem de la crem de Colòmbia, de molts músics boníssims de Colòmbia, trombó, trompetes, reclistes. Van fer un temazo, un temacle que lo petó. Es veu que Wilfrido Vargas, com molts homes d'Amèrica Llatina, estava fart de veure com a principis dels anys 80 Amèrica Llatina es posaven de moda cançons cantades en altres idiomes, sobretot en l'anglès, el que hem dit, sí. No? La pujada de l'anglès. La primera versió la cantava una dona, com hem dit, però al final es va imposar una versió cantada per un home i va començar a sonar tímidament que si a Colòmbia, que si a Venezuela, començava allò que diu a pujar com l'escuma. Al final, a Nova York això sonava,
2: sí?
1: I bueno, que lo petó, fins que George Dan la va agafar, els drets i la va portar a Espanya i va fer això.
2: No, és que, a més a més, vull dir, és una cançó que, com jo deia, avui no es crearia i no es faria.
1: No.
2: Però clar, vostè s'ha de posar el context dels anys 80,
1: sí.
2: Que la gent aquí estava eclosionant d'alguna manera encara, vull dir, perquè venien d'uns anys molt fotuts, vull dir que no es podien expressar aquestes coses,
1: no.
2: I no es podien posar minifaldilles, i llavors les dones van posar-se a ballar a les festes de poble, als embalats de festa major.
1: Tu vas tenir l'oportunitat d'entrevistar George Dan, sí, oi?
2: Jo vaig tenir l'oportunitat de fer-ho per telèfon, no en persona.
1: Jo per telèfon també, i oi que era un senyor molt maco, molt elegant.
2: Molt educat, sí.
1: I que parlava molt de carinyo.
2: T'he de dir una cosa que em passa. Bueno, això no es borro telèfons a ningú,
1: sí.
2: Però

0: a vegades passo per la G en el mòbil i veig Jordi Dan i no l'esborraré per si de cas. Qui deu tenir el telèfon de Jordi Dan?
1: Jo ho tinc amb una agenda.
0: Sí, vull dir que saps que les companyies telefòniques, quan porten un temps que t'has mort, donen el teu telèfon a un altre.
1: T'imagines que donen el telèfon
0: de Jordi Dan? Mami, que serà el que tiene el negro.
1: El Jordi Dan, hem de dir, tu i jo el vam tenir l'ocasió d'entrevistar-lo, que és era un senyor molt maco,
0: sí, sí.
1: Havia estudiat música al Conservatori de París i parlava amb molt de respecte i molt de carinyo de les noies que anaven amb ell al grup. Ell deia, diu, per a mi són com filles o són com germanes, és a dir, que tot i que donava la imatge aquesta clàssica típica del masclista que porta les nenes guapes allà en biquini bailando, però ell era molt educat i deia que moltes d'elles es retiraven, es casaven i que continuaven sent, mantenint aquella amistat, no? Doncs hem d'escoltar aquesta cançó amb ulls dels anys 80,
0: sí,
1: i no amb ulls del 2026, perquè pot semblar, ara en aquests temps, sembla una cançó racista, però pensa que està escrita, arreglada, interpretada i tocada per músics que molts d'ells són negres o mulatos, i que no veien en aquesta lletra una discriminació, que no se sentien ofesos i que tot al contrari feien broma i li treien punta al fet aquest d'aquest mite que hi ha entorn
0: al negre,
1: negre i els seus atributs.
0: Bueno,
1: no?
0: És un mite, però és una realitat. Ja està, fins aquí la meva aportació empírica.
1: Ah, vale, molt bé.
0: Però escolta, tenim més coses de que fan referència als negres en els anys 80, no?
1: Sí, perquè
0: avui t'estàs barrejant a mi com el Víctor Ruiz Nobel, que a vegades ens porta aquestes coses dels anys 80. Que no haurien de tornar avui, no?
1: No, però
0: mira... Aquesta que diràs ara, aquesta ha de tornar.
1: Aquesta ha de tornar, és veritat. Mira, l'any 1985, quan tots els embalats a les discoteques ballàvem això de l'africano, la marca de gelats Frigo, que amb el temps i amb els anys ha anat perdent força també, aquelles cartolines enormes a la porta de los bares i de... que amb tots el Frigo Piel, el Frigo Dedo, el tiburón, tot allò, el Dràcula. M'encantava el Dràcula. L'any 1985 aquesta marca de gelats Frigo llançava un gelat nou i es gastava diners, molts diners, en fer campanyes de publicitat amb un anunci que deia això, mira.
2: Este verano, negrito.

0: rico.
1: Al millor gelat que han fet, eh?
2: És veritat.
0: Mola i xocolata i recanata per a ti. Este verano negrito.
2: Este verano negrito, és veritat, eh? O sigui que tu anaves per la nit a la discoteca i te posaven el negrito de l'africano del
1: Jordi.
2: I durant el dia, al xiringuito, el negrito, no?
1: Avui en dia això seria impensable, però he de dir que entre les coses bones que ha fet Frigo al cap de la seva història... Hi ha hagut el negrito.
2: Aquest és el primer gelat que va treure així de cremós, i després van venir ja les combinacions, els conos, i ara ja els magnums, i vinga, vinga, cada vegada més sofisticats, ara amb pistatxo aquest estiu. Però el primer, la base, l'arrel,
1: el
2: negrito aquest, no?
1: Doncs avui ens quedem amb els negres i amb els negres que han protagonitzat l'estiu, gràcies a la música també que ens posa cada dia l'Alicia Escribano, aquí l'emplaço perquè vingui demà una altra vegada a la ràdio. Gràcies per fer-ho. Merescut
2: homenatge al Jordi Dan,
1: eh? I tant que sí.
2: Mira, fem la conga, va, una mica.
1: Vinga, vinga, vinga, vinga, vinga.
3: La ciutat d'estiu, per refrescar-te els migdies. Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya. Robert Calvo a la ciutat d'estiu.
1: Amb uns companys d'estudi magnífics, com en Víctor Ruiz Nobel. Víctor, bon dia, com estàs?
4: Hola, muy bien, aquí con mis polainas.
1: Ah, muy bien, las polainas. Dic d'estudi, un home que estudia molt, en Víctor, perquè té un cap privilegiat, un cervell que hauria de ser donat a la ciència el dia que ell ja no pugui fer-ne ús, no? I que serveixi per a les generacions futures per estudiar una cosa tan ben feta, no?
4: Bueno, és el cervell... una cabeza muy grande y algo dentro.

0: Entreteniment i molt d'humor a la ciutat d'estiu. Quan cau la tarda, la brúixola d'estiu, Onda Cero Catalunya.
1: Fa temps, la cançó de l'estiu era un hit que sonava sense parar des de finals de maig fins a principis de setembre. Però des del Despechá de Rosalía, segurament, hem estat orfes de cançons d'estiu. És un concepte que s'està perdent. A la brúixola d'estiu volem posar-hi remei i construir la banda sonora d'estiu que us mereixeu tots vosaltres. I ho farem amb la nostra estimada companya Montse Valls. Bona tarda, Montse.
2: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Segon any consecutiu.
2: Segon any consecutiu. Ampliem la playlist.
1: Farem una playlist amb cançons que ens recorden a l'estiu.
2: Exacte. Però jo us porto un joc. A mi m'agraden molt els jocs, m'agrada molt la música, així que jo us porto un joc. Jo porto 6 cançons cada divendres.
0: La brúixola d'estiu, amb Joan Valentín.
3: És dilluns i és temps de motivar-nos amb les cançons que ens porta cada setmana, el primer dia de la setmana, l'Àlex Soto. Aquesta temporada estival torna a ser aquí per animar-nos la vida, que això és molt important, i per disseccionar-nos diferents temes, de diferents temes musicals, de diferents èpoques, molt eclèctics tots. Ha fet una selecció molt eclèctica, ja veurem per què els ho dic. Ja n'hem escoltat algunes coses aquestes setmanes anteriors. Vam la setmana passada picar mans amb la Marxa Radetzky en aquest estudi de ràdio, i el primer dia de temporada recordo que vam cantar allò de Barcelona, de Montserrat Caballé i Freddie Mercury. I avui tornem d'alguna manera a l'àmbit clàssic, no?
4: Sí, bé, veurem que es porto, com deies, tres cançons de tres èpoques diferents, una clàssica, les altres no tant, d'estils diferents, però que totes parlen del mateix. I jo, a veure, jo reconec que són cançons com molt personals, en el sentit de que van canviar o m'han ajudat a tenir una relació diferent amb les meves filles.
3: Ah, sí?
4: Sí, jo,
3: és molt interessant.
4: Sí, a mi la música tota, en general, m'ajuda amb facetes de la vida.
3: La música té, a part de molts poders terapèutics sobre la salut, té el poder de transportar-nos a llocs que existeixen o no, ens ajuda a gestionar situacions de la vida, i a vegades ens fa fer allò de flagelar-nos davant de les situacions de la vida.
4: També, eh? Doncs mira, començarem primer de tot amb l'ària de Papageno, que és de la flauta màgica, de Mozart, i a mi m'agrada molt aquesta ària perquè Papageno, al final, el que volia ser era una persona feliç. Volia trobar la papagena, no? En aquest cas una noia, no? I poder passar-s'ho bé amb ella i fer la seva feina i viure la vida i de més, no? I una miqueta m'identifico una mica amb Papageno, perquè és una música alegre, no? Escoltem, aquest és Papageno, no? que parla, no? Que canta. Mozart, hem d'entendre que això és la flauta màgica de Mozart, i Mozart sempre es va sentir un nen.
3: Sí, sí.
4: Fins que va morir, no? Jo crec que d'aquí li venia part de la genialitat que tenia, no? Però va tindre un pare, que es deia Leopold, que era molt controlador. Li deia què havia de fer, com ho havia de fer, això ho pots fer, això no, et toca fer això, et toca fer allò. I sempre li deia a Leopold, Mozart, bueno, Wolfgang, has de créixer ja, has de deixar de ser un nen. Però Mozart mai va voler ser, es va rebel·lar contra el pare, no?
3: I això et passa una mica a tu, vols dir?
4: No.
3: Et passa a les teves filles?
4: No, és a dir, jo vaig fer la diríem la reflexió de dir, jo no vull que em passi això.
3: Ahà.
4: Si no és que em passés, sinó va ser jo no vull que em passi això, no?
3: Però tu tens dues filles, saps què passa? Que les nenes són més espavilades que els nens.
4: Ah, això també.
3: Jo crec que sí.
4: Llavors, què va passar? Que Mozart va crear aquesta ària, l'ària de Papageno, però és que és molt més que una ària, perquè a part de ser molt alegre, és com la reafirmació de Mozart. És com dir, jo sóc així, jo sóc un nen, sóc una persona alegre. Per què? Perquè si mirem la primera obra que va fer Mozart, amb 5 anys, és aquesta. I ara escoltem l'inici d'aquesta ària. És el mateix. És el mateix. Perquè Mozart ens vol dir, segueixo sent un nen, en contraposició del que volia el meu pare des de la primera obra que vaig fer amb 5 anys fins a quasi l'última obra que vaig fer amb 35 anys, segueixo sent un nen.
3: No? Que maco.
4: I per això, exacte, per això dic,
3: ostres. No només perquè es reafirmi en el fet de voler ser un nen tota la seva vida o de tenir aquest Peter Pan a dins, sinó que les coses que un creu, que un defensa, les ha de defensar fins a l'extenuació. I això és mantenir-se en la seva posició malgrat que pugui tenir conseqüències.
4: Exacte. I com va ser? Va voler ser ell abans que el pare. Va voler

viure la seva vida, no que algú visqués la vida per ell. Això, ostres, això ja es veu en això, no? Llavors he portat una altra cançó, una cançó de Cat Stevens, sí? Que Cat

0: Feeling young.
1: Father and Son, es diu aquesta cançó.
2: Father and Son.
1: Father and Son.
2: Pare i fill.
1: Sí. Fixem-nos que l'estil és diferent que el de Mozart, sí, però sí. Parla exactament del mateix. Aquí, el tros aquest que us he posat ara, és el pare que parla. Val? I és des d'una perspectiva d'una persona adulta. I tota l'estona li està donant consells. Li va dir, pensa el que has de fer, mira'm jo amb tot el que he fet jo a la meva vida, el content que estic, el feliç que estic. Li va donant consells per protegir-lo, no? I li diu, no facis això, perquè et pot passar això o altre, i de més, no?
2: Ens voldria també aquí aquella de Joan Manuel Serrat, que diu, niño, deja de jugar con la pelota.
1: No? Seria... Però després, a la mateixa cançó, respon al fill, i fixem-nos que és el Cat Stevens també el que canta, però amb una altra tonalitat. Llavors, escoltem-ho.

0: mateix.
1: És a dir,
0: la mateixa història.
1: Sempre li està dient, d'acord, ja ho sé, però és que sempre estem igual, sempre m'estàs dient el que haig de fer. I fins aquí hem arribat, li diu, ara, haig de marxar, fins aquí hem arribat. I llavors aquesta cançó va evolucionant i al final hi ha uns cors. Aquests cors representen la ment de l'altre. És a dir, quan canta el pare, escoltarem uns cors. Aquests cors és la ment del fill que li respon, la seva ment li respon, però no li verbalitza. Uh-huh. I llavors escoltarem també la part del fill que canta i el pare el que diu. Començarem amb el pare i com el fill, el pare li diu, jo sóc feliç, i el fill diu no. If you want, you can marry. Ara diu no. Look at me. I am old, és la ment del fill que li diu no. Ell li està dient, jo sóc feliç, i el fill li diu no. Perquè segurament el seu pare està fet a imatge del seu avi, o del seu altre pare, no? Llavors diu, no has sigut feliç perquè no has viscut la teva vida, has viscut la vida que va voler el teu pare.
0: Això sol passar, eh?
1: No la teva. Pare o mare, evidentment, eh? I el pare li va dient, stay, queda't. Escoltem-ho.

0: Jo sempre et dic que és una música això molt...
1: Això tu, aquesta anàlisi em sembla molt, molt interessant perquè escoltes tots els sons de la cançó, eh? I tot el que, els missatges que es van plasmant en aquesta cançó.
0: Sí. I llavors, l'altre que tenim, diríem, és que en aquestes dues cançons, que són d'estils totalment diferents, mm-hmm. no? El fill, podríem dir, que se n'han sortit o han volgut ser ells abans que el pare o la mare, o no ser com el pare i la mare mm-hmm. volien, no? Però... anem a escoltar aquesta última, veurem també un altre estil totalment diferent, molt més modern. Escoltem. Jo crec que diríem, deu també sonar bastant, és Numb de Linkin Park. Mm-hmm. Val? És una música que com podem escoltar comença com molt tranquil·la, no? Mm-hmm. Perquè realment el que ens està explicant és que ell està molt malament, val? Diu, en un moment diu, estic cansat de ser el que un altre vol que sigui, el que el meu pare o la meva mare vol que sigui, no? Però, què passa? I va dient, i cada cosa que faig és un error, saps? O sigui, ell veu que, ostres, que sent molta pressió del pare i de la mare, no? I fixem que és una música buida al principi perquè reflecteix que se sent buit. Clar, ell no sent que és ell, llavors se sent buit. Però després ve la tornada. La tornada, el que diu ell, és que se sent numb. Numb és quan tu no et sents...
1: no sento res.
0: Apàtic.
1: Apàtic.
0: Estic com apàtic, no? I en aquest cas, el que està fent és... veurem que posa moltíssima distorsió, val? Per què posa tanta distorsió? Perquè, tot i que des de fora el veurem una persona tranquil·la, perquè, clar, està apàtica, el seu cap està...
1: maquinant.
0: Moltíssim, no? I ara escoltem la tornada... diu, només el que vull és ser més com jo i menys com ell.
1: Això és molt interessant, aquesta anàlisi, perquè l'altre dia parlava amb un amic i li deia, al final els fills no deixem de ser una mica el que ells volen que siguem, no? I tenim aquesta llosa al damunt de que hem de ser nosaltres mateixos, però a la vegada hem de complir com a mínim amb algunes de les coses que ells han posat com una llosa sobre el nostre cap. I això passa a totes les famílies.

0: tots, sí, a tots, sí. I segurament és natural, sí, sí. I ha passat tota la vida, eh? Vull dir, tampoc no... Llavors, la música també va evolucionant, hi ha una tornada, no? Hi ha com un pont, no? On, si escoltem, sembla que se n'en sortirà el protagonista de la cançó, perquè sembla que se'n va, que se'n sortirà, que passaré ser jo, però fixem-nos que passarà del pont directament un altre cop a la part de rebel·lió, de tornada, perquè ens estarà dient que no.
1: Això és en quin parc que jo he buscat de quin any és, perquè em sona que érem bastant antics. Es va fundar el 1996, vull dir que ja té 30 anys aquesta banda.
0: Escoltem. I directe. Directe a la tornada, perquè no se n'en surt, no? És una cançó, ja hem vist, una cançó que en aquest cas no se n'en surt, no? Sí que m'agradaria una última cosa, una curiositat. Mozart, en 30 anys de vida, va fer el que avui serien 150 CDs.
1: Mare meva.
0: Els Rolling Stones, que podríem dir que són també de molts anys, amb 66 anys han fet 27 CDs.
1: Molt pocs.
0: Per tant, jo diria que quan parlem de Mozart, no parlem de música, sinó parlem de la
1: música. Sí, sí, tant. A més, mira, recomano que ho explica aquí l'Alicia Escribano fa un temps, que a Salzburg hi ha rutes de Mozart i que, evidentment, és una ciutat que està entregada a Mozart i que es poden descobrir moltes coses de la vida de Wolfgang Amadeus Mozart que són molt interessants, com aquesta, per exemple, que és que ha fet tants CDs que ningú el superarà, jo crec, mai en la història de la humanitat. Àlex, t'espero la setmana que ve, que vagi molt bé.
0: Molt bé.
1: Adéu-siau.

0: El viajava. En Peter Hendrik Fanés és un home que va a bord d'un tren de rodalies i quan no pot a bord d'un autobús de línia cap a Gelida. En ve de Gelida al matí i marxa a Gelida a la tarda, que és el seu lloc, el seu camp base. Entre aquest camp base i l'emissora de ràdio, que estem aquí a la Rambla de Barcelona, es troben persones que li expliquen històries i que la fan petar amb ell mentre van en el tren, o estan alguns ja sortint del tren, els acompanya a la feina. A mi em fa molta gràcia això, que els acompanyis a la feina.
1: Sí.
0: Perquè els hi fas un matí diferent, un dia diferent, no?
1: Servei porta a porta, no? Que se li diu.
0: Bueno, sí, porta a porta, però vull dir que els persegueixes. És com un, si veu un senyor amb un bigoti corrent darrere d'algú, empaitant algú, és en Peter Hendrik Fanés, que va darrere d'algú...
1: Jo no el persegueixo, jo acompanyo.
0: Sí, com, vull dir que vas empaitant-lo.
1: Com aquesta ràdio que acompanya els nostres oients.
0: Com si fos un paparazzi, com si fos un paparazzi i anés perseguint algun famós. Avui a qui has perseguit, a veure?
1: Doncs avui he acompanyat a la Glòria, una dona de 80 anys, que ha viscut tota la vida a Barcelona i que es troba en la millor etapa de la seva vida, perquè ella no suma anys, sinó ganes de viure.
2: Retirada és l'època del júbilo, no, sí. No de retirar-se, sinó sí. De disfrutar del que no has pogut disfrutar fins ara.
1: Són els nous 18, no?
2: No cal. Amb el 80 ben portat és suficient.
0: No l'hem escoltat gaire bé, però bueno, l'escoltarem millor. Em fa la impressió que és una persona, la Glòria, que té molta vitalitat, que té moltes ganes de viure, no?
1: Mm-hmm. Que diu que els 80 ben portats són millor que uns 18. És el que està
0: dient. No està mal vist. Jo, clar, els 80 no hi he arribat, els 18 ja els he passat, però entenc que el curs de la vida segueix sempre sent el mateix. És a dir, jo ara que en tinc 40 dic, home, jo els 20 potser no hi tornaré. Els 30 potser sí, els 20 no. Però a més, als 80, si tens salut, amb l'experiència de vida que tens, amb tot el que has viscut i tot el que pots explicar, que a mi una de les coses més interessants de la vida, em sembla que és poder explicar històries als altres que els altres no hagin viscut. Jo ara estic vivint en carne pròpia aquí a la redacció, perquè clar, hi ha una generació, una sàvia nova, que arriba amb molta empenta al món de la comunicació i del periodisme, que són molt joves, i jo cada dia dic aquí coses de... Bueno, d'antes, i no, hi ha coses que no les saben, coses que sí, i a mi això m'agrada perquè així ens nodrim uns altres i els altres els uns, i aprenem coses totes i tots. I m'agrada explicar coses.
1: Doncs a mi que m'agrada la definició de la Glòria quan diu que la jubilació és aquest júbilo, no?
0: Sí.
1: Perquè ella no es retira de la vida, sinó que recupera tot aquell temps que abans no tenia, i aquest temps tan valuós, la Glòria el vol invertir, però no amb qualsevol.
2: Primer, estic disponible per tota la meva família, si cal, i vaig amb les amigues, juguem, passegem.

0: Abans anaven d'excursió i ara passegem.
1: Però els fills es porten bé? Li deixen el temps lliure o s'ha d'encarregar dels nets?
0: Som jo que dic, ara puc, i si no, hi ha cangurs.
2: En fi, la Glòria, què més ens explica?
1: Pues la veritat és que és el que diu ella, que li agrada molt estar amb la seva família, mm-hmm. amb els seus nets, la família, són molt importants, i les amigues, i passejar. I la Glòria té, la veritat és que té l'agenda més plena que molts de nosaltres. Mm-hmm. I bueno, com a bona àvia que és...
2: Que jo segur que sí.
1: I com a bona àvia que és, quan es tracta de fer feliç els seus nets, ho té molt clar com fer-ho.
0: Depèn de l'edat. Si som grans, doncs hem d'anar amb algun espectacle, i si som petits, amb el parc passem.
1: Quina edat tenen ara mateix?
0: Hi ha uns que tenen 4, 5 i 6,
1: sí.
0: Són els del parc,
1: sí.
0: I els que tenen 13, 14 i 15, doncs els hi pregunto on volen anar.
1: I on volen anar normalment?
0: Al cine.
1: Quina és l'última pel·lícula que heu vist junts?
0: No sé, perquè com no m'agraden gaire, acabo dormint.
2: No l'hem entès gaire. Què està explicant?
1: Home, diu que els nets, els que tenen 4, 5 i 6, se'ls emporta al parc, però quan són més grans ja els porta al cine. Però es veu que el cine ja acaba dormint-se.
2: Això és molt important. Mirin, han de portar els nens i les nenes a gaudir de la cultura, a gaudir, a nodrir-se de la cultura, perquè és molt important que des de ben petits agafin l'hàbit d'anar al teatre, d'anar al cinema i de gaudir de totes les disciplines de la cultura. Ho explico avui. Això ho expliquem avui, ho dic avui, perquè hi ha una bona notícia avui dilluns. I a mi em fa molta il·lusió que passi. I és que la Conselleria de Cultura del Govern de la Generalitat estudia la possibilitat d'impulsar una companyia nacional de teatre a Catalunya, a més de la ja anunciada de dansa. Ho ha explicat avui la consellera Sònia Hernández Almodóvar en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, i diu que són projectes que tenen molta importància en cadascun dels sectors en els que impacta i que s'ha de treballar bé. Fins ara diu que n'han parlat de manera informal, però que volen crear un espai de treball per veure com s'ha d'articular. Per tant, si tenim una companyia nacional de teatre, si la tindrem, moltes companyies a Catalunya que fan molt bon teatre, tant amateur com professional, i tenim tants teatres i tants cinemes a Catalunya, hi hem d'anar.
3: La Glòria va amb els seus nets?
1: Sí. Ja li direm a la Glòria.
2: Sí. I si te la trobes, li dius.
1: Sí, tant. I el que més m'ha impactat també de la Glòria és la seva reflexió pel que fa a les seves amistats. I és que en aquest sentit ella té molt clar amb qui val la pena o no compartir el temps.
0: Les amigues, les que parlen dels seus mals, doncs se'n veuen poc.
1: Sí.
0: Les que parlen de projectes, doncs estan amb mi.
1: Les que parlen dels seus mals... Les veig poc, però els que parlen de projectes les tinc allà cada dia.
2: Als 80 anys, alguna deu parlar una mica d'alguna xaque, perquè si als 80 anys no tens cap xaque, bueno, molt bé, felicitats, però alguna deu explicar alguna tarda alguna lamentació i l'has de fer una mica de teràpia. Però està bé que ella no vulgui lamentacions al seu voltant.
1: Però és que la Glòria li agrada aprofitar la vida, no? És que vida només hi ha una, i quan ens fem grans l'hem d'aprofitar encara més.
0: Doncs que sobretot és vida, no és esperar, sinó mentre tinguis més o menys salut, segueix vivint.
1: És vida, no esperar. I quan tinguis salut, l'has d'aprofitar, no?
2: I tant que sí. És a dir, si es té salut, que es visqui els anys que es vulgui, perquè, mira, me'n recordo que farà dos estius, que estàvem fent aquí el programa, i va morir, crec que fa dos estius, la Maria Branyes. La Maria Branyes és la dona, o era la dona fins al moment més longeva de Catalunya. 117 anys va durar. Vam entrevistar aquí un dels doctors que estudiava la seva longevitat, de l'equip del doctor Manel Esteller, i ens va explicar que la Maria Branyes tenia un secret, que era menjar-se dos iogurts al dia, dos iogurts, no tenia estrès...
1: Desnatats o normals?
2: No, iogurts normals, naturals. No tenia estrès, ni tenia mal de caps, i està en una vida contemplativa, bàsicament, fent poca cosa, movent-se una miqueta, però fent poca cosa. Dos iogurts al dia, pau, tranquil·litat i no estrès. Aquest és el secret de la longevitat, a més d'una part genètica que tenia la Maria Branyes, perquè ens va explicar el seu doctor que, evidentment, la cuidaven a la residència on estava, però la cuidava, l'anava a veure la seva filla de 90 anys, clar. La seva filla tenia 90 anys i una altra de 89. Vull dir que és un cas excepcional que ens va demostrar que si vols viure molts anys i la genètica t'acompanya, és meravellós que arribis als 117 anys. A mi m'emociona aquesta gent que arriba als 117, als 120, als 115 i arriben amb un cap perfecte i amb una actitud perfecta.
1: Sí, si el cap acompanya...
2: El meu no m'acompanyarà, no pateixis. No tants anys

0: Saps què estava pensant, Clàudia Moreno?
1: Què pensaves?
0: Estava amb aquesta música tan evocadora, que és una versió simfònica de la nostra sintonia, estava recordant la classe de primer de primària amb la meva mestra, la Gemma Parcerissa. Gemma Parcerissa es deia, crec que sí. Fent primer de primària, i recordo el lloc on estava assegut, és dels primers records que tinc de l'escola. Dic això perquè era l'any 1990. Pues i me recordo que tenia 6 anys i era primer de primària.
1: Avui canviem de dècada, per fi entrem als 90. Aquí a Barcelona estàvem ja totalment ficats en els preparatius dels Jocs Olímpics, que van 2 anys, però mentre no acabaven d'arribar, l'esport era protagonista a Itàlia perquè tenia un Mundial de Futbol. Que aquell any...
0: Que recordem que els italians sempre han tingut molta afició pel futbol i a més han guanyat molts campionats.
1: Pues aquell any el va guanyar Alemanya, que també penso que tenen diversos, no, Alemanya?
0: No ho sé, Alemanya no ho sé, però segurament Itàlia i...
1: Bueno, va ser final contra Argentina, I com deia, per fi entrem a la dècada dels 90, que a mi personalment m'encanta tot aquest rotllo dels pantalons de tiro bajo, el crop top, la música de la Britney... I l'estiu es va estrenar per tot l'UAD amb aquesta pel·lícula.

0: romàntica donde las haya, oh,
1: Patrick Swayze és, mira,
0: 13 de juliol.
1: Recordo el dia que va morir Patrick Swayze, crec que és 2009, no vull recordar malament. I aquí a la redacció va haver un terrabastall. Ah,
0: un dia molt trist,
1: Patrick Swayze,
0: no?
1: Sí. Home, a més, és que Patrick Swayze és el de, també el de Dirty Dancing, no?
0: Sí,
1: home,
0: sí, que clar, mira, el vam mencionar.
1: El vam mencionar l'altre dia.
0: Pot ser?
1: Sí, que vam dir que el Peter va dir que ens agaféssim tu i jo, que t'agafés, no? No ho vam fer,
0: no
1: ho vam fer perquè prendríem mal. Sí. Però Ghost, amb el Patrick Swayze, la Demi Moore, la Whoopi Goldberg i tots els que hi havia allà, sí, meravellosa pel·lícula. Jo sempre he somiat en fer una figura de funk amb algú que m'ajudi per darrere.
0: L'escena aquesta de la ceràmica.
1: Tampoc, si no hi ha la figura de funk no passa res. Amb que em parlessi per darrere, ja està bé, eh?
0: Jo crec que no sortiria bé intentar-ho. No
1: sí,
0: sé,
1: jo crec que tu tindries, ho faries bé, el del funk. No?
0: Això és, mira, em surten una de vídeos a xarxes de gent que ho intenta sola, ah, sí? Però... I això es lia a girar clar, i ho posen tot perdut.
1: Ja... Yeah. No, has de tenir algú darrere que et guiï.
0: Sí,
1: sí, sí.
0: Un Patrick Swayze.
1: Un Patrick Swayze, sí.
0: El 1990 en general va ser un bon any d'estrenes, perquè també va sortir Pretty Woman, ai, Solo en Casa,
1: que bé, Solo en Casa, sí.
0: Eduardo Manos Tijeras, però aquestes no van sortir l'estiu.
1: No van ser l'estiu. És a dir, és l'any de grans produccions de Hollywood.
0: Saps que mai he pogut veure Eduardo Manos Tijeras?
1: Ah, no has vist mai Eduardo Manos Tijeras?
0: No, és que em fa molt
1: diré dues coses. Dissabte vaig estar... presentant una cosa al meu poble i un dels nois que va venir es va tensar a mi i em va dir l'any passat una de les preguntes d'aquest bingo que has presentat era una escena de Pretty Woman i et vaig dir mai he vist Pretty Woman, doncs ja he vist Pretty Woman gràcies a tu,
0: ja.
1: I escolta'm, veure Pretty Woman és un gran què, doncs mira, podríem fer una tarda de crispetes amb Pretty Woman, Eduardo Manos Tijeras i després Solo en Casa, perquè Eduardo Manos Tijeras és un context molt nadalenc també,
0: sí. I a més, és que no puc
1: Johnny Depp, és que clar, em posen els guapos de Hollywood. Patrick Swayze, Johnny Depp i després Macaulay Culkin, que és diferent. Molt bé, doncs escolta'm, aquell estiu passaven moltes coses,
0: sí,
1: cinematogràfiques, molt interessants. Com deia, podem fer un pla per la tarda, que sigui aquestes crispetes, aquestes pel·lícules, però la Clàudia en té una altra. Quin és avui, Clàudia?
0: Mira, Barcelona té moltíssimes coses guais, la Sagrada Família, la Casa Batlló, o sigui, mil coses per triar. I el Cosmo Caixa.
1: Ah, mira, vam estar fa un parell de mesos, abans de les vacances, vam estar l'Ivan Gustems i servidor al Cosmo Caixa fent un programa precisament per parlar del bullying amb Giotto, amb la marca de material escolar Giotto, que ens va acompanyar en aquell programa, i vam aprendre molt d'aquell programa i va ser magnífic, i l'entorn era immillorable.
0: És superguai perquè...
1: Està ple de nens, t'ho he dit, tot el dia està ple de nens.
0: Sí, bueno, és típica excursió del col·le, és molt típica del col·le.
2: Però mola.
0: És molt guai.
1: Aquesta és que hi ha anat, no?
2: Sí.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia amb Anna Utiel.
1: Bona tarda. La transició ecològica és un repte pendent que tenim com a societat i que hem d'entomar amb urgència. I aquesta transició requereix apostar, entre altres coses, per les energies renovables. Ara bé, no de qualsevol manera. Aquest és el missatge que el territori ha enviat al govern de la Generalitat amb les més de 12.000 al·legacions presentades contra el conegut com a Plater, el Pla per la Implantació de les Energies Renovables de Catalunya. Montserrat Cubaró, de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, creu que la xifra real és encara més alta i que fins i tot s'ha batut un rècord.
2: Sens dubte, és el projecte normatiu que més al·legacions ha rebut de la història de la Generalitat.
1: Les al·legacions han estat presentades per més de 300 municipis i pels consells comarcals del Pla de l'Estany i el Solsonès, a més de nombroses entitats ecologistes i agràries.

0: Més titulars d'aquest dilluns 10 d'agost. El Partit Popular acusa des de Catalunya Pedro Sánchez d'haver fracassat en el control de les fronteres. Marcos Díaz, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna. Això ha afavorit de denunciar al PP una immigració descontrolada que està tensant els serveis públics. Una altra conseqüència, diu la formació de Feijóo, és la proliferació d'assentaments a la ciutat de Barcelona.
2: Exigimos dos cosas muy claras. Una, al presidente del gobierno de España, que recupere el control de las fronteras y que haga cumplir la ley de extranjería. Y dos, al Ayuntamiento de Barcelona, a Jaume Collboni, que deje de ir siempre a remolque y ponga en marcha un plan de choque para erradicar todos los asentamientos ilegales.
1: Paraules del líder municipal del PP, Daniel Cirera.
0: Més coses. La Policia Nacional desmantella una xarxa de prostitució que explotava diverses dones. L'operatiu s'ha tancat amb 3 detinguts a Castelldefels i una a Reus.
1: Almenys 5 dones han estat alliberades. Segons el cos policial, els responsables obligaven les víctimes a estar disponibles les 24 hores del dia, a acceptar totes les pràctiques sexuals que els demanaven els clients i cedir la meitat dels diners que guanyaven.
0: I ja som en plena setmana de l'eclipsi, falten només 2 dies per aquest fenomen, i el Departament de Salut reforçarà l'atenció d'urgències durant la nit de dimecres a les zones on aquest eclipsi serà total.
1: El pla del Departament també preveu garantir la màxima cobertura els matins de dijous i divendres. Per a les urgències oftalmològiques, a tots els hospitals de referència de la zona hi haurà un metge resident presencial i un adjunt localitzable.

0: esports ens el porta com cada dia amb Pere Parés. Pere, bona tarda.
1: Bona tarda. Julián Álvarez ha tornat avui a Madrid per fer-se la revisió mèdica amb l'Atlético, mentre que la resta de la plantilla descansa després de la gira matalassera per Seúl. Álvarez podria intentar reunir-se a partir de dimecres amb el Cholo Simeone i la directiva del club per forçar la seva sortida cap al Barça. Això a una setmana decisiva pel que fa a l'arribada de Rodri Hernández i la sortida de Ferran cap al PSG. Amb dos jugadors volen ser traspassats i tot depèn de les negociacions.
0: I abans d'entrar en matèria, repassem la previsió del temps amb Jordi Orió. Bona tarda.
2: Bona tarda. Avui a Catalunya les temperatures amb pocs canvis, llevat d'un descens de les màximes al terç oriental, on s'arribaran encara a temperatures significativament elevades a zones de l'interior, a la depressió de Lleida i al Prepirineu, on encara es poden assolir o superar els 36 graus. Avui s'esperen màximes de 38 graus a Girona, 37 a Lleida, 33 a Tarragona i 32 a Barcelona. Pel que fa al cel, intervals de núvols al Pirineu de Lleida i al sud de Tarragona, hi ha probabilitat de ruixats i tormentes disperses per la tarda que no es descarten a la resta de la meitat occidental. Pel que fa al vent, avui fluix, tendint a est al litoral i a sud a l'interior amb intervals de moderat a la meitat occidental de la depressió central. Demà, les temperatures amb pocs canvis i valors que encara seran significativament elevats a zones de l'interior. Les mínimes, per damunt dels 20, no baixaran dels 22 graus a Girona i Lleida, dels 25 a Tarragona, dels 26 a Barcelona. Continuen eixes nits tropicals i tòrrides. Pel que fa al cel, poc ennuvolat demà, al Pirineu i a les zones veïnes hi ha probabilitat de ruixats acompanyats de tormenta i calamarsa que podrien ser localment fortes. És una informació d'EMET.
0: Doncs gràcies, Jordi. Quan passen gairebé 5 minuts de 2:45 de la tarda, comencem aquest informatiu al control tècnic Ivan Gustems. Ho dèiem en portada. Consells comarcals, municipis i entitats ecologistes i agràries demanen retirar el pla Plater per la implantació d'energies renovables i realitzar una moratòria als projectes de macrocentrals de renovables. També asseguren que hi ha més al·legacions de les 12.100 que recull el govern. Ens ho explica l'Eduard Sanz. Eduard, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. La Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, juntament amb els Consells Comarcals del Pla de l'Estany i el Solsonès, reclama retirar el Plater i aprovar una moratòria als projectes de macrocentres de renovables fins que no hi hagi una planificació consensuada. Afirmen en un informe que el Plater incompleix fins a 44 punts de la legislació catalana, estatal i europea. També asseguren que és un projecte que ha concentrat més al·legacions que ha rebut en tota la història de la Generalitat. Ho diu Montserrat Cobaró, de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa.
4: Sens dubte, és el projecte normatiu que més al·legacions ha rebut de la història de la Generalitat.
3: Així mateix expliquen que dubten de les 12.100 al·legacions recollides pel govern, ja que n'han recopilat com a mínim 11.800. Els organitzadors de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa. Per Ciutadans, que cal sumar-los les dels Consells Comarcals, Ajuntaments i Entitats Civils. Xavier Sánchez, alcalde de Viladasens i impulsor del moviment d'ajuntaments oposats al Plater, ha criticat que el govern ven com un procés participatiu al nou període d'al·legacions i l'acusa de fer un càlcul polític amb les eleccions municipals.
0: Obrim la plana política explicant-los que el Partit Popular es desmarca de Vox i assegura que complirà amb la llei d'estrangeria pel que fa al repartiment de menors. Ara bé, el PP insisteix que la millor solució és retornar-los amb les seves famílies.
5: Sí, la formació de Feijóo ha instat Pedro Sánchez a arribar a un acord amb el Marroc per repatriar els menors que van entrar a Ceuta. El PP denuncia més que el govern central ha permès una immigració descontrolada i ha fracassat en el control de les fronteres. Una mala gestió, diuen, que repercuteix directament sobre les ciutats, no només perquè tensen els serveis públics, sinó perquè fan proliferar assentaments. Escoltem el líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera.
6: El primero, el fracaso político de Pedro Sánchez, que ha renunciado a controlar las fronteras de España. Y el segundo fracaso, el del alcalde Jaume Collboni, que ha acabado normalizando que Barcelona conviva con asentamientos ilegales repartidos por toda la ciudad. Esto es el barranquismo franquista en el siglo XXI.
5: Cirera ho ha dit al costat d'un assentament situat a la Vila Olímpica, des d'on ha reclamat un pla de xoc per desallotjar tots els assentaments que hi ha a la ciutat.
0: Més qüestions en matèria política. Jaume Duch demana paciència per desencallar l'oficialitat del català a la Unió Europea. El conseller d'Afers Exteriors assegura que encara s'ha de fer molta pedagogia per fer entendre que la llengua no és un caprici, sinó una qüestió de sentiment, pertinença i identitat.

0: quan es tingui assegurada la unanimitat dels 27 països membre.
1: També sé que mentre no estiguem segurs que ja tenim aquesta unanimitat, no tindria cap sentit anar al Consell a provocar una nova discussió o, en el pitjor dels casos, a que tinguéssim una votació amb un resultat que no fos unànim. Per tant, hem de continuar fent la feina amb optimisme. Jo sóc optimista, jo penso que això acabarà sortint.
0: Paraules de Jaume Duch en una entrevista a Europa Press, on també ha celebrat l'aval del Tribunal Europeu a la llei d'amnistia i ara demana al Suprem que l'apliqui el més aviat possible a Carles Puigdemont i la resta de condemnats o processats.
2: Desmantellen una organització criminal que explotava dones sexualment. L'operatiu de la Policia Nacional s'ha tancat amb 4 detinguts a Catalunya, 3 d'ells a Castelldefels i un a Reus. Almenys 5 dones han estat alliberades. Segons el cos policial, els responsables obligaven les víctimes a estar disponibles les 24 hores del dia, acceptar totes les pràctiques sexuals que els demanaven els clients, cedir la meitat dels diners que guanyaven i desplaçar-se allà on les enviaven.
0: La investigació va començar amb el testimoni d'una dona que va ser captada a Colòmbia. Allà, un home es va guanyar la seva confiança oferint-li una feina com a teleoperadora i, posteriorment, proposant-li traslladar-se a Espanya per treballar com a encarregada d'una casa de cites. Amb la falsa promesa de cobrar 6.000 euros al mes, la dona pensava que hauria d'encarregar-se de gestionar clients, organitzar cites o publicar anuncis. Un cop aquí, però, la van forçar a exercir la prostitució. Quan ella es va negar, els responsables de l'entramat li van dir que havia contret un deute de 4.000 euros pels costos del desplaçament i que l'havia de pagar prostituint-se. La policia ha comprovat que almenys 5 dones es trobaven en una situació similar.
2: I també la Policia Nacional ha detingut a Barcelona un home per venda fraudulenta de cites d'estrangeria. L'arrestat es feia passar pel responsable d'una gestoria especialitzada i oferia els seus serveis a través de les xarxes socials.
0: Segons la policia, l'home enviava a les víctimes confirmacions de cites falses i els exigia un pagament de 67 euros i mig en un compte bancari. En alguns casos, fins i tot deia que no havia rebut els diners perquè li fessin un nou pagament. Quan les víctimes descobrien l'engany i en reclamaven la devolució, els feia arribar un suposat justificant de transferència per simular que els havia reembolsat els diners. Al detingut, de qui constaven diversos requeriments judicials d'arreu de l'Estat, se li atribueixen els delictes d'estafa i falsedat documental.
2: I els Mossos d'Esquadra han detectat un increment del tràfic d'animals, especialment de gossos, a través de l'AP7. La policia avisa que alguns d'ells podrien portar malalties dels seus països d'origen, ja que molts arriben sense els controls sanitaris pertinents.
0: L'autopista AP7 és una via crítica per a la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra. Al ser una carretera fronterera, és un punt d'entrada del tràfic d'animals provinents d'Europa. Les bandes trafiquen sobretot amb gossos de països de l'est per a vendre'ls a l'Estat. La policia assegura que multipliquen per 10 o per 20 els beneficis que els venen. Ho diu el cap de la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos a Girona, Toni Martín, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
3: Estan comprant en el país d'origen possiblement 100 euros el que compra, els està portant aquí, els està venent a 500 i el comprador aquí de destí els està venent per 2.000.
0: Martín explica que sobretot es trafica amb capdells i amb races molt buscades, com el Chihuahua, el Tekel, el Labrador o el Golden Retriever. No obstant, el que més preocupa els Mossos és que aquests animals arriben a Catalunya sense haver passat els controls sanitaris pertinents i poden portar malalties. Un problema també pel propietari final, que es pensa que compra un animal amb garanties sanitàries, però que realment no les té.
2: Ja hem entrat en la setmana de l'eclipsi de sol, falten 2 dies per viure aquest fenomen tan esperat que ha generat tanta expectació i per això cal estar del tot preparat. En aquest context, el Departament de Salut de la Generalitat recorda que mirar directament l'eclipsi, sense dur les ulleres homologades, pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com ara cremades a la retina o una pèrdua parcial de la visió. Només en el moment de la totalitat, és a dir, quan la lluna tapi completament el sol, es podrà observar el fenomen a ull nu, sense ulleres, i cal tenir en compte que això tan sols passarà al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre o al Ter Sud de Lleida.
0: Sí, aquesta fase de totalitat durarà ben poc, entre 28 segons i 1 minut i 32 segons, depenent del lloc des d'on s'observi. Les ulleres adequades per gaudir de l'eclipsi sense risc han d'estar certificades amb la norma ISO 123

0: 12-2. No serveixen les ulleres de sol convencionals, ni les radiografies, ni tampoc els CDs o altres mètodes sense aval científic. Tampoc s'ha de mirar directament el sol a través de càmeres, prismàtics o altres instruments òptics que no disposin d'un filtre adequat situat davant de l'objectiu.
1: A més de fer aquesta crida a la responsabilitat, el Departament de Salut ha preparat un pla de contingència sanitària per reforçar l'atenció d'urgències durant la nit de dimecres a les zones on l'eclipsi serà total.
0: El pla també preveu garantir la màxima cobertura als matins de dijous i divendres. Els hospitals de referència tindran més metges, infermers i traumatòlegs, mentre que per a les urgències oftalmològiques hi haurà un metge resident presencial i un adjunt localitzable. En l'àmbit de l'atenció primària reforçaran 11 CAPs, 5 CUAPs i el consultori local de Prades.
1: També els agents rurals han desplegat un dispositiu especial amb motiu d'aquest esdeveniment astronòmic. Des d'avui mateix, el cos ja ha mobilitzat prop de 150 efectius.
0: El dispositiu amplia l'horari de servei per reforçar la vigilància dels espais naturals protegits davant la previsió d'una elevada afluència de visitants. El cos intensificarà les actuacions de prevenció d'incendis forestals i del control del compliment de la normativa ambiental. L'operatiu està coordinat amb Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, les agrupacions de defensa forestal, ajuntaments i gestors dels espais naturals.
1: I també han decidit tancar, prohibir l'accés de feta a Montmaneu i a zones boscoses del sud del Segrià durant l'eclipsi pel risc d'incendi. És una decisió que han pres la Granja d'Escarp, Serós i Almatret, com dèiem, el Segrià. Han decidit restringir preventivament l'accés de vehicles i de persones a aquestes zones davant l'elevada afluència de visitants que s'espera amb motiu de l'eclipsi i que podria generar un increment del risc d'incendi. I encara una cosa més, ja tenim la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya per aquest dimecres, pel dia de l'eclipsi, pel dia 12 d'agost, i sembla ser que serà un dia majoritàriament assolellat, amb núvols al nord i al sud i calor intensa. Veurem com ens permet la meteorologia viure aquest fenomen. I avui en la plana local els expliquem que els delictes al metro de Barcelona han caigut en un 34% durant els primers 6 mesos del 2026 si comparem amb el mateix període de l'any passat. El recompte és clar. Hem passat de les prop de 8.400 conductes delictives al primer semestre del 2025 a les 5.500 d'enguany, segons les dades que ha fet públiques l'Ajuntament de la capital catalana, Eudald.
2: Segons Transports Metropolitans de Barcelona, això demostra que es manté la tendència a la baixa que va començar el 2019. TMB ho atribueix, entre altres factors, a la col·laboració amb els cossos de seguretat i a les mesures de prevenció, com ara les més d'11.000 càmeres de vigilància instal·lades a les estacions i a l'interior dels vagons. Des de TMB consideren que aquestes càmeres tenen un efecte dissuasiu i faciliten la identificació de delictes i dels seus autors, així com la resolució de denúncies presentades pels usuaris. D'altra banda, actualment hi ha més de 800 agents de seguretat privada desplegats a la xarxa.
1: Més coses. Aquest matí ha quedat restablert el servei de trens de la línia R4 de Rodalies entre Martorell i Molins de Rei, també la línia R8 entre Molins i Rubí.
2: El tram va estar interromput del 2 al 9 d'agost per la posada en servei d'un nou enclavament electrònic d'ADIF a l'estació de Castellbisbal, segons va informar Renfe en un comunicat. Durant aquests dies es va habilitar un servei alternatiu per carretera en tren a les estacions afectades.
1: Aquest dilluns a les comarques de Ponent, canviem del tot de tema, comença la collita de la pera Conference amb un sabor agradolç. La forta calor d'aquest estiu ha provocat pèrdues d'entre un 40 i un 80% de la collita en el 60% de les finques. En moltes d'elles poden quedar per sota dels 8.000 quilos per hectàrea, segons Unió de Pagesos.
2: Malgrat que prové del nord d'Europa i està acostumada a entorns freds i humils, la pera Conference és la varietat de pera més produïda a Catalunya. La calor d'aquest estiu, però, ha suposat un greu problema pels productors, perquè ha fet minvar la collita i ha reduït la mida de les peres entre 5 i 8 mil·límetres menys que altres anys. Alguns pagesos han activat els sistemes d'aspersió antigelada per mirar de reduir les afectacions de les calorades. No obstant, només un 8% de les finques compten amb aquest sistema i davant d'un futur amb més calor, Unió de Pagesos demana al Departament d'Agricultura un pla de reconversió varietal. Ho diu Jaume Gardenyes, d'Unió de Pagesos.
3: Nosaltres ja hem fet diverses reunions amb el departament, hem demanat un pla de reconversió varietal, més que res per aquesta varietat, perquè ens demana molta humitat i aquest any no l'hem tingut i els propers anys podria ser que tampoc la tinguéssim.
2: El sindicat agrari calcula que la pera es pagarà entre 1 euro i 1 euro 20 al quilo aquesta temporada.
1: Repassem altres titulars del dia.

0: en un format més breu, cap de setmana de tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana.
1: Ahir diumenge, un home ha disparat diversos trets a l'aire a l'Hospitalet de Llobregat després de discutir amb una dona, segons ha avançat el diari digital El Caso. Per aquests fets no consta cap persona ferida ni detinguda. També hi en aquest cas a Nou Barris i de matinada hi va haver un tiroteig sense ferits després d'una baralla entre dues bandes. Va passar al carrer Almansa, on dijous passat van apunyalar mortalment a un home.
0: La policia controla almenys un centenar de passatgers estrangers provinents d'Itàlia a l'aeroport del Prat en les últimes hores.
1: Aquest diumenge va ser el segon dia de controls fronterers per als viatgers procedents d'aquest país, arran del xoc per la crisi de migrants a Ceuta entre els governs de Pedro Sánchez i Giorgia Meloni. El de Barcelona va ser el segon aeroport amb més controls, per darrere del de Madrid-Barajas amb 138 passatgers de països tercers, segons el Ministeri de l'Interior.
0: Mentre encara dura l'alerta per la pesta porcina africana, a les Borges Blanques han hagut de sacrificar els porcs i les aus d'una granja il·legal.
1: L'Ajuntament ha clausurat i suspès l'activitat de l'explotació ramadera, que es trobava en situació irregular. La instal·lació no disposava de registre ni codi d'explotació, ni de documentació sanitària per acreditar la procedència i la traçabilitat dels animals. El consistori va prohibir-ne qualsevol moviment i va sol·licitar amb caràcter urgent al Departament d'Agricultura l'acord de sacrifici que es va executar dijous.
0: I finalment els expliquem que els Mossos busquen al Montsec un parapentista belga de 56 anys, del qual no se sap res des de dissabte.
1: La recerca compta amb un helicòpter i diverses patrulles terrestres i es preveu activar també la unitat de drons. Els bombers van rastrejar diumenge el massís per terra i aire, però no van trobar cap rastre de l'home ni de la vela del parapent.
0: D'aquí 10 minuts arribarem a les 3 de la tarda, però abans, ara és el moment de repassar l'actualitat esportiva i per fer-ho tornem a saludar en Pere Parés. Pere, bona tarda de nou.
2: Bona tarda.
0: Setmana crucial pel possible fitxatge de Julián Álvarez pel Barça.
2: Això perquè l'argentí torna avui a la concentració de pretemporada de l'Atlético de Madrid. Ja ha passat la revisió mèdica i la prova d'esforç junt amb els jugadors, amb jugadors com Màlix Baena o Marcos Llorente. Aquests dies poden tenir lloc una sèrie de converses personals on el jugador miraria de convèncer l'entrenador i el club perquè el deixin marxar. La pega és que Simeone s'ha pres uns dies lliures a Seúl, Corea, després de la gira de la pretemporada que hi van fer els matalassers, i els jugadors no tornaran a exercitar-se fins dimecres. Álvarez podria mirar de parlar fins i tot amb l'accionista majoritari del club, Miguel Ángel Gil Marín. El cara a cara del jugador amb el club sembla l'única manera d'arrencar les negociacions, perquè la directiva matalassera ja ha deixat clar que no vol deixar anar el seu davanter. La directiva del Barça estarà enfeinada també aquesta setmana, no només encara uns dies crucials pel fitxatge de Julián, sinó que aquesta setmana podria ser quan arribés un acord per Rodri Hernández, el migcampista del Manchester City. Rodri ja ha dit que vol formar part del projecte blaugrana, però falta que resolgui la negociació econòmica. Al marge de la seva possible sortida, el pilot d'or del Mundial està citat divendres per tornar a la concentració amb l'equip anglès. Qui també ha donat el seu sí, però per sortir del Barça, és Ferran Torres. L'equip que ha aconseguit captivar-lo és el PSG de Luis Enrique. El club parisenc encara no ha fet una oferta formal, però mitjans de París especulen que podria rondar els 50 milions d'euros i els culers sembla que demanaran 65 milions per deixar anar l'únic nou que té ara mateix a la plantilla.
0: Això pel que fa al mercat de fitxatges, però aquests últims dies de pretemporada ja han tornat a jugar Rafinha i Fermín.
2: Ho van fer dissabte davant del Nottingham Forest a un triangular on també hi participava l'Udinese. Fermín ha tornat de la lesió que va patir al cinquè metatarsià del peu i Rafinha ja es troba recuperat de la seva lesió al bíceps femoral dret. La pretemporada també ha deixat jugadors descartats. El primer ja el coneixem del cap de setmana, és el central Ronald Araujo, que se'n va cedit al Liverpool per una temporada amb opció de compra. L'uruguaià es troba ja a Anglaterra i serà anunciat avui. Es tracta també dels migcampistes Marc Casado i l'extrem Rooney Bargi, a qui Hansi Flick va comunicar que no compta amb ells per la propera temporada i actualment es troben buscant un club interessat en fitxar-los. A més, en el cas de l'extrem suec, podria haver-se lesionat el genoll a l'entrenament d'aquest matí, cosa que podria condicionar molt la seva sortida del club. També s'ha lesionat la jugadora del Barça femení, Kika Nazaret. La portuguesa estarà 4 setmanes de baixa per una lesió a l'abductor major de la cuixa esquerra, que va patir durant l'estatge a Andorra i deixar un important buit a l'atac culer.
0: I una altra mala notícia per un equip català, en aquest cas per l'Espanyol, que ha perdut el seu últim partit de la pretemporada.
2: Sí, per 3-1 contra el Coventry, de la primera divisió anglesa, i és un resultat que deixa males sensacions. L'Espanyol no ha guanyat cap dels 4 partits de la pretemporada. Malgrat tot, va ser un partit igualat en què es va veure una primera part de l'Espanyol més sòlida en defensa, amb el debut i titularitat del central Unai Núñez fitxat la setmana passada. Roberto Fernández fins i tot va obrir la llau

0: a la primera part i no va ser fins als últims 20 minuts del partit que va començar la golejada de l'equip anglès. Aquest ha sigut l'últim partit de l'Espanyol que comença la Lliga aquest cap de setmana contra el Levante a casa. Uf, no farà el mateix el Barça perquè aplaça el seu primer partit de Lliga degut a que gran part de la seva plantilla va disputar la final del Mundial amb la selecció espanyola.
1: I parlem ara de motor perquè Àlex Palou ha guanyat el Gran Premi de Portland de la IndyCar.
0: El de Sant Antoni de Vilamajor va signar ahir una gran cursa, a falta de 5 carreres per la final, cada cop està més a prop de coronar-se com a campió de la IndyCar per quart any consecutiu. Palou sortia en segona posició però va aconseguir adelantar Félix Rosenqvist, que sortia primer. El català va voler remarcar la feina del conjunt de l'equip.
2: Incredible to get our fifth win of the season or fifth, sixth, whatever. Yeah, it's been great. They make me look good on track, man. They give me the best guys around me, like Chip puts the best team around me. But then also everybody's just executing, like all the mechanics, the engineers and everybody in the 10 DHL car. Like that car is a rocket ship and I'm just lucky enough to drive it.
0: I a MotoGP també es va disputar el Gran Premi d'Anglaterra, on els catalans Àlex i Marc Márquez van obtenir la quarta i setena posició respectivament. No és un bon resultat de Marc Márquez, que confia en remuntar la classificació.
3: Conclusión, pues la misma que vengo repitiendo, o sea, tenemos que mejorar si queremos luchar por el campeonato. Nos hemos encontrado en esta situación por un regalo de los rivales, pero tenemos que ser más constantes en los circuitos que nos cuesta e intentar aprovechar los que nos sentimos fuertes. Aquí nos ha costado, pero penalizamos demasiado. Sigo siendo el favorito. Venga, hombre.
0: Ara mateix el pilot de Cervera es troba quart a la posició general a 40 punts del primer lloc. I en handbol, el Barça arrenca avui la pretemporada sense Domen Makuč ni Emil Nissen, MVP de la temporada passada en competició europea. Els blaugranes tenen el llistó molt alt des que la temporada passada van aconseguir 60 victòries de 61 partits oficials.
1: Déu-n'hi-do. Pere Parés, moltíssimes gràcies per aquest repàs de l'actualitat esportiva. Que passis molt bona tarda i bona setmana.
0: A vosaltres, bona tarda.
1: I en plana cultural els expliquem que el Festival de Peralada ha tancat la seva 40a edició d'estiu amb un 96,5% d'ocupació, fregant el ple i amb 11 espectacles amb les entrades exaurides.
4: El director del festival, Oriol Aguilar, ha fet balanç destacant que l'aniversari s'ha plantejat com una celebració conscient.
5: Amb un seguit d'estrenes i encàrrecs reeixits, canvis la llum i que inicien camí de futur, enfatitzant la transcendència d'aquesta edició i amb l'acompanyament del públic que se sent part activa de la descoberta i estímul que ha de suposar una promoció en diàleg amb els creadors i artistes que ha estat l'essència d'aquest 40è aniversari.
4: Entre els projectes que el festival vol fer créixer hi ha el NIU, que aquesta edició ha portat a l'escenari alumnes del campus Peralada. L'objectiu és potenciar el talent jove i emergent.
1: I Port el Blau, el Festival de Músiques i Arts de la Mediterrània, organitzat per l'Ajuntament de l'Escala, a l'Alt Empordà i altres entitats, ha tancat la seva 19a edició amb 12,500 assistents. Això és un 98% d'ocupació i també amb 14 propostes amb les entrades esgotades. El festival ja ha confirmat qui serà la primera artista de l'edició del 2027, quan se celebraran els seus 20 anys, i serà Maria Jaume.

0: Maria Jaume, doncs, formarà part d'aquesta cita tan especial, aquest 20è aniversari de la programació del Portal Blau 2027, i es converteix així en una primera artista confirmada a un any vista del certamen. Més coses, tornem a l'actualitat, no tant a l'any vinent. Avui a les 10 de la nit es donarà el tret de sortida al Festival Jordi Savall de Música Antiga. El concert inaugural serà a Montblanc, però la cita compta amb altres escenaris.
1: Hi haurà actuacions al Reial Monestir de Santes Creus i altres espais patrimonials de Valls i Alcover. Sota el lema Més enllà de l'eclipsi, la programació d'enguany inclou dues propostes vinculades a aquest fenomen astronòmic que tindrà lloc dimecres. El festival s'allargarà fins aquest diumenge, dia 16.
0: I ara marxem cap a Roses, on aquesta nit al festival Sons del Món tenim God Save the Queen.

0: britànica, el grup torna a la Ciutadella de Roses amb un nou espectacle per celebrar el 50è aniversari de Bohemian Rhapsody. Serà un viatge a través de tota la discografia de Queen, des dels primers himnes fins als moments més icònics de la seva última etapa.
1: I avui s'acaba el Festival Internacional de Música de Cambrils. L'encarregada de posar el punt final a la 51a edició de la cita serà Ana Torroja.

0: es diu el rebufo, però bueno, teníem molt clar que teníem un hàndicap també amb aquestes motos en petites, havia un reglament pes-pilot, el reglament era el pes de la moto i el pilot, nosaltres estàvem molt per sobre dels pesos de pilots molt més menuts, però al final la regularitat i rodejar-te d'un bon equip i un bon assessorament va fer que bueno, que juguéssim les nostres armes i al final pots guanyar el Mundial, no? Que al final era l'objectiu.
1: Emili Alsamora és un dels noms propis de l'esport català.
2: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya
3: Onda Cero.
4: Tiri, tiri, tiri. Hoy en Onda Cero traemos una fórmula que junta dos seguros.
5: Sí, tipo directo. La fórmula coche-casa de línea directa que te hará ahorrar directamente. Y está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
6: Si es que con una aseguradora así, todo es buena onda.
5: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: En Onda Cero, por fin, con Isabel Lobo.

0: i accessos adaptats. A peu de sorra hi trobem restaurants ideals per assaborir peix fresc i cuina empordanesa.
1: Però el gran tresor de Setúna són els seus camins de ronda. Des d'aquí podem caminar fins a la tranquil·la cala de S'Eixugador o cap a Aiguafreda, passant pels miradors naturals, pinedes i penya-segats que regalen algunes de les millors panoràmiques de la Costa Brava.
0: I si us agrada l'aigua, les seves aigües transparents són perfectes

0: intentando rehacer su vida lejos del caos. Aparece Tej, la inteligencia artificial que creían destruida, reaparece y Benítez continúa con su implacable persecución, obligando a Miranda a forjar una alianza para proteger a la inteligencia artificial. Carla Díaz, Luis Tosar, Cristina Alcázar, Daniel Arias, también Alberto Salazar y la participación especial de Carlos González. Malas Decisiones, temporada 3, es una producción de La Maldita y Onda Cero Podcast. Ya está disponible en la web y app de Onda Cero y en tu plataforma de audio favorita.
1: Alcaldes, alcaldesas, concejales.
2: Por quinto año queremos distinguir a los municipios que más se involucran contra la violencia de género.
1: Si tu ayuntamiento se ha implicado en la lucha contra el maltrato, con acciones dirigidas a sensibilizar a vuestros vecinos, entra en municipioscontraelmaltrato.com y cuéntanoslo.
2: En Contra el Maltrato Tolerancia Cero premiaremos a las mejores iniciativas.
1: Con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias.
3: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el Maltrato Tolerancia Cero.
4: Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta. Noms propis de l'esport català.
5: Les paraules Geni, Nana i Embol podrien ser perfectament sinònimes. Capitana del Lleida Embol, abans Associació Lleidatana d'Embol, ha posat punt i final a l'esport d'elit després de 22 temporades en què ha anotat més de 1.000 gols. Graduada social de professió, lidera el projecte Meraki, una iniciativa que té com a objectiu que nenes de primària puguin accedir a l'activitat física.
6: Jo, amb 16 anyets, doncs, començo a entrenar amb el primer equip, per una casualitat, que l'entrenador em va veure un estiu i em va dir, ah, no fas res, doncs vinga, entrenar. I a partir d'aquí, doncs, òbviament, el juvenil de primer, doncs no... Vaig debutar a l'últim partit de Lliga, però sense jugar minuts, només convocada. I a l'any següent ja sí que ja vaig fer la pretemporada amb el primer equip, com a juvenil de segon. I aquí ja sí que tinc cada cap de setmana doblant, jugant amb el juvenil i jugant amb el primer equip. I a partir d'aquí, doncs, bueno, una fase d'ascens, on no s'aconsegueix l'ascens. L'any següent ja com a sènior de primer ho tornem a intentar i tampoc s'aconsegueix. I a partir d'aquí ja comença una lluita entre mantenir-se, baixar, mantenir-se i unes temporades molt dures. Fins que ha arribat aquest moment de bueno, doncs una segona joventut per mi personal i a part una segona vida plena d'èxits a l'embol.
5: La Geni Nana és un dels noms propis de l'esport català.
7: Cuando un amigo te cuenta que se ha filtrado el nuevo fichaje de tu equipo, te vienes arriba. Pero cuando te dice que bueno, que es que él lo ha visto por ahí. Fuentes de desinformación hay muchas. Frente a los bulos y fake news, escucha información de calidad y confianza en Onda Cero. Onda Cero, tu radio.
3: Onda Cero.

0: A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
1: Si busqueu una cala tranquil·la lluny del bullici, apunteu aquest nom, Sabuadella a Lloret de Mar.
2: Envoltada de pins i penya-segats, és una de les poques platges gairebé verges que es conserven en aquesta part de la Costa Brava.
1: Per arribar-hi cal caminar uns minuts per un sender que travessa el bosc, però l'esforç té recompensa. Aigües cristal·lines, sorra daurada i un entorn natural espectacular.
2: De fet, Sabuadella compta amb una bandera blava per la seva bona qualitat de l'aigua. La cala disposa de socorrisme, dutxes i un petit bar-restaurant i és ideal per practicar snorkel gràcies als seus fons rocosos. A més, és molt a prop dels jardins de Santa Clotilde i dels camins de ronda que recorren aquest tram privilegiat de la costa.
0: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 0908. 676 76 0908. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Onda Cero. En Onda Cero... Por fin, Isabel Lobo.
4: Los sueños dan forma a vuestro mundo despierto. Necesito que me ayudes. Si desaparecen los sueños, lo hará la humanidad.
5: Me vendría bien no soñar una temporada. Llevo años sin dormir una noche del tirón.

0: Comença una setmana que molts esperaven amb candeletes. Sobretot el dimecres, el punt central de la setmana, quan es produirà l'eclipsi solar, segur que n'han sentit a parlar moltíssim aquests dies. A Catalunya, les comarques de Tarragona i Lleida seran les privilegiades amb visió total del fenomen. A Barcelona i Girona, en canvi, es podrà observar de manera parcial. Per això, dimecres, farem un programa especial des del Parc Astronòmic de Prades, un dels millors indrets del país per seguir un eclipsi que no es veia des del 1905 i que no es repetirà fins al 2180, o sigui, que més val no perdre-se'l. Seguirem un fenomen que ens enganxa al bell mig del programa, començarà cap a 8:15 del vespre i arribarà al seu punt màxim una hora més tard, a 9:15, moment en què tindrem l'eclipsi total. Serà llavors quan tothom mirarà el cel i, per sort, Ferran, sembla que no ens hi trobarem gaire núvols de per mig.
1: No, sembla que el cel respectarà aquest eclipsi. Segons la previsió, serà un dimecres majoritàriament assolellat, amb núvols al nord i al sud, i això sí, molta calor, calor intensa. El Meteocat calcula valors de fins a 39 graus en punts de l'interior i màximes de 35 a la costa, amb una elevada xafogó. La visibilitat serà entre bona i excel·lent en general, excepte en els moments de pluja que se'n esperen a partir del migdia amb tempesta al Pirineu i el Prepirineu, localment acompanyats de calamarsa o potser pedra.
0: Pel que fa a la nuvolositat, de cara al vespre sembla que minvarà en general. Per tant, en general, pel que ens ha explicat el Ferran i ara això que els comentem dels núvols, toquem fusta, però sembla que podrem gaudir de l'eclipsi sense patir en excés pel temps i el podrem veure amb tot luxe de detall. Un altre element important per aquest dia tan marcat és gaudir del fenomen amb seguretat. I en aquest context, el Departament de Salut recorda que mirar directament l'eclipsi sense dur les ulleres homologades pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com ara cremades a la retina o una pèrdua parcial de la visió. No valen ulleres de sol, eh? Important. Per molt bones que siguin, han de ser ulleres homologades. Només en el moment de la totalitat, és a dir, quan la lluna tapi completament el sol, es podrà observar el fenomen a ull nu.
1: Sí, i aquesta fase de totalitat durarà ben poc, entre 28 segons i 1 minut i 32 segons, depenent del lloc des d'on s'observi. Les ulleres adequades per gaudir-ne d'aquest eclipsi sense risc han de ser certificades amb la norma ISO 123-12.2. No serveixen les ulleres de sol convencionals ni les radiografies, CDs o altres mètodes sense aval científic. Tampoc s'ha de mirar el sol a través de les càmeres, prismàtics o altres instruments òptics que no disposin d'un filtre adequat situat davant de l'objectiu.
0: A més de fer aquesta crida a la responsabilitat, el Departament de Salut ha preparat un pla de contingència sanitària per reforçar l'atenció d'urgències durant la nit de dimecres a les zones on l'eclipsi serà total.
1: El pla també preveu garantir la màxima cobertura els matins de dijous i divendres. Els hospitals de referència tindran més metges, infermers i traumatòlegs, mentre que per les urgències oftalmològiques hi haurà un metge resident presencial i un adjunt localitzable. En l'àmbit de l'atenció primària es reforçaran 11 CAPs, 5 UAPs i el consultori local de Prades.
0: I encara parlant de l'eclipsi, també els agents rurals han desplegat un dispositiu especial amb motiu d'aquest esdeveniment astronòmic. Des d'avui mateix el cos ja ha mobilitzat prop de 150 efectius.
1: El dispositiu amplia l'horari de servei per reforçar la vigilància dels espais naturals protegits davant la previsió d'una elevada afluència de visitants. El cos intensificarà les actuacions de prevenció d'incendis forestals i del control del compliment de la normativa ambiental. L'operatiu està coordinat amb Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, les agrupacions de defensa forestal, ajuntaments i gestors dels espais naturals.
0: De fet, quedarà prohibit l'accés a Montmaneu i zones boscoses del sud del Segrià durant el fenomen precisament pel risc d'incendi.
1: Sí, exacte, quedarà restringit de manera preventiva l'accés de vehicles i persones a les zones boscoses i els plans de Montmaneu davant l'elevada afluència de visitants a aquesta zona. Els municipis d'aquesta zona precisament han acordat aquestes mesures aquest matí en una reunió conjunta amb representants dels agents rurals i també Protecció Civil.
0: I acabem aquest bloc de l'eclipsi parlant de mobilitat, que també serà un element clau a tenir en compte. Renfe ha programat un tren de reforç que sortirà de Tortosa cap a Barcelona després de l'eclipsi.
1: Sí, davant l'increment d'aquests desplaçaments que es preveuen cap a diversos punts de la costa i l'interior de la demarcació de Tarragona, Renfe ha programat un tren que sortirà de Tortosa cap a Barcelona a les 21:56, gairebé una hora més tard que l'últim tren habitual de la jornada. El servei extraordinari s'ha habilitat, per tant, després de l'eclipsi, atès que el sud és una de les zones d'observació on es podrà veure l'eclipsi total.
0: Tot preparat, doncs, per l'eclipsi d'aquest dimecres 12 d'agost, però avui dilluns 10 d'agost, han passat més coses. El Partit Popular es desmarca de Vox i assegura que complirà amb la llei d'estrangeria per...

0: el que fa al repartiment de menors. Ara bé, el PP insisteix que la millor solució és retornar-los amb les seves famílies.
1: La formació de Núñez Feijóo ha instat Pedro Sánchez a arribar a un acord amb el Marroc per repatriar els menors que van entrar a Ceuta. El PP denuncia que el govern central ha permès una immigració descontrolada i ha fracassat en el control de les fronteres. Una mala gestió, diuen, que es repercuteix directament sobre les ciutats, no només perquè tensen els serveis públics, sinó també perquè fan proliferar assentaments. Escoltem el líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera.
2: El primero, el fracaso político de Pedro Sánchez, que ha renunciado a controlar las fronteras de España. Y el segundo fracaso, el del alcalde Jaume Collboni, que ha acabado normalizando que Barcelona conviva con asentamientos ilegales repartidos por toda la ciudad. Esto es el barranquismo franquista en el siglo XXI.
1: Cirera ho ha dit al costat d'un assentament situat a la Vila Olímpica de Barcelona, des d'on ha reclamat un pla de xoc per desallotjar tots els assentaments.
0: Més coses. Jaume Duch demana paciència per desencallar l'oficialitat del català a la Unió Europea. El conseller d'Afers Exteriors assegura que encara s'ha de fer molta pedagogia per fer entendre que la llengua no és un caprici, sinó una qüestió de sentiment, pertinença i identitat.
1: El conseller Jaume Duch defensa que el govern central hi treballa, diu, des del primer minut per aconseguir que el català, gallec i euskera es puguin fer servir en plenitud a la Unió Europea. Ho fa, diu, sense fer soroll, perquè és una negociació que requereix paciència i tranquil·litat. Per aquest motiu, el conseller d'Afers Exteriors és partidari de portar el tema a votació només quan es tingui assegurada la unanimitat dels 27 països membres.
3: També sé que mentre no estiguem segurs que ja tenim aquesta unanimitat no tindria cap sentit anar al Consell a provocar una nova discussió o, en el pitjor dels casos, que tinguéssim una votació amb un resultat que no fos unànime. Per tant, hem de continuar fent la feina amb optimisme. Jo sóc optimista, jo penso que això acabarà sortint.
1: Paraules de Jaume Duch en una entrevista a Europa Press, on també ha celebrat l'aval del Tribunal Europeu a la llei d'amnistia i ara demana al Suprem que l'apliqui el més aviat possible a Carles Puigdemont i la resta de condemnats o processats.
0: Desmantellen una organització criminal que explotava dones sexualment. L'operatiu de la Policia Nacional s'ha tancat amb 4 detinguts aquí, a Catalunya, 3 d'ells a Castelldefels i una a Reus. Almenys 5 dones han estat alliberades.
1: Segons el cos policial, els responsables obligaven a les víctimes a estar disponibles les 24 hores del dia, acceptar totes les pràctiques sexuals que se'ls demanava, cedir també la meitat dels diners que guanyaven i desplaçar-se allà on les enviaven.
0: La investigació va començar amb el testimoni d'una dona que va ser captada a Colòmbia. Allà un home es va guanyar la seva confiança oferint-li una feina com a teleoperadora i posteriorment proposant-li traslladar-se a Espanya per treballar com a encarregada d'una casa de cites. Quan passen 15 minuts de les 7 de la tarda, t'expliquem també que el mateix cos, la Policia Nacional, ha detingut a Barcelona un home per venda fraudulenta de cites d'estrangeria. L'arrestat es feia passar pel responsable d'una gestoria especialitzada i oferia els seus serveis a través de les xarxes socials.
1: Segons la policia, l'home enviava a les víctimes confirmacions de cites falses i els exigia un pagament de 67 euros i mig en un compte bancari. En alguns casos, fins i tot deia que no havia rebut els diners perquè li fessin un nou pagament. Quan les víctimes descobrien l'engany, i en reclamaven aquesta devolució, els feia arribar un suposat justificant de transferència per simular que els havia reemborsat els diners. El detingut, de qui constaven diversos requeriments judicials arreu de l'Estat, se li atribueixen els delictes d'estafa i falsedat documental.
0: I encara en plana de successos, els Mossos d'Esquadra detecten un increment del tràfic d'animals, especialment de gossos, a través de l'AP7. La policia avisa que alguns d'ells podrien portar malalties dels seus països d'origen, ja que molts arriben sense els controls sanitaris pertinents.
1: L'autopista AP7 és una via crítica per a la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra. Al ser una carretera fronterera, és un punt d'entrada del tràfic d'animals provenients d'Europa. Les bandes trafiquen sobretot amb gossos de països de l'est per a vendre'ls a l'Estat. La policia assegura que multipliquen per 10 o per 20 els beneficis quan els venen. Ho diu el cap de la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra a Girona, Toni Martín, a l'Agència Catalana de Notícies.
4: Estan comprant en el país d'origen possiblement 100 euros el que compra, els està portant aquí, els està venent a 500 i el comprador aquí de destí els està venent per 2.000.
1: Martín explica que sobretot es trafica amb cadells i amb races molt buscades com el Chihuahua, Tekel, Labrador o Golden Retriever. No obstant, el que més preocupa els Mossos és que aquests animals arriben a Catalunya sense haver passat els controls sanitaris pertinents. Un problema també pel propietari final, que es pensa que compra un animal amb garanties sanitàries però que realment no les poden garantir.
0: I en aquesta ordre de qüestions els hem d'explicar també una bona notícia, que els delictes al metro

0: El de Barcelona han caigut fins a un 34% durant els primers 6 mesos del 2026 si comparem amb el mateix període de l'any passat. El recompte és clar, hem passat de les prop de 8.400 conductes delictives del primer semestre del 2025 a les 5.500 d'enguany, segons les dades que ha fet públiques avui mateix l'Ajuntament de la capital catalana.
1: Segons Transports Metropolitans de Barcelona, això demostra que es manté la tendència a la baixa que va començar el 2019. TMB ho atribueix, entre altres factors, a la col·laboració amb els cossos de seguretat i també a les mesures de prevenció, com ara les més d'11.000 càmeres de vigilància instal·lades a totes les estacions i a l'interior d'aquests vagons. Des de TMB consideren que aquestes càmeres tenen un efecte dissuasiu i faciliten així la identificació dels delictes i també els seus autors, així com la resolució de denúncies presentades pels usuaris. D'altra banda, actualment hi ha més de 800 agents de seguretat privada desplegats per aquesta xarxa.
0: Vinga, i ara sí, moment de fer l'entrevista del dia. Us ho dèiem a l'inici del programa. Una de les notícies del dia és que diverses entitats i consells comarcals han demanat retirar el plàter i també una moratòria de projectes. Molt resumidament, reclamen una planificació més consensuada. De seguida escoltem els seus reclams, però abans volem repassar el context de la notícia per entendre-la millor. Comencem pel més bàsic, Ferran, si et sembla. Què és el plàter?
1: Doncs estem parlant del Pla Territorial Sectorial per a la Implementació de les Energies Renovables de Catalunya. És el mapa que ha de decidir, en bona part, on es podran posar plaques solars i aerogeneradors a Catalunya durant les pròximes dècades. En definitiva, el desplegament de les energies renovables, sobretot la fotovoltaica i l'eòlica, el que seria l'horitzó del model energètic de Catalunya de cara al 2050.
0: Doncs en el marc d'aquest projecte, com els dèiem, municipis i entitats demanen més coordinació i consens a l'hora d'aplicar-lo. Prova d'això és que s'han notificat fins a 12.000 al·legacions. Els motius ens els explicarà ara mateix la Montserrat Cubaró, membre fundadora de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa. Bona tarda, Montserrat.
2: Hola, bona tarda.
0: Heu demanat directament la retirada del plàter. Què té aquest document que al vostre parer no es pot arreglar simplement incorporant al·legacions?
2: Doncs la veritat és que una infinitat de despropòsits i una infinitat d'incompliments de la normativa vigent. Per exemple, des de l'any 2017 tenim la llei 16/2017 de canvi climàtic, que ja el 2017 va determinar moltes coses i va descriure com s'havien d'implantar les renovables i encara està vigent. I una de les coses que diu, i que és molt assenyada, és que abans d'emprar altres superfícies s'han d'utilitzar les superfícies artificialitzades o antropitzades, és a dir, les teulades, els pàrquings, les àrees de logística, àrees d'autopistes, de ferrocarrils, canals de transport d'aigua per al reg, etc. Hi ha 1.000 superfícies que serien aprofitables on es podria posar les plaques fotovoltaiques i, en canvi, el plàter bàsicament preveu posar-les sobre superfícies de conreu. I això ens sembla tremendament lesiu per al conjunt del país. No podem avançar teòricament en sobirania energètica reduint la ja migradíssima sobirania alimentària que tenim. No podem reduir superfícies de conreu.
0: Ens has parlat d'alguns dels vostres...
2: Això per començar.
0: Exacte, això anava a dir, d'algun dels vostres reclams, perquè parleu de 44 possibles incompliments, irregularitats o anomalies en aquest pla. Sí. Clar, la Generalitat defensa que les més de 12.000 al·legacions serviran per millorar el pla. Vosaltres, en canvi, parleu de començar des de zero.
2: A veure, és que la Generalitat està dient ara que el pla TED és com una mena de document tècnic i que les al·legacions han de servir per millorar-ho. El plantejament que es va fer fa 3-4 anys era totalment diferent. Era que es posaven uns tècnics, cosa que s'ha fet, un en cada Consell Comarcal de mitjana, i aquest tècnic havia de generar el debat entre per instal·lar les renovables, tant fotovoltaica com eòlica. Aquest procés participatiu de base no s'ha fet i ara ens diuen que han fet el plàter amb nocions tècniques o amb capes, només amb una visió tècnica, i que la visió local li hem de portar als ciutadans i als ajuntaments a través d'aquest procés d'al·legacions. És fer-ho al revés. En comptes de començar el document ben fet a partir de la participació ciutadana i de les institucions locals, ho fan al revés. Primer

0: proposen una planificació que els va bé i després espavilat per introduir modificacions i, evidentment, es guarden el dret a introduir-les o no. Només les acceptaran si quadren amb els seus criteris tècnics. Doncs, home, diguem que no és precisament un procés gaire democràtic. I per això hem preparat un document d'al·legacions de 367 pàgines on hi ha 44, es posen en evidència 44 incompliments o irregularitats respecte a la legislació vigent, tant la catalana com l'europea com l'estatal.
1: Clar, una de les vostres principals crítiques és la manca de participació. Entenc que el que volen fer ara és que aquestes 12.000 al·legacions serveixin de base, que, diguéssim, s'obtingui en consideració a la població, diguéssim, des del minut 1 i començar un pla des de zero amb vosaltres, diguéssim, al bell mig de la negociació.
0: A veure, el que volem és que la planificació es faci ben feta i que es tinguin en compte aquests criteris bàsics que ja s'enumeraven molt breument a la llei del canvi climàtic. Per exemple, un altre element bàsic que qualsevol ciutadà entendrà i considerarà com molt adient és posar les instal·lacions de producció d'energia prop dels centres de consum per estalviar línies d'alta tensió i de molt alta tensió i reduir la xarxa de distribució elèctrica. I això tampoc es contempla en el plàter.
1: Clar, jo li volia...
0: Hi ha molts elements que s'haurien de millorar, moltíssims.
1: Jo li volia preguntar perquè hi ha qui us acusa de frenar la transició energètica, perquè tornar a començar de zero, diguéssim, seria doncs aplaçar-ho tot una mica. Què els diria a tots ells? Quina diferència hi ha entre oposar-se al plàter i oposar-se a les renovables en aquest sentit?
0: Doncs senzillament sempre hem dit que renovables sí, però ben fetes, i diem planificació sí, però ben feta. Per tant, s'ha de fer amb participació ciutadana i incorporant criteris lògics. No destruir superfícies de conreu ni espais naturals si tenim superfícies antropitzades, taulades, insisteixo, algun determinades pedreres, espais de plens d'autovies, espais perimetrals al voltant de les poblacions. Hi ha un punt d'estudi que apunten que es pot produir en aquestes zones moltíssima energia. Fins i tot un estudi de l'àrea metropolitana de Barcelona que afirma que amb les teulades i espais similars es pot arribar a produir entre un 70 i un 80% de l'energia que necessita l'àrea metropolitana de Barcelona. Imagineu-vos. Per tant, per què hem de destruir camps de conreu i espais naturals, torno a insistir, si tenim espais antropitzats que es poden utilitzar per posar les renovables? També proposem un canvi de model. En comptes de grans parcs, perquè l'administració, i se li ha demanat des de l'any 2019, reiteradament per part de moltes veus, no incentiva més i facilita més la creació de comunitats energètiques per barris a les ciutats o per pobles en el medi rural, etc. Hi ha mil maneres de fer-ho bé i l'únic que es planifica és facilitar la instal·lació de macrocentrals que, insisto, destrueixen camps de conreu que necessitem perquè es produeixin aliments, però és que a més els camps de conreu són superfícies captadores de CO2. És a dir, ajuden a mitigar el canvi climàtic. Destruïm això per posar-hi unes plaques fotovoltaiques. Tot plegat és un despropòsit. Tampoc no hi ha una bona previsió de què es farà a l'hora de desmantellar aquestes centrals fotovoltaiques i quan s'hagin de desmantellar els aerogeneradors. Com es reciclaran aquests residus? No sé... De quina manera es reutilitzaran aquests materials? No sé... Són un munt de qüestions que fan dubtar que el plàter sigui una proposta de planificació ben pensada i ben dissenyada.
1: No sé, Montserrat, si arran de la roda de premsa que heu tingut aquest matí, on heu explicat, diguéssim, totes les al·legacions que feu, que de fet assegureu que són més de 12.000, que hi ha moltíssimes. No sé si el govern s'ha posat directament en contacte amb vosaltres i diguéssim, ha traçat un pla de comunicació de cara a un futur plàter, o aquests dies també s'ha posat directament en comunicació amb vosaltres.
0: No, en absolut. El govern va tirant pel seu costat, tampoc no s'ha posat en contacte amb una agrupació d'alcaldes o d'ajuntaments, que són ja 308, que han signat un manifest d'oposició al plàter. 308 ajuntaments. És una quantitat important, és com perquè se'ls escolti. Doncs tampoc no hi ha hagut cap contacte directe, cap dir-los

0: i comencem a treballar plegats a fer una bona planificació, que això és el que demanem, una planificació però correcta, ben feta. I és també en la línia que volem treballar des del voluntariat de la nostra xarxa, extensa xarxa catalana per a una transició energètica justa. Volem començar a fer propostes en positiu, tot i que ja les venim fent des de la creació de la xarxa l'any 2020, però, evidentment, hi ha coses que no es volen escoltar per part dels governs. Coses molt lògiques que qualsevol ciutadà entendria i estaria d'acord.
1: Ens ho ha explicat la situació, tal com està la Montserrat Cubaró, membre fundadora de la xarxa catalana per una transició energètica justa. Montserrat, gràcies per atendre'ns aquesta tarda a la Brúixola d'Estiu. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Estàs escoltant la Brúixola d'Estiu a Onda Cero Catalunya.
3: Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
4: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
3: Hazte mutuera.
4: Condiciones en Mutua.es.
1: I quan falten 2 minuts per arribar a 8:15, arriba el moment on el nostre company Pere Parés ens dona tots els detalls d'una notícia que ha passat avui, com demana l'estiu i com demana la tarda, amb calma i, com deia, amb tots els detalls. Parlem avui de els sacrificis de porcs i aus d'una granja a les Borges Blanques en plena alerta per la pesta porcina africana. L'explotació ramadera en qüestió va ser qualificada d'irregular pels serveis municipals. Pere, tot teu.
5: Bona tarda. La granja ha estat clausurada i s'hi ha suspès el servei. No disposava de registre ni codi d'explotació, així com de documentació sanitària per acreditar la procedència i traçabilitat dels animals. És per això que l'Ajuntament va demanar al Departament d'Agricultura el sacrifici sanitari d'aus i porcs, que es va executar dijous passat. L'Ajuntament de les Borges ha informat que les despeses del sacrifici, la retirada i destrucció dels animals, així com la neteja i desinfecció de la finca, es repercutiran en la persona que en resulti legalment responsable.
1: Aquestes mesures tan estrictes responen a la normativa preventiva amb la pesta porcina. De fet, dijous passat, la Generalitat va confirmar 2 nous casos a Barcelona i a Sant Just. Quin és l'estat d'aquest brot?
5: És un brot que porta actiu des de novembre. Des d'aleshores s'han detectat 375 porcs empestats dels 10.700 que s'han analitzat. És una malaltia que no pot contagiar-se a les persones, però que té fortes implicacions a l'economia i l'alimentació, degut a la quantitat d'aliments que s'extreuen del porc. Actualment hi ha 19 municipis afectats per zones infectades d'alt risc, com són Barcelona, Terrassa, Sabadell, Sant Cugat o Cerdanyola del Vallès, per donar alguns exemples. És important saber quan un espai és zona del risc. Allà està prohibit l'accés al medi natural, com passa actualment, per exemple, a Collserola, i no es pot fer activitats de lleure organitzat. La cosa canvia quan l'activitat té lloc a un espai tancat o perimetrat, i per suposat també es pot accedir als habitatges. S'ha d'anar en compte, però, d'accedir-hi per camins delimitats. En cas de troballa d'un senglar mort, es demana trucar al 112 i, en cap cas, cal tenir-hi contacte físic.
1: Gràcies, Pere. Cal fer pedagogia d'una notícia que ja fa molts mesos que l'expliquem, però és que no s'atura. És una pesta que encara segueix acumulant afectacions i, per tant, va bé, doncs, com dèiem, seguir fent pedagogia per tots plegats ser conscients de la situació i llavors seguir els consells que ens donen des del nostre govern. Fem una pausa ara a la Brúixola d'Estiu i de seguida arriben a la sintonia d'Onda Cero Catalunya els esports.
6: Las enfermedades minoritarias son más de 7.000 y mayoritariamente son degenerativas e incurables. Para muchos enfermos el tiempo se acaba. Donando y haciéndote socio puedes cambiar sus destinos. Entra en fundacionisabelgemio.com e infórmate. Si se investiga, se avanza.
7: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
8: ¡Valorado!
7: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
8: 100% asegurado.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Déu-n'hi-do, quina setmana en clau esportiva vam tenir la setmana passada. Vam fer treballar de valent el nostre company, el José Agustín Gómez. José, com comença aquesta setmana? Bona tarda.
9: Doncs mira, amb una notícia calenteta, calenteta. Tan calenteta que no fa ni 30 segons que s'ha produït.
1: Què dius? O sigui, última hora...
9: És que, sí, última hora. I l'estàvem esperant des d'aquest matí. Ronald Araujo...

0: se'n va cedit al Liverpool fins al 30 de juny del 2027. La notícia que sortia i saltava a la mitjanit del passat divendres ja s'ha fet oficial. El jugador ja es troba a Liverpool, ha passat les pertinents proves mèdiques i signa contracte amb el conjunt anglès, que es fa càrrec de la fitxa íntegra del futbolista, i això és una despesa important que deixa fora el Futbol Club Barcelona. El club culer ha inclòs una opció de compra pels Reds de 55 milions d'euros. Si el jugador funciona com volem que funcioni, una ganga. Pels preus que es paguen al mercat anglès.
1: Sí, sí, és veritat. I un central que és jove encara, vull dir que encara té recorregut i és això.
0: Molt. Són 27 anys.
1: Clar.
0: El que necessites jugar és recuperar la confiança.
1: Exacte. Aquesta és l'última hora que ens ofereix el José Agustín Gómez. Ho dèiem abans, José. La setmana passada vas posar sobre la taula molts temes que sembla que encara estan per obrir, que encara no s'han tancat.
0: Sí. El tema Araujo ha estat una operació Jampec, però no podem dir el mateix d'altres temes. Julián Álvarez avui ha passat proves mèdiques en la seva tornada a l'activitat amb l'Atlético de Madrid. No hi ha hagut trobada que hagi transcendit amb Miguel Ángel Gil Marín, que sembla que es troba fora de Madrid, ni amb el Xolo Simeone, que tal com ha arribat de Corea s'ha anat de vacances a Eivissa. Dos dies de festa pels seus jugadors i ell s'ha marxat cap a les Illes Balears. Perfecte. Doncs espera fins dimecres que torni a l'activitat i el Julián pugui parlar amb ell per dir-li que no vol jugar a les seves ordres, que vol fitxar pel Futbol Club Barcelona.
1: Una altra cosa
0: ja és que Miguel Ángel Gil decideixi canviar totalment la seva postura. Hores d'ara, molt complicat, perquè ja sembla que és una qüestió personal. Julián Álvarez pot sortir, però no cap al Futbol Club Barcelona. Pendents també de tancar l'operació Rodri. El Barça vol que es tanqui entre avui i demà perquè el proper dimecres ja estigui entrenant amb els seus nous companys. El dimecres és el dia de tornada dels internacionals espanyols més condemnats. Bueno, condemnats ha d'incorporar-se demà, però els internacionals espanyols que encara no són a la ciutat esportiva Joan Gamper s'han d'incorporar dimecres i per aquesta raó intentarien de tancar aquesta operació entre avui i demà. Les postures cada vegada estan més properes i l'operació sortiria pel voltant de 60 milions ara mateix. Ferran Torres, també una operació que s'ha de tancar ja mateix. El PSG no vol que es torni a entrenar-se amb el Futbol Club Barcelona el proper dia 12 i ja negocia primera oferta rebutjada de 45 milions pel Barça. Haurem d'esperar que presentin els francesos la segona. I una mala notícia, pendents de que es confirmi i es faci oficial. Ronny Bargi, que estava a la porta de sortida, que no va anar convocat al partit del triangular contra Udine i Nottingham Forest el passat dissabte. Avui s'ha lesionat i té possiblement un trencament del lligament creuat del genoll dret, que és el mateix que es va lesionar abans d'arribar a Camp Barça, que el va obligar a passar pel quiròfan, i si això es confirma esperarem pràcticament la temporada i podem dir adeu a la seva sortida.
1: Però José, com? En un entrenament? Ha sigut en un entrenament, el de Ronny?
0: En un entrenament, sí.
1: Carai.
0: Moltes lesions d'aquestes es produeixen en un entrenament, no a un partidet. I fixa't la ironia d'aquesta situació. Dissabte no viatja per jugar a aquest triangular perquè no volen que es pugui lesionar en un partit. Es lesiona en un entrenament.
1: Sí. I a més un jugador
0: Casado també
1: que necessitava la confiança. Parlaves de Casado.
0: Casado també li van dir dissabte que no comptaran amb ell de cara a la propera temporada, ho va dir Hansi Flick. El jugador segueix entrenant, dissabte no va viatjar al triangular. I pendents del seu futur, a veure on acaba jugant. S'ha parlat d'Aràbia, però de moment no hi ha res de res. Parlem ara del femení, perquè Quica Nazaret també s'ha lesionat, una jugadora que fa poc han tornat als entrenaments. Afortunadament per ella només són 4 setmanes, una lesió muscular. Confiem que no passi d'aquí. Parlem de l'Espanyol. Derrota dolorosa 3-1 el passat dissabte al camp de l'equip de la Premier League, el Coventry City. I es demostra que aquest Real Club Deportiu Espanyol necessita més reforços. Amb 4 jugadors que han vingut, no n'hi ha prou per intentar fer una temporada sense patir. Per tant, el mercat s'està movent i hi ha opcions que arribi algun jugador cedit de l'Inter de Milà. Isaka Kamate és una de les opcions per jugar al mig del camp o d'extrem, però calen més. Es parlava al principi de l'estiu entre 10-12 incorporacions i de moment només 4. Va debutar Unai Núñez, bona imatge del central cedit pel Celta, i veurem, veurem per

0: Aquest diumenge l'Espanyol debuta a la Lliga a les 7 de la tarda a l'RC Stadium davant el Llevant i aleshores ja cal sumar els 3 punts. L'Espanyol que la pretemporada no ha guanyat cap partit. I parlem de motor per tancat. Sisena victòria d'Àlex Palou a la IndyCar. Aquesta matinada el Gran Premi de Portland s'apropa al seu 5è títol. I el Gran Premi de Gran Bretanya en MotoGP a Silverstone, victòria per Raúl Fernández, quarta posició per Àlex Márquez i setena per Marc Márquez, que ja es troba a 40 punts del líder.
1: Molt bé, setmana clau, José, per acabar de tancar els colabrots de l'estiu. La repassarem cada dia aquí.
0: Com a mínim el de Rodri Ferran.
1: Aquest sí, el de Julián creus que no, eh? Creus que va per llarg.
0: Jo crec que el de Julián, si es tanca és perquè ja no ve.
1: Per sort, el José ens ho explicarà cada dia aquí a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, la brúixola d'estiu. José, moltes gràcies, bona tarda.
0: Bona tarda, fins demà.
2: La brúixola d'estiu, amb Joan Valentín.
1: I arriba la part de l'informatiu on parlem de cultura i una setmana més, i ho farà així fins a acabar l'agost. L'Audal Sanz és qui ens porta totes les notícies que han passat en aquest camp. Audal, com estàs? Bona tarda.
3: Hola, molt bé.
1: A veure, amb què comencem?
3: Doncs comencem amb cinema.
4: Vostè admet que va fer esclatar els motors d'una nau estel·lar de càrrega de classe M. Per tant, va destruir un aparell mecànic
3: molt
4: valuós.
3: Saps quina pel·lícula és?
1: Home, 42 milions de dòlars actuals. És que ara l'estic escoltant encara. No m'ha donat cap pista, diguéssim, aquest diàleg.
4: L'arxiu de vol de la nau salvavides corrobora alguns elements...
1: Una nau salvavides. Doncs, Alien, potser?
3: És Alien.
1: Ah, mira!
3: Perquè, i parlem d'Alien perquè Netflix i Disney incorporen nous doblatges en català elaborats per Warner i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Això s'ha aconseguit gràcies a un conveni de política lingüística, doncs, perquè aquests doblatges puguin arribar a les plataformes. Ara podrem veure Barbie o Elvis a Netflix i Sol a casa o Alien, que és la que sentíem, a Disney Plus.
1: Molt interessant, per això no l'he reconegut, perquè era un doblatge inèdit, diguéssim, fins ara no la podíem pogut escoltar amb el doblatge en català. Vinga, i ara parlem de música.
3: I comencem fent balanç, perquè el Festival de Peralada ha tancat la seva 40a edició d'estiu amb un 96,5% d'ocupació, fregant el ple i amb uns espectacles amb les entrades exaurides. Parla el director del festival, Oriol Aguilar.
5: Amb un seguit d'estrenes i encàrrecs reeixits que han vist la llum i que inicien camí de futur, enfatitzant la transcendència d'aquesta edició i amb l'acompanyament del públic que se sent part activa de la descoberta i estímul que ha de suposar una promoció en diàleg amb els creadors i artistes que ha estat l'essència d'aquest 40è aniversari.
3: I entre els projectes que el festival vol fer créixer, Joan, hi ha Niu, que porta a l'escenari joves alumnes del campus Peralada.
1: I també repassem números molt a prop d'on érem, a l'Escala.
3: Doncs sí, perquè el festival Portal Blau ha tancat aquest diumenge amb sopa de cabra. El festival conclou la 19a edició amb 12.500 persones i una ocupació del 98%. I atenció, perquè qui sentim no és sopa de cabra, sinó Maria Jaume, que és la primera artista convidada per l'edició de l'any que ve, que serà la 20a.
1: Carai.
3: Per tant, qui acabi vacances ara i estigui pensant en l'estiu que ve, ja s'ho pot anar rumiant.
1: Molt poc vist això en els festivals, que tanquin una edició i ja tinguin els noms confirmats de la vinent.
3: Sí,
1: però
3: sí.
1: Això també està bé perquè molta gent surt eufòrica, diguéssim, del festival i compra les entrades del següent.
3: Exacte.
1: I si hi ha noms sobre la taula, doncs sempre és més fàcil. I ara la cosa va de música antiga amb el festival Jordi Savall de Música Antiga.
3: El concert inaugural serà a Montblanc, però la cita compta amb altres escenaris com el Reial Monestir de Santes Creus i altres espais patrimonials de Valls i Alcover. Sota el lema Més enllà de l'eclipsi, la programació d'enguany inclou dues propostes vinculades a aquest fenomen astronòmic. El festival s'allargarà fins aquest diumenge, dia 16.
1: M'agrada el nom, vull dir que han jugat amb l'actualitat d'aquesta setmana, que sens dubte està marcada per aquest eclipsi que tindrem demà passat, el dimecres. No?
3: Potser massa marcada, eh?
1: Sí, jo crec que sí, i per això suposo que més enllà volen dir, hola, aquí estem, també passen més coses, a part d'aquest eclipsi solar. I ara cap als sons del món de Roses, aquesta nit amb God Save the Queen.
3: Considerat el millor tribut del món de la banda britànica, el grup torna a la Ciutadella de Roses amb un nou espectacle per celebrar el 50 aniversari de Bohemian Rhapsody. Oferirà un viatge doncs, a través de la discografia d'aquest grup.
1: Per cert, avui s'acaba el Festival Internacional de Música de Cambrils. L'encarregada de posar el punt final a la 50a edició de la cita serà Ana Torroja.

L'artista Riba Cambrils, en el marc de la gira S'ha acabat el show, en què presenta el seu nou disc, que va veure la llum aquesta primavera. A més dels seus darrers temes, el concert també sonarà en gran.

0: cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200. Que si tengo hambre, que si tengo sed. Cuando falta, cuando falta, cuando falta, cuando falta, cuando falta, cuando falta, cuando falta. Una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
1: Vinga, i com és habitual, després del repàs cultural, arriba la secció més històrica, podríem dir, de la brúixola d'estiu, no perquè es faci des de fa molts anys, sinó perquè revisem la història, i ja ho saben que ho fem amb el Diego Fernández. Diego, com estàs?
2: Bon cap de setmana.
1: T'anava a preguntar com havia anat el cap de setmana.
2: Ha anat bé.
1: Fem una mica de memòria, perquè han passat dos dies, dissabte i diumenge, perquè divendres parlàvem de Freya Stark, una exploradora de les més antigues, segurament, però que ho hem explicat en bastantes ocasions aquesta temporada, que pel fet de ser dona, doncs a vegades no la recordem prou. I avui també parlaràs d'un personatge històric, veritat?
2: Sí, l'últim dia, com has dit, vam parlar de la Freya Stark, que explorava l'Orient, i avui ens toca anar en la direcció contrària, ens anem cap a l'oest. De fet, ens anem al Far West, per descobrir un personatge molt atípic per la seva època, així que, si vols, pugem a la màquina del temps i el coneixem.
1: Vinga, tens els botons a punt, tot a punt, eh?
2: Tot a punt.
1: Va, doncs som-hi.
2: Anem.
1: Fins on retrocedim en el temps? On ens porta la màquina avui?
2: Avui ens estem a l'any 1838 a Paris, Texas. Has vist la pel·lícula, tu?
1: Paris, Texas, l'he vist, sí.
2: Doncs mira, Paris, Texas. Molt. Doncs aquí neix el nostre protagonista, el Bas Reeves. Va néixer fill d'esclaus en propietat d'un granger polític anomenat George Reeves. De fet, com era costum a l'època, va adoptar el nom del seu amo, per això es diu Bas Reeves.
1: M'intriga, de moment, aquesta història, com una vida tan tristament predestinada pot sortir-se d'aquest marc.
2: Doncs amb l'arribada de la Guerra de Secessió, el seu amo se'l va emportar al front i allà es va produir el punt d'inflexió de la seva història. Es diu que van tenir una disputa durant una partida de cartes i el Bas va arribar a pagar el seu amo. D'altres diuen que simplement va fugir buscant la llibertat, però sigui com sigui, va buscar marxar i va buscar refugi en un territori indi, convivint amb les tribus Seminola i Creek.
1: Déu-n'hi-do, un nen sobrevivint tot sol allà a l'oest devia ser molt complicat.
2: Totalment, però el Bas era molt astut i, tot i ser analfabet, va aprendre els idiomes autòctons, va entendre el territori i va millorar el seu domini de les armes de foc, especialment el revòlver, amb què es va convertir en un gran tirador ambidextre.
1: Ambidextre, o sigui, amb les dues mans.
2: Sí.
1: Doncs sí que era astut, sí. I com continuava la seva vida lluny del seu antic amo?
2: Doncs l'any 1863, amb la proclamació d'emancipació i, per tant, ja com home lliure, compra terres a Arkansas i es casa amb la Nellie Jelly i comença una vida com agricultor i pare de família de 10 fills. Però la seva vida fa un gir radical en el 1875 amb l'arribada del jutge Isaac C. Parker a l'estat d'Arkansas.
1: No vull passar per alt els 10 fills, eh?
2: No.
1: Feinada, eh? Vull dir, feinada per sobreviure al desert.
2: Ja veuràs, també, els 10 fills. A casa.
1: A veure, parlaves del Isaac C. Parker. Qui és aquest home?
2: Doncs és un home que arriba a Fort Smith, una ciutat d'Arkansas, per impulsar l'ordre de la jurisdicció. Això perquè en aquell moment aquell territori era una mena de refugi d'assassins i lladres que la policia no tenia controlat. I el jutge Parker va ordenar a l'alguacil, James F. Fagan, reclutar 200 agents amb una ordre molt clara. Havien de portar-li els fugitius, ja sigui vius o morts. I com el Fagan havia sentit parlar de les habilitats del Reeves, del seu domini a les llengües indígenes i de la seva punteria, no va dubtar en contractar-lo. I així és com es va convertir en un dels primers marshals o alguacils negres de l'oest del Mississippi.
1: O sigui, un home negre, no?, exercint d'autoritat legal en plena època de les lleis de segregació.
2: Exacte, i això li va donar una autoritat única, tenia el poder d'arrestar ciutadans blancs, negres o indígenes, un fet pràcticament inèdit. A més, el Reeves era un home important, mesurava gairebé 1,90 m, portava un gran barret negre, roba llampant, botes impecables i dos revòlvers, Colt creuats. Però a més, era un mestre de l'astúcia i la disfressa i es feia passar per bandoler o camperol per atrapar criminals. De fet, tinc diverses històries que et puc explicar.
1: Tot
2: que...
1: teu? Explica, sí. Home.
2: Doncs mira, una vegada per atrapar dos bandits que s'amagaven a casa de la seva mare, o sigui, de la mare dels bandits, vull dir,
1: sí.
2: Es va fer passar per un fugitiu ferit i es va disparar 3 trets al seu propi barret per fer-ho creïble. Va guanyar-se la confiança de la dona i es va quedar a dormir a la casa. I quan els germans...

0: Un cabana a la nit els va posar les manilles en silenci i a l'endemà els va llevar i els va arrestar.
1: Sí que era astut, la veritat, i a més, si combines, diguéssim, aquest cos que tenia de 1,90 amb aquesta astúcia, doncs devia ser imparable en la seva tasca. I té algun enfrontament notable més? És que m'has dit que tenies unes quantes històries, explica'ns.
0: Doncs mira, jo crec que un dels seus enfrontaments més difícils hauria de ser el dia que va haver d'arrestar el seu propi fill.
1: Ostres.
0: Fixa't tu, 10 fills.
1: Un dels 10, no? Devia ser complicat, clar.
0: Doncs sí, el seu fill Vini estava acusat d'haver assassinat la seva dona i molts companys del BAS van renunciar al cas per respecte, però ell, amb molta integritat, va assumir la tasca i al cap de dues setmanes el va portar detingut davant la justícia.
1: Molt bé, fermesa moral, encara que sigui el teu fill, no? Si ha comès una bajanada com aquesta que expliques, doncs s'ha de portar davant de la justícia. Suposo que no devia ser gens fàcil, això sí, arrestar el seu propi fill, però sembla que per Reeves la justícia estava per damunt de tot. El que em pregunto és com continua la seva vida després d'això.
0: Doncs no hi ha gaire informació sobre com li va afectar, però ell continua igualment. El 1907 la figura dels marshals desapareix, com la coneixíem, i es reorganitza. I Reeves passa a ser patruller de la policia de Muskogee, a Oklahoma, o sigui, un altre estat.
1: Sí.
0: Es diu que mentre ell patrullava, no es va registrar ni un sol crim al seu sector i va acabar retirant-se al cap de 2 anys per una malaltia. Va morir el 12 de gener del 1910, havent aconseguit en 35 anys de servei capturar més de 3.000 fugitius i només va haver de matar 14 homes, sempre en legítima defensa.
1: O sigui, un avaluart, diguéssim, en la defensa, en aquell oest tan perillós. Déu-n'hi-do, estava escoltant-te, dieu, i deia, vull més històries de la història que hem conegut avui, que és la del Bas Reeves. Una evolució impecable, de néixer com a esclau a convertir-se en un dels agents de la llei més respectats de la història de l'Oest.
0: I tant, de fet, si t'interessa molt a tu, o també a l'audiència.
1: Ja has vist que sí, sí, sí.
0: Doncs hi ha una minissèrie del 2023 que explica la història de la gent. Es diu Homes de la Llei, Bas Reeves, del seu nom, i està dirigida pel creador de Yellowstone, no sé si també la coneixes,
1: sí.
0: Una altra sèrie western una mica més coneguda.
1: Uh-huh. Yellowstone, que és una sèrie recent, que
0: sí.
1: Parla de l'Oest, però des d'una perspectiva molt contemporània i actual, veurem com documenten una història tan antiga, perquè
0: sí, sí.
1: Comença als anys 1800...
0: Fins al...
1: 80, no m'has dit? No, 75. 63, ara diguem-ho bé,
0: això.
1: I fins al 1910, per tant, fa molts anys. Veurem amb quins documents ho fa aquesta sèrie de la història que ens ha explicat avui el Diego. Diego, demà més, alguna pista?
0: No, encara dir? No. Bueno, tenim demà... La Irene vindrà abans.
1: La Irene entrarà abans a l'estudi demà,
0: un petit joc, sí.
1: Molt bé, m'agrada que innoveu en el format. Diego, gràcies, bona tarda.
0: Gràcies a tu, Joan, bona tarda.
2: Soy Marc Márquez. Y para proteger mi casa, confío en Verisur.
3: Y es que con Verisur podrás irte muy tranquilo de vacaciones. Porque además de proteger tu casa las 24 horas, con la app podrás conectarte a las cámaras y comprobar que todo está bien. Te avisamos si hay cortes de luz y si necesitas que alguien vaya en tu ausencia, podrás abrir tu puerta en remoto.
2: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
3: Llama a Verisur al 900-272-272.
4: Verisur.
1: Falten 9 minuts per les 8 del vespre i ja tenim per aquí, per l'estudi, a la Irene Martín. Irene, què tal? Com estàs?
5: Molt bé.
1: Ha anat bé aquest cap de setmana?
5: Sí,
1: també t'ho pregunto
5: bé.
1: A tu.
5: Sí.
1: Jo sé que el cap de setmana l'aprofites bé, com ha de ser,
5: sí,
1: d'altra
5: sí.
1: banda. Però avui dilluns no ens falles i ens tornes a repassar algun destí pel qual podem visitar a prop de casa avui. Avui toca Catalunya,
5: sí.
1: Veritat? I no cal agafar l'avió, com dèiem, perquè ens quedem a casa per descobrir un poble petit, diria.
5: Sí.
1: I on ens portes? A veure, explica'ns.
5: Doncs avui anem a la comarca d'Osona, a un poble que està situat dalt d'un altiplà, envoltat de grans cingleres, i des d'allà tenim unes vistes espectaculars sobre les muntanyes i el pantà de Sau. Joan, et fas alguna idea d'on anirem avui?
1: Poble petit, no gaire conegut, no?
5: No.
1: No és Tona.
5: No.
1: No és... No sé, per allà, ara no em ve cap al cap. No, no ho sé, digue'm.
5: Doncs avui anem a Tavertet.
1: Em sona de nom. De nom em sona, però no te'l sé ubicar al mapa i no hi he anat mai. Explica'ns, ens hauràs de donar tots els detalls.
5: Doncs mira, Tavertet és un petit municipi de Coll de Cabra, a la comarca d'Osona, i està situat a uns 870 metres d'altitud i té una situació molt especial, que és que el poble es troba sobre una gran plataforma de roca i queda envoltat pels famosos cinglers de Tavertet.
1: Què són exactament aquests cingles?
5: Doncs, mira, són grans parets de roca que formen una mena de balcó natural sobre el paisatge.

0: platja. I al llarg de molts anys, l'erosió ha anat moldeant aquestes roques i ha creat les formes que podem veure avui en dia. I des de dalt, doncs, dels cingles, tenim unes panoràmiques impressionants.
1: Sí, la gràcia, no, d'aquest poble és que ja és un mirador, Tavertet, sí, per si mateix. No cal alçar-se molt ni fer una ruta gaire llarga i ja tens unes vistes magnífiques.
0: Sí, exacte, exacte. I això fa que no sigui, bueno, el que has dit tu, fer una excursió molt llarga. I ara arriba la primera pregunta del dia, Joan. Quin riu passa per la zona del Pantà de Sau? El Ter, el Segre o el Llobregat?
1: Soc molt dolent. Amb rius soc molt dolent. Entenc que el Ter.
0: Molt bé.
1: A l'escola la geografia no era el meu fort, però els rius, fatal, eh?
0: Vull dir, jo igual,
1: a Catalunya, Espanya, tot, els rius, no sé per què. Mira, les capitals, les banderes, les portava molt bé, comarques, municipis, però, escolta, els rius no. Bueno, com a mínim me n'he sortit d'aquesta. Explica'ns, sí, Irene, no parlem de la meva vida.
0: Doncs avui descobrim una de les curiositats més famoses de la zona de Tavertet, que és el campanar de Sant Romà de Sau.
1: Carai, amb aquest redoble de tambors, ha de ser molt especial aquest campanar.
0: Sí, doncs mira, que està dins del pantà de Sau i quan el nivell de l'aigua baixa, el campanar de l'antiga església torna a quedar ben visible.
1: Sí, imatge icònica que tots hem vist, que de fet els meteoròlegs l'utilitzen molt per veure quin és el nivell de l'estat d'aigua i per tant això també ho podem veure, Cinema Tavertet, sense problema.
0: Exacte, sí, sí. I també és molt curiós que l'antic poble de Sant Romà de Sau va quedar sota l'aigua quan es va construir el pantà. Mm-hmm.
1: Però clar, Irene, Tavertet no és només natura, oi?
0: No, el poble també té història i un centre molt bonic, que conserva moltes cases de pedra i té els carrers típics dels pobles de muntanya. I un dels edificis més importants és l'església de Sant Cristòfol, que es troba al mateix centre del poble.
1: I és un poble gran? No, eh?
0: No, al contrari, és petit i tranquil. Per això, una de les millors maneres de visitar-lo és caminar pels seus carrers, mirar les cases i anar descobrint els petits racons que hi ha.
1: Ara que parles de racons, si anem un dia sencer, què més podem visitar?
0: Doncs jo començaria pel poble i després faria alguna ruta pels voltants. Una de les coses bones de Tavertet és que hi ha diferents camins que permeten descobrir els paisatges de la zona. Alguns recorreguts passen per boscos, altres s'apropen als cingles i alguns permeten arribar a diferents miradors. També podem descobrir salts d'aigua i racons naturals, especialment quan ha plogut i hi ha més aigua als torrents.
1: Per tant, el mateix poble en si ja és un mirador, de per si, com dèiem abans, sí, però també es poden fer excursions. Per encara guanyar, diguéssim, una vista millor. Però per algú que no sigui gaire excursionista.
0: Doncs mira, també hi ha opcions. No cal preparar una excursió de moltes hores. Es pot fer una passejada curta pels voltants del poble i combinar-la amb algun dels miradors. I si teniu més temps, doncs podeu dedicar el dia a explorar doncs, la zona de Coixa Cabra.
1: I ho dèiem abans, el Pantà de Sau també queda a prop.
0: Exacte, i és un dels paisatges més coneguts de la zona.
1: Doncs ja hem explorat la zona, hem caminat, hem fet alguna ruta, hem anat al Pantà de Sau, però clar, necessitem recuperar aquesta energia, necessitem menjar per a la tarda seguir explorant aquest territori. Què podem tastar per aquí?
0: Doncs la gastronomia de la zona és la típica de l'interior de Catalunya i de les zones de muntanya, on hi podreu trobar embotits, formatges, carns i productes de temporada.
1: Uh-huh. I els bolets?
0: Doncs també són protagonistes durant la temporada de tardor.
1: Molt bé.
0: Els boscos d'aquesta zona són molt coneguts i quan arriba la temporada els bolets entren en molts plats de la cuina local. Joan, sabies que el paisatge de Tavertet no és només bonic, sinó que també explica una part de la història geològica de Catalunya?
1: No ho sabia. Com s'explica això? Com s'entén?
0: Doncs mira, si mires les parets dels cingles pots observar diferents capes de roca, que són materials que es van anar acumulant i transformant al llarg de molts anys. Amb el temps, l'aigua i l'erosió han anat desgastant el terreny i han acabat creant les grans parets que avui podem veure.
1: Com passa amb els troncs dels arbres, no? Que
0: sí,
1: les formes ens indiquen l'edat.
0: Sí.
1: D'aquell arbre, aquí els cingles són com un llibre d'història geològica.
0: Exacte, sí, sí. I encara tenim una altra curiositat. Tot i que Tavertet és un poble molt petit, s'ha convertit en una destinació molt estimada per persones que busquen natura i tranquil·litat sense haver d'anar gaire lluny de Barcelona.
1: I avui no cal mirar gaire vols, no cal mirar dates molt llunyanes, perquè això, escolta, amb un cop de cotxe, els que som aquí, de Catalunya, ho tenim a prop. Alguns consells d'oients que vulguin visitar Tavertet.
0: Doncs el primer és venir amb temps, ja que Tavertet no és un lloc per visitar corrents. El segon és portar calçat còmode si voleu fer alguna ruta, ja que els camins poden tenir trams irregulars i és important anar preparat, sobretot si aneu per la muntanya. I el tercer és mirar la previsió meteorològica abans de sortir, ja que la boira pot canviar completament la visibilitat dels cingles i en dies clars, en canvi, les panoràmiques són espectaculars. Mm-hmm.
1: Mira, començàvem el programa parlant de la meteorologia per l'eclipsi. Aquí també és important veure si hi ha boira, perquè imagina't que vas fins allà i, escolta, les vistes panoràmiques dels cingles estan plenes de núvols.
0: Sí.
1: I si anem un cada setmana, dos dies?
0: Doncs mira, si podeu, arribeu aviat i així podreu passejar amb més tranquil·litat i gaudir millor dels miradors.
1: Doncs això està tot per avui, pel que fa a la Irene Martín, que ens ha descobert Tavertet, un petit poble d'Osona situat sobre els espectaculars cingles de Collsacabra. Hem descobert els seus carrers de pedra, l'església de Sant Cristòfol, els miradors i el pantà de Sau i la seva famosa església submergida. Demà continuarem per descobrir algun lloc d'Espanya, entenc, si segueixes l'ordre.
0: Sí.
1: On anem demà? Alguna pista, Irene?
0: Doncs mira, demà visitarem un poble petit i poc conegut situat a la província de Burgos. Un lloc molt especial perquè les seves cases estan construïdes al voltant d'un enorme pont natural de roca.
1: Un pont natural de roca, eh?
0: Sí.
1: Ja m'hi tens pensant, estic tot el dia fent càbales per quin serà el destí de la Irene d'avui. Demà ho descobrim. Adéu,
0: sí.
1: Irene, gràcies, bona tarda.
0: Gràcies a tu.
1: Doncs nosaltres, falta un minut perquè fem una pausa en el camí d'aquesta brúixola d'estiu de dilluns. Repassarem tota l'actualitat que ha passat a Espanya i bé, i arreu del món, perquè els nostres companys parlaran d'aquest terrorífic terratrèmol de magnitud 7,4 que s'ha sacsejat Colòmbia aquest matí i que de moment sabem que ja ha costat la vida de 70 morts. Ens portaran tota la informació d'aquest desastre que, tristament, segueix actualitzant números de víctimes. Nosaltres tornem d'aquí, com dèiem, mitja horeta per fer ràdio fins les 10 de la nit. Vinga, fins ara, no es moguin d'aquí, eh?

0: amb altres dos filòsofs.
1: Amor, vam començar parlant d'amor, després del temps, i ja a l'episodi del temps vam començar a introduir el concepte de la mort, però avui l'abordarem des de principi fins a final amb el professor Núñez.
0: Clar, evidentment la mort havia de ser l'últim concepte.
1: Sí, tancar el cercle.
0: Després de la mort no podia venir l'amor.
1: Veurem, però, si és el final d'alguna cosa o a vegades pot ser l'inici per algú. També la concepció de la mort és important. Ja començo a escalfar motors.
0: Ara m'ho expliques, després.
1: No, ens ho explica el professor. Vinga, ens hi posem.
0: Som-hi.
2: A Onda Cero Catalunya, la brúixola d'estiu.
3: Perdona que interrumpa en Onda Cero, pero tengo cero dudas de que...
4: De que con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos, especialistas y hospitales con menos esperas, tipo directo.
3: Pero cero dudas, ¿eh?
4: Seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Estás escuchando La Brújula de Estiu a Onda Cero Cataluña.
1: Ja saben que aquest estiu a la Brúixola d'Estiu dediquem un espai a la setmana a la filosofia. Hem triat tres temes elementals que posar al bell mig de la nostra àgora perquè diferents filòsofs hi reflexionin.
0: La primera setmana vam dedicar l'espai a l'amor, la segona al temps i la tercera no podia ser una altra, el dediquem a la mort. Concepte que sembla ininterpretable amb una única definició al diccionari, però que cada persona viva creu que té la seva creença sobre què és. Alguns creuen que és el final de tot, d'altres l'inici d'alguna cosa i d'altres l'estadi de repòs que ens mereixem.
1: I no filosofarem sols sobre aquest tema, ho farem acompanyats del sociòleg i professor de la UOC, el Francesc Núñez. Bona tarda, Francesc, què tal?
5: Hola, molt bona tarda.
1: A veure, primera pregunta...
5: I escoltant-vos.
1: Home, amb orgull de que ens acompanyis aquest vespre.
5: I quins tres temes que heu escollit, eh? Potser...
1: N'hauria posat un altre o creu que són els més elementals de tots?
5: Home, són fonamentals, no? Elementals i fonamentals. Elementals en el sentit de les partícules que formen part de la nostra essència, no? I del nostre sentit de la vida, sens dubte, els tres que heu escollit.
1: Ens va passar una cosa que és veritat que el temps i la mort al final s'acaben donant la mà, perquè són conceptes que estan propers, són propers.
5: Cronos era implacable, era el pitjor dels déus, el més, no podies escapar de la seva sentència, que era el pas del temps i la mort. Sí. Els grecs ja ho sabien, això.
1: Dèiem a l'inici que per alguns la mort és una cosa, no? és el final de tot, per altres comença un estadi de repòs. La primera pregunta que et fem, Francesc, és interpretable la mort o té una única definició?
5: Totalment interpretable. Jo, de fet, vaig escriure una vegada un article que deia que la mort no existeix, en el sentit de que, sí, evidentment, tots sabem que som finits, tots tenim certa consciència de que morirem i tots hem estat o podem estar davant de la presència d'un cadàver, no? Però, més enllà d'això, què és la mort, i quin significat té i quin és el paper que juga a la nostra existència, és interpretable. És més, cada societat, cada moment històric, potser fins i tot cada persona al llarg de la seva biografia li va donant un valor i un sentit i una interpretació diferent. I ho heu dit molt bé, no? Hi hauria com una mena de corba de Gauss, no? Amb un extrem aquells que diuen, mira, això no té sentit, quan et mori podeu agafar les cendres i tirar-les pel lavabo, i aquí creu que no, que quan un es mora hi ha un més enllà i un sentit que transcendeix la vida humana. O sigui, entre aquests dos extrems, jo crec que la majoria estem per allà col·locats, amb un o l'altre.
0: La setmana passada vam fer la secció amb el Miquel Seguró i l'Anna Pagès, que de fet li van enviar records per vostè, i ens deien que...
5: Bons amics meus.
0: Sí, exacte, no? Ens van enviar records per vostè, i aquí li traslladem. Ens deien que ells no temen a l'amor. És normal, però, que tinguem por, o no?
5: És molt normal. Aviam... Les escoles clàssiques gregues, no? L'epicureisme, l'estoïcisme, el seu objectiu era alliberar-nos d'aquest temor, no? Sabien que la por a la mort, la por als càstigs, als déus, no? Era en ser esclaus d'alguna manera, no? I van preocupar-se molt en donar-nos arguments, no? En donar-nos formes de pensar que ens poguessin alliberar d'aquesta por. Sí, és molt difícil no temer la mort, i això no vol dir que fins i tot no la puguis esperar amb tranquil·litat, no? I com el que, de fet, el que ens costa és pensar això, que de fet és

0: un moment més d'aquesta vida que tenim, no? Neixes, vius i mores, i són els tres, per dir-ho així, no? Els tres moments inexorables de lo que és qualsevol vida, ja no dic humana, tots els éssers vius sí, per sempre aquests moments. I per més que ho esperis amb tranquil·litat i amb confiança i que no temis la mort, sempre hi ha una mica la incertesa, la inquietud, no? de lo que la teva esperança et pugui dir o no, de què hi ha més enllà o què passa després de mort.
1: Mm-hmm. Clar, parlem d'un fet inevitable, perquè de moment tothom que ha nascut ha mort, vull dir, les dades són aquestes, estan sobre la taula, per tant és una cosa inevitable que en principi no hi podem fer res. Però clar, quan s'és petit, home, espanta, i jo crec que hi ha molta gent que encara tem a la mort. Ha de ser l'objectiu principal per poder gaudir plenament de la vida, perdre aquesta por?
0: Bueno, a veure, amb la por i el respecte a un fet com aquest, doncs no ha de ser molest si el saps tenir al seu lloc, no? si li dones la importància que té. Però és veritat que si vius atemorit o angoixat, no?, per la mort, doncs és un pes molt gran que et fa que no puguis gaudir d'això del, no?, del carpe diem, no?, que és el missatge que et donen moltes d'aquestes escoles. Viu el moment, viu la vida, i quan arribi la mort, segurament això tu, per si, com deien els epicuris, no?, mentre estàs viu no pots experimentar-la, i quan estàs mort ja no existeix per tu. Pues, llavors, jo crec que bueno, en aquest sentit de respecte i alhora pues, de no espantar-nos, jo crec que és la bona posició, no? Perquè, mira, sempre jo penso en els versos aquells de l'Ausias Marc, no? Jo tem la mort, no? Jo tem la mort per no ser-vos absent, no? Seria banal, no tem la mort. Diu, per què? Amor per mort, no? L'amor per la mort és anul·lat. Ostres, no? Tot el que estimes, tota la teva vida, tot allò que sents pels altres o que els altres puguin sentir, la mort ho pot anul·lar. Però diu l'Ausias Marc, que era creient, no? Diu que, més jo no crec que mon voler sobrat, no? No penso que el meu amor sobrat busca ésser per tal de partiment, no pugui acabar d'aquesta manera amb la mort. Pues, aquest grau de confiança també convé tenir-lo, no? Sí, hem de respectar l'amor, no? No hem de ser banals, però l'amor no pot ser anul·lat tot ell per la mort.
1: Clar. Sí, sí.
0: Seria una mica...
1: Jo sí. Sé que a vosaltres, els filòsofs, us agrada parlar de tot i gaudiu moltíssim fent-ho, no? Jo crec que aquí també m'hi trobo, encara que no ho facin termes tan especialitzats com els que vosaltres utilitzeu, però és veritat que hi ha molta gent que amb aquest concepte, amb la mort, ostres, fan com si no existís, li giren la cara, no volen sentir-ne parlar perquè ho veuen com al final de tot el que tenen, no? I això es trasllada als més menuts, on els protegim d'aquesta paraula, els hi expliquem ja quan som més grans. Creu que en general s'hauria de normalitzar parlar d'un estadi de la vida on tots arribarem, finalment?
0: Jo crec que sí, perquè la mort, això està molt estudiat, no? S'ha amagat. La modernitat, en els últims 100 i pico anys, la mort s'ha amagat, s'ha fet. És més, com que l'objectiu de la vida humana s'ha individualitzat, no? I tots, com a individus, tenim dret i hem de lluitar, i és el que la gent fa per ser feliços, no? I la felicitat consisteix, doncs, en anar complint els teus desitjos i en tenir aquest benestar personal, insisteixo, individual, únic, doncs, clar, la mort és un fracàs. La mort és una mica la ruïna de tot això que tu pretens, no? Clar, si dius la mort, doncs, com una... És això, una malaltia, un error, això, una cosa que posa fi al teu projecte de vida individual, doncs quin rotllo, no? Clar, quina por, millor no parlar-ne, millor apartar-la del teu horitzó de vida i millor, si pot ser, no pensar-hi mai. Però clar, això és una mort entesa com el final d'una vida humana, no? I possiblement, doncs, això, ni la vida humana s'ha de reduir a aquests termes, ni la mort pot ser només entesa com aquest final.
2: Ara ens comentava que la mort és un fracàs, suposa el final de la vida, la pèrdua del tot el que tenim, però per contra, la immortalitat la podríem denominar com un càstig, no?
0: Si fos la immortalitat personal, i sí, seria una cosa tremenda, no? Hi ha moltes pel·lícules, hi ha molts mites, no? Aquests de no poder morir. Mira, el mateix dia de la marmota, no? Repetir eternament aquell instant o aquell moment, no? Clar, és insuportable, perquè possiblement bona part de la possibilitat del sentit, i estem parlant això, en una vida eterna, ostres, tu, seria molt difícil donar-li valor, no? Trobar-li sentit.

0: No? La vida humana separat de la comunitat, del grup que de fet et fa persona, no té cap valor. I hem fet aquesta pinya i hem creat les societats per fer front a la mort i per fer-li front d'una manera conjunta. Clar, quan això es va diluint, això quan això es dissol, com passa amb les societats líquides, no? I només tot el sentit el tens que assumir tu i el valor de la vida humana te l'has de donar tu i fins i tot tens tota la responsabilitat personal per ser feliç, ostres, clar, llavors la mort és un error, és això, hem dit, és un accident, és un fracàs. Però clar, perquè hem perdut aquest sentit vital, personal, comunitari, de lo que és viure i de lo que és fer front a aquesta finitud i aquesta dependència que tots tenim.
1: He volgut recuperar una frase que alguns l'atribueixen a Sòcrates, d'altres a Michel de Montaigne, que diu: filosofar és aprendre a morir. Voldria que m'expliqués el significat d'aquesta frase i també què vol dir aquest concepte tan complicat, no? Aprendre a morir. No aprendre a perdre la por a morir, sinó directament aprendre a fer-ho.
0: Sí, sí. A veure, la frase és de Sòcrates, el Gorgias de Sòcrates, per ser més concret, i diu això, no? que filosofar és aprendre a morir. Clar, en el context socràtic estava molt clar, el context socràtic platònic és aprendre a morir a lo sensible en aquell moment, però ja li buscarem també el sentit, no? És aprendre a morir al sensible per renéixer a lo intel·ligible. Això és la filosofia platònica i el sentit d'aquesta frase, no? És una mica, hem d'aprendre a, si ho volem interpretar, a desprendre'ns de lo que ens lliga a lo sensible, no? Per anar-nos obrint, per anar veient més enllà cap a lo intel·ligible. També podria tenir aquest sentit més religiós, més cristià, no? O sigui, filosofar, meditar, no? Allò, el cuidado de sí, que deien els grecs, no? També, una mica això, el tenir cura d'un mateix, de la consciència d'un mateix, és per ser conscient de la teva finitud, i anar-te obrint aquesta possibilitat, aquest horitzó de sentit més enllà de la vida aquesta, diguem-ho així, material i sensible. Això era el sentit de la frase. I una mica també crec que era Montaigne que deia: home, si ensenyes a la gent a morir, si ensenyes a la gent a acceptar la mort, a saber morir amb dignitat, li estàs ensenyant al mateix temps a viure. Si saber morir, saber situar la mort en aquest horitzó de valor i de sentit que ha de tenir, és una manera d'aprendre a viure i de trobar sentit i valor a la vida, al carpe diem.
1: M'interessa això que diu, això de trobar valor. L'altre dia parlàvem amb el Ferran fora de micròfons, diguéssim, quan vam acabar de gravar la secció del temps. Dèiem que la frase de petits de la mort és el que li dona sentit a la vida, quan vas creixent i l'entens, realment t'ajuda molt, no?, a superar aquest temor, perquè és veritat, és el que diu vostè. Al final seria un càstig, no?, la immortalitat, i perdria sentit tot. És important això que diu, buscar-li un sentit a la vida. Moltes vegades aquest mantra, el més repetit per molta gent, és carpe diem, vivim el moment i ja vindrà el que hagi de venir. Creu que és una de les millors filosofies per viure la vida o n'hi ha d'altres?
0: No per mi,
1: Sí, sí. Aviam,
0: és allò que he dit una mica, el sentit comú entre no pots viure l'angoixa de la teva finitud i tampoc pots veure la ignorància, no, d'aquesta finitud. No? El carpe diem vol dir l'estar, i per mi, jo l'interpreto així, crec que és el valor que té, l'estar concentrat. Tu has d'estar concentrat en la vida, en el que fas, i és en aquesta concentració. Nietzsche també li deia allò, com diré, l'amor fati o l'instant aquest detent, no? Sigues etern. Bueno, quan un està concentrat, i crec que els humans no tenim altre remei que fer-ho, no estem concentrats en el que fem, el que fas té valor, té valor, té significatiu, sigui el que sigui, i això és el que deia, i no importa el moment que sigui, si tu estàs amb intenció, també m'agrada dir-ho així, no? Si tu el que fas ho estàs fent amb la intenció de, el que sigui, cuinar, rentar, escriure, meditar, fer l'amor, barallar-te, és igual, vas posant-li tot el teu sentit, en aquella, la teva intenció, allò té valor, allò és, això és el carpe diem, no? I això no nega que sigui finit, que tu siguis vulnerable, que sàpigues que tot això passarà i hi haurà altres moments i se succeiran i al final arribarà un moment pues, que s'acabarà. Ja,

0: quan arriba aquest moment una DC pot morir de dues maneres, per dir-ho així. No? Hi ha una pel·lícula, ho va explicar a mi, que és un que li estan traient, li han posat una bomba d'aquestes que explotarà i té 10 minuts,
1: sí.
0: I li estan intentant treure, i, ostres, va passar el moment, no aconsegueixen, i quan ja falten uns segons, el soldat que li diu, sento, no puc, i se'n va. I aquesta persona, que sap que morirà i sap en quin moment ho farà, perquè li queden 20 segons, pot fer dues coses. O espantar-se, o cabrejar-se, o enrabiar-se, o tirar-se al terra, no sé, pensant que, perdona'm, diu així, ostres, ara em moriré. O, com fa aquesta persona? Obre els braços, mira a dalt i diu, allà voy. Ja està, ja està.
2: Abraça la mort.
0: Aquesta és la diferència. I pots morir d'aquestes dues maneres. I pots morir d'aquestes dues maneres. T'està garantint la una que trobaràs, t'està garantint la manera i el sentit en el que estàs vivint i en el que estàs morint. I no sabem més, o és difícil. I és l'esperança el que t'obrirà aquest sentit més enllà de la mort. És així.
1: Hi ha una cosa que genera certa incomoditat, no?, quan parlem dels dies que estem vivint actualment i de la societat actual, podríem dir, i això ho reflexionàvem la setmana passada amb el Miquel i l'Anna, que dèiem que cada cop sembla que vivim més en l'angoixa de la nostra finitud, com deia vostè, quan intentava definir el que és el carpe diem, perquè no ens permetem, per exemple, avorrir-nos, no? Tot el temps ha de ser aprofitat, i què vol dir, no?, aprofitar el temps, això també ens ho deia el Miquel, vol dir omplir-lo d'accions que en realitzen, però abans no era així. És a dir, ens estem conduint cada cop més a una angoixa per aplicar el carpe diem cada segon de la nostra vida. Això tampoc ha de ser bo.
0: Sí, clar, perquè ens hem convertit una mica això en calculadors, no? Ens han fet creure, això és recent també, que el cervell humà funciona com les calculadores, com la IA, no? La IA no funciona. Som nosaltres que l'estem copiant, no ella, nosaltres. No? Nosaltres aquest que hem de calcular, hem de treure rendiment i profit a totes les accions que fem, una mica, hem de... Això, el sentit de les... El valor de les coses, això ho deia Marx en uns termes, no? Està en el valor d'ús. L'aigua és bona perquè quan tens sens te la veus i la disfrutes, i o sigui, les coses estan per això, per usar-les, per estar, el que deia abans, no? Concentrat amb el seu tracte. Clar, si les redueixes, com estem fent, a valor de canvi, el seu valor intercanviable per una altra cosa, que en el fons la targeta de crèdit seria el símbol d'això, tot ho pot comprar i intercanviar, clar, llavors el sentit i el valor de les coses es perd. Llavors, clar, estem com abocats en cada moment a treure el màxim profit, hem de rendibilitzar també la vida, ostres, i això és molt fort, pensar que la vida li hem de treure aquest valor quantitatiu, no?, el màxim plaer, la màxima satisfacció, el viure a l'instant com si fos, ostres, tu, la vida mai ha estat això, justament, només cal que mirem els gats, o els felins, o els animals en general.
1: Desenvolupem això? M'interessa.
0: Sí, jo sempre observar-los, no? Què fan? Estan allà, estan. Sí. Segurament tampoc existeix el temps per ell, El temps no... Jo dubto molt de la seva realitat, fins i tot física, Però, bueno, estan allà i es mouen amb tot el seu cos. Els gats fins i tot no poden moure la pupila i mirar així, com nosaltres, de cantó, no? I estan allà. I què esperen? No esperen? Com les plantes, també estan vives, També estan vives. Els animals, estan allà en cada moment i actuen i van fent el que, no sé, no pensen que perden el temps o que els està passant la vida sense fer res, sense aconseguir els objectius que s'han marcat. I també en tenen, han de buscar, no sé, han de fer nius, han de buscar parella, però no els viuen com això, com quantitats que cal maximitzar l'ús del temps per obtenir el màxim. Això és un error, pensar a la vida en aquests termes. Un error relativament recent, que ens han fet pensar que funcionem així, que som calculadors, quan mai ho hem sigut. El temps es té i, per tant, es pot, com la vida, no? Això es pot gastar com vulguis, no es gasta. Això, insisteixo en la paraula, d'estar concentrat en el que fas, amb la intenció de fer-ho bé. Hi ha els índios yaqui que, a més, mira, ahir ve el cas, els índios yaquis, el Don Juan de Castaneda en parla, són els que parla ell, diuen que quan

0: Neix ja té la mort posada aquí a mà dreta, que si algun dia mires de pressa la pots veure, la pots veure perquè a vegades es despista, però des que neixes la tens aquí ja et pot tocar en qualsevol moment. En qualsevol moment. No, no saps quan et tocarà i se t'endurà amb tu. No? En qualsevol... Mira, hi ha gent que se l'endú el rato de morir, hi ha gent que espera 100 anys. Però en qualsevol moment, quan menys et peres, pum, vale. Diu, pues, què hem de fer? Castellet, estan a punt de morir, els hi cauen unes roques i els aprenents de bruixots s'espanten. Oh, guai, de què ens ha anat? I els bruixots no s'immuten, no s'espanten. Diuen, la mort et podia haver tocat, però no t'ha tocat. Diu, tu el que has de fer, i aquest seria el missatge, diu, és viure, fer les coses amb impecabilitat, com si fos l'última cosa que faràs a la teva vida. Que és una mica també lo de Nietzsche, no? Allò de viure cada instant com si fos etern. No? Si tu vius així, i a més és jo crec que és l'única manera de viure, ja està, no importa el que estiguis fent, ni si passa el temps o no passa, ni si t'has de morir o no. Evidentment, tu has d'anar trobant aquest valor a tot això que fas i l'espera, quan arribi el moment de morir, que pot ser qualsevol, com diuen els indios ja aquí. Mai saps quan te tocarà.
1: D'altra banda, en relació a la mort, també hi ha la gestió del dol per les persones que ens mantenim dins de la vida i per la persona que l'ha perdut. Creu que quan algú mor de gran, si lamentem la seva mort i plorem, és perquè no la tornarem a veure mai o hauríem de celebrar que aquesta persona hagi mort de gran? És a dir, la gestió del dol, en quines diferències poden haver-hi dins de la mort d'una persona?
0: Sí, això sí. A veure, diuen que antropològicament hi ha com tres coses que tots els humans i totes les cultures... Una és la consciència de la mort, una altra la creença en algun tipus d'immortalitat i la segona és això que dius, el traumatisme davant de la mort, el dolor que comporta el veure morir fins i tot algú que no coneixes. Però si a sobre l'estimes, imagina't, no?, lo traumàtic que pot ser. Llavors, clar... I això és una... Tots els... segurament individualment hi ha gent que no sent cap pena ni cap dolor i que és capaç de matar i de fer patir, evidentment. Es diuen psicòpates, no? O malalts. Però la majoria, la gent, històricament, sempre des de que som humans, tenim aquest dolor, aquest patiment quan veiem morir un altre. I si a sobre això és algú que estimes... Llavors, clar, això s'ha de poder fer front. Però el que havíem dit, les societats humanes, els grups humans, des de dels més petits als més grans, no vull dir la família, perquè famílies n'hi ha de molts tipus, de moltes classes, no? Però ens hem unit, necessitem aquest suport per fer front a la mort, per fer front a la finitud, per fer front a la vulnerabilitat. Això segurament em va parlar molt bé sobre el tema, no? Però és aquest, els humans necessitem d'aquest... O sigui, el trauma de la mort, el dol que deies tu, no? com fer-li front, perquè pot haver morts molt traumàtiques, molt doloroses, que li preguntin a alguns pares, no? A alguns amants, és igual. Però i aquí és on un sol no pot, o no és un tema que hagi d'afrontar un sol. Per això està la comunitat, per donar-li valor i sentit a això que ha passat, per poder fer front a la finitud i a la vulnerabilitat. Fer-ho com un assumpte personal que has de resoldre tu mateix, aquest és el gran error. És això, estem entrant amb la calculabilitat aquesta que ens hem tornat amb gestors de la pròpia vida, no? No som gestors, som humans que vivim amb altres.
2: Hem parlat amb filosofia de la mort, amb el sociòleg i professor de la UOC, Francesc Núñez. M'he quedat amb aquesta frase, hem de ser més gats. Hem d'estar i viure com cadascú cregui i com deia el Francesc, si pot ser, amb impecabilitat. Francesc, un gust, molt bona tarda, gràcies per les teves reflexions.
0: A vosaltres, ha estat un plaer.
2: Doncs d'aquesta manera tanquem la nostra secció de filosofia aquest estiu, havent repassat, ho dèiem al principi, l'amor, el temps i la mort.
1: Els tres grans conceptes, sí, potser, de la filosofia.
2: Sí, jo crec que ha quedat clar que la mort al final ens defineix molt com a persones, no? La manera com ens hi enfrontem, el procés que fem per superar
1: el dol, aquesta, sobretot, exacte.
2: El dol. Molt interessant la conversa que hem tingut amb el professor Núñez. Ara hem de fer una pausa de 5 minuts per repassar tota l'última hora de l'actualitat a Espanya amb els nostres companys d'Onda Cero i després com tornem, Ferran?
1: Després tornem a educant-nos. Tindrem educació financera amb el ja nostre company habitual Carles.

0: Seguim fent ràdio a la sintonia d'Onda Cero Catalunya i ho farem encara uns minuts més, fins a les 10 de la nit. Ara per parlar de diners. La setmana passada parlàvem d'habitatge i avui ens centrem en una pregunta que ens fem tots, encara que no sempre en siguem conscients. Consumim bé els nostres diners?
1: Sí, perquè vivim envoltats d'impactes comercials, rebaixes, promocions, subscripcions, compres en un clic. Tot està pensat perquè acabem bàsicament gastant i sovint ho fem sense adonar-nos.
0: Avui volem fer deures, volem aprendre a comprar de manera més intel·ligent, a detectar algunes trampes habituals del consum i a prendre decisions que beneficiïn la nostra butxaca. I ho farem un cop més amb l'experta en educació financera de l'Institut d'Estudis Financers, Carles Ruiz. Carles, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Què vol dir actualment ser un consumidor intel·ligent? Vol dir gastar menys o gastar millor?
2: Les dues coses. Sempre el que sigui consumir menys sense morir-te de gana, poder ser. Així pots estalviar una mica més, però sobretot la idea de poder optimitzar és consumir intel·ligents en el fons, de no només comprar aquells productes de bona qualitat a bon preu, sinó també productes que estiguin bé amb el medi ambient, que compleixin uns requisits, també preocupar-te pel consum dels barris, dels carrers més proper, doncs això també és important.
0: Tot això s'englobaria dins d'aquesta etiqueta, no?, que parlem, però clar, hi ha molta gent que vol dir, escolta, a mi m'encantaria comprar, no ho sé, en el cas de l'alimentació, productes de la terra, però clar, són més cars.
2: Sí, sí. Tens tota la raó. Aquí és el que tens. De fet, no, això no és d'alimentació, és de roba. Fa poc vaig anar a un casament i aleshores tenia que comprar-me una camisa perquè no tenia, i vaig anar a una botiga del poble del cantó d'on té visió, en una tenda de tota la vida que porto anant allà des d'ESO, batxillerat.
0: Clar, totes les teves camises són d'allà.
2: Sí, sí, sí. Les bones, sí. Tampoc hi ha tantes. Però clar, el que sí que deia és, ostres, clar, cada cop més els joves, ho entenc, a nivell de consum, heu d'anar a comprar més en tendes més dolentes, però acabeu pagant menys, però compreu més quantitat us compreu més roba, que no pas si vens aquí, que la roba pot durar 3-4 anys. En canvi, de

0: d'aquestes modes molt ràpides, de que al cap d'un any ja tens la roba trencada, potser depèn com acabes gastant més. Per tant, és també important no només en el fet de buscar una cosa que estigui bé de preu, sinó que també et pugui durar i la puguis estar utilitzant al llarg del temps.
1: Clar, jo crec que és veritat que en aquest sentit trobo que vivim molt en el presentisme de dir, val, això em costa X diners o X altres, perquè la gent diu, no, és que ara aquesta làmpara, en comptes de comprar-me-la aquest lloc de confiança al barri, me l'he comprat per X aplicació que tots coneixem i m'ha costat 5 euros. Clar, però quan em durarà aquesta làmpara?
0: No? Necessitaves aquella làmpara?
1: Primer és aquesta pregunta. Si la necessitava i després, si realment la necessito, quina inversió faig, no? Hem de tenir una mica, pel que dius, una mica de consciència a llarg termini i saber com invertir perquè els productes ens suposin una inversió ara, però ens durin molt més.
0: Mira, en això una cosa que faig molt també en el meu dia a dia i que a vegades ho hem comentat amb amics, és el que més ben funciona a vegades quan anem a comprar una cosa. Pot ser que anem a sopar, pot ser que és una peça de roba, un videojoc, un viatge, qualsevol cosa, pensem, d'acord, quantes hores de la meva feina val aquest producte?
1: Feu així, eh?
0: A vegades ho pensem i dius, ostres, realment això val tantes hores de la meva feina?
2: Ho quantifiques per hores treballades?
0: Sí, sí.
2: Dius, o per treballar?
0: Sí, és, ostres, realment això val 3 dies de la meva feina?
1: Clar,
2: exacte. Bueno, clar, home, és una bona manera. Segurament moltes persones, si comencen a implementar aquesta metodologia, sí, deixarien de comprar certes coses.
0: Clar, eh? Sí, sí. Això per coses més ocioses, per tema clar, menjar,
1: home,
0: per alimentar-te...
1: Home, llavors no fa el càlcul.
0: No, no és més... Bueno, és que si no, em moro de gana.
1: Sí, no, portar-ho al temps, no? Les hores de vida, que llavors quan realment ho valorem. Què passa? Que les empreses que ens envolten, que són empreses que els interessa, diguéssim, que fem aquesta compra, no ens deixen temps, no ens estan deixant temps a fer aquestes reflexions que tu faràs amb els teus amics. I ho parlàvem al primer capítol, quan vas venir, Carles, que ara, diguéssim, les compres impulsives és una eina d'alimentació a les empreses que per ells és vital i construeixen espais digitals com les xarxes o els anuncis, que cada cop són més directes i que et permeten pensar menys.
0: Mira, de fet, a nivell de xarxes, nosaltres, a part de formacions que fem a l'Institut d'Estudis Financers relacionades a gestionar els teus diners, sí, en el dia a dia, també parlem una mica del consum responsable. Llavors també els hi parlem d'algunes tècniques que fan grans empreses perquè consumim més. I, ostres, clar, a diferència de que quan tu ara vas a un gran centre comercial que compres, les dades que tenen són, en el fons, el que compres i ja està, però quan tu vas a internet deixes una petjada molt gran, que de fet amb els nous algoritmes, no sé si sabíeu això, et poden detectar si estàs en depressió, si poden conèixer una mica el teu estat psicològic. I en això hi ha hagut alguns judicis als Estats Units de grans empreses que el que feien era, en el moment que una persona estava deprimida, el bombardejaven amb més publicitat perquè era quan més gastava.
2: Clar, quan més vulnerable és, sí, més compra.
0: De fet, per exemple, també a la nit, a partir de les 10 després de sopar, és quan la gent compra més per internet, no tant durant el dia.
1: Que curiós.
0: Petites compres, que és quan estàs, per exemple, amb el mòbil al sofà o al llit, doncs en aquell moment és quan compra més la gent, sobretot en Marketplace.
2: I com podem fer per no caure en aquesta tendència?
0: Primer de tot, no entris.
1: No t'exposis, no?
0: Sí, no t'exposis, sí, sí. Això és el primer. Òbviament, a vegades vols comprar certs productes que necessites pel teu dia a dia, per això no hi ha cap problema, però també una cosa que ens passa molt als joves, a mi el primer, és que a vegades em compro certes coses que hi ha un moment que penso, per què m'he pensat en comprar-me això o per què m'he arribat a comprar-ho, quan després no ho he utilitzat o m'oblido, sí, que ho he arribat a tindre en, sí, algunes tonteries, a vegades algun producte de col·lecció, coses molt tontes.
1: Crec que aquesta secció es relaciona molt amb la primera, on vam xerrar també d'una reflexió que vas fer que em sembla molt interessant, que abans, diguéssim, costava més fer aquestes compres que potser no necessitem perquè donàvem un objecte, que eren els bitllets, eren les monedes. Ara simplement és fer clic, apareix el número i després el banc es veu com un descompte, però potser ni entres al banc. Per tant, ara tot, tant la pressió que fan les empreses des de les xarxes i des dels seus espais digitals, com també la manera que tenim per pagar, no posa facilitats en què siguem conscients. Tot i així, entenc que ens hem de fer aquestes preguntes més sovint. Necessitem, sí, això?
0: O sigui, mira, en això que deies, per exemple, en les compres en internet, una cosa que pots fer molt ràpida, també com per guanyar més temps de reflexió, és no et guardis la teva targeta de crèdit dins el mòbil en una tenda per comprar. Molts cops

0: directament hem de donar a acceptar en funció de la quantitat. Com a molt rebem un SMS, però no hem de ficar ni els números de la targeta ni res, directament ho comprem. Clar, tot això es fa perquè tinguis menys temps en pensar i en
1: Per aquest
0: reflexionar.
1: procés que
0: Clar,
1: dèiem, no?
0: quan tu més bloquejos facis d'aquests, també és un avantatge per tu. En un exemple, no és de consum de diners com a tal, però sí de consum de sèries. Tots
1: Sí,
0: aquí hem tingut Netflix. D'una forma molt senzilla van aconseguir que la gent veiés més sèries. I era tan simple com el botó de salt del següent capítol. Això abans no estava. Abans tenies que clicar i tenies que treure-ho. Ara
2: Ara
0: no.
2: tens
0: Pots quedar el
2: 5
0: mo
2: segons per decidir.
0: I si no, canvia sol. No ho has de fer. O sigui, de
1: No,
0: fet, ets
1: no,
0: tu que
1: exacte.
0: has de decidir si vols veure els crèdits.
1: Hi ha una compta
0: Abans
1: enrere.
0: tenies que...
1: 5, 4, 3, 2, 1...
0: I passa.
1: I ja passa.
0: Clar,
1: Llavors ja t'hi quedes.
0: això també passa amb xarxes socials. Clar, nosaltres en TikTok, Instagram, en què vagis lliscant al llit, ai, al dit directament, no has de buscar el següent vídeo, directament te'l donen. Clar, totes aquestes tècniques també funcionen a nivell de consum de pàgines web. Estan fetes perquè, sí, el més simples possibles, que no et distreguis en res i que acabis comprant allò.
2: No, i aquí entra en joc el que comentaves abans, Carles, que és l'algoritme que tots tenim instaurat dins dels nostres dispositius en les diferents plataformes que al final t'acaba incitant a fer aquesta compra. Per tant, l'algoritme podria ser una de les causes que provoca això.
0: Sí. O sigui, en el fons et serveix per a fer-te recomanacions més personalitzades. Tu a vegades que busques una cosa per una tenda, després en els anuncis que et surten per internet, ara són aquell producte exactament, i fins i tot a l'entenda on t'ho has buscat, els substituts.
2: I com podem limitar aquest algoritme? O nosaltres mateixos no podem?
0: És molt difícil, sí que hi ha alguns bloquejos dins de, per exemple, rebutjar les cookies, però en el fons ets un peix en un mar. Aquí és més intentar reduir aquest consum per internet. Els que vivim en grans ciutats ho tenim més fàcil. Si volem comprar qualsevol cosa, podem anar físicament. Si vius en un poble, clar, hi ha certs productes que els hauràs de comprar per internet perquè en aquella zona no ho tens o has d'anar a un lloc més lluny. Sobretot, el que és important és que per imports grans pensis, ostres, facis una jornada de reflexió, com quan anem a votar que hi ha un dia que ningú ha de fer publicitat, doncs igual que tinguis unes 24 o 48 hores de dir, ostres, realment vaig a comprar això, realment ho necessito.
2: I també pot passar que tu visualitzis un producte i et donis aquestes 48 hores de reflexió i aquest producte hagi augmentat de preu perquè l'algoritme sap que tu el vols? Perquè això passa sobretot amb els bitllets d'avió, passa.
1: Amb els
2: Amb
1: vols,
2: els vols passa.
1: acabes comprant
2: Perquè tens
1: diguéssim,
2: la por
1: mentre
2: que
1: en un
2: augmenti el
1: estat
2: preu.
1: d'histèria, de dius, si no el compro ara, pujarà de preu.
0: Això per VPN, una altra cosa és quan estàs planejant un viatge, doncs utilitzar un altre usuari per mirar i després un altre per comprar. Amb una VPN és més fàcil eliminar el rastre, però també el que et fa l'algoritme és recomanar-te aquell que sigui més car o s'ajusta més a tu. Si tu després fas una cerca, pots
2: Intensa.
0: trobar una opció més barata.
1: Important. Clar, i és veritat que això que ara li diem preus dinàmics, no?, o algun concepte així, abans passava amb les ofertes. Entraves a un supermercat o a una botiga i deies, ostres, això abans valia 50 euros i ara val 30. No puc deixar passar aquesta oportunitat. Aquí passa una mica el mateix.
0: No, i fins i tot en rebaixes a vegades passa, que és una mala pràctica, si és il·legal, però es fa igualment, que és en període de baixes un producte que val 50, quan el vas a comprar, fica rebaixat el 50%, abans valia 100, ara val 50. La setmana
1: Això,
0: passada
1: però
0: la...
1: això encara es fa, eh? Perquè
0: Ah,
1: això sé que
0: sí.
1: es feia, però home, em sembla molt fàcil de regular i molt il·legal, no?
0: Clar, ara també es fa... Clar, en internet és més fàcil, deixes menys restes, simplement canvies un numeret dins del frontend que tu veus per la pantalla, en canvi en una tenda has de treure l'etiqueta.
1: Ja. És veritat. Escolta, i també pel que fa a les cookies, que abans m'he quedat amb aquest concepte. Clar, el que passa és que moltes pàgines web, diguéssim, és la moneda que tenim per accedir gratuïtament a aquest contingut i que si no les acceptem, doncs no ens deixen accedir. Hi ha alguna manera de navegar per internet lliurement sense donar aquesta part nostra, aquesta informació que per nosaltres pot ser part de la nostra privacitat i no, la volem no donar a una empresa.
0: O sigui, per exemple, les cookies no són dolentes, són petits programets que tu acceptes per entrar a la pàgina web perquè tinguis un seguit de... perquè puguis fer un seguit d'interaccions. Dins d'aquestes cookies a vegades hi ha algunes amb fins comercials, de màrqueting, que és per fer-te un perfil social, veure quant temps estàs...

0: aquestes sí que les pots desactivar. De fet, dins de la legislació de la Unió Europea, cada cop estan més regulades i pots accedir a moltes rebutjant-les totes i pots navegar igual. Mm-hmm. Sí que hi ha algunes tendes, que és, mm-hmm. hi ha algunes pàgines web que si no les acceptes, doncs no et deixem navegar.
1: Sí, sí, fins i tot la navegació privada també funciona en aquest estil.
2: Sí, bueno, sí. Hi ha molts casos que et diu acceptar, rebutjar o personalitzar.
1: O parcialment,
2: clar, si t'has de posar a personalitzar, la gent diu no, jo ho accepto tot i ja ho...
0: Aquí, de forma determinada, rebutjar. Mm. En això, clar, cada cop hi ha més dades amb conceptes com el Big Data. Clar, els algoritmes són tan potents que es donen els casos que a vegades, en funció de les cerques que fa una dona, pot saber que està embarassada abans de la pròpia dona.
2: Clar, és curiós. Sí, és veritat que hi havia un cas concret d'algú que li van oferir, no?, productes per una embarassada i al final va acabar resultant que ho estava. Clar, perquè entenem que aquesta informació les empreses no la volen per res més que vendre-la a altres. És una moneda de canvi que utilitzen perquè els pot interessar per models de consum, per mil coses.
0: Les utilitzen molt ells. Un cas molt sonat d'aquest any, Pokémon Go, veu jugar quan va sortir?
2: Sí, ara fa ja bastants anys.
0: Sí, sí. D'acord, totes aquestes dades, primer les van vendre... Res, aquest any ha sortit la notícia, una empresa asiàtica que és com Globo, però sí. Que en comptes de que són persones les que t'ho porten a casa, són com rumpes, són com robots. Mm-hmm. I van utilitzar totes les dades que van utilitzar la gent quan jugava per entrenar-ho. I una altra és aquestes mateixes dades les han vengudes a una empresa armamentística perquè quan els drons i els míssils es quedin sense cobertura puguin donar l'objectiu sense connexió.
2: Veus? I això amb les nostres dades.
0: O sigui, quan capturaves un Pikachu potser estaves ensenyant a com tirar un míssil en aquell bar.
2: És increïble. És com a titular d'article, no?, per un mitjà digital, em sembla increïble. Clar, i abans deia, ens hem de fer preguntes, no? Primer, necessitem això i després un altre molt important. Ens podem permetre això, perquè que ho necessitem no vol dir que ens ho puguem permetre. Aquí, tu, Carles, i jo crec que des de l'IEF sempre insistiu en aquesta mateixa idea, que és una cosa que segurament fem poc, que és planificar, és a dir, saber exactament els diners que ens entren cada mes i on els hem de destinar. I entenc que aquí entrava els fons d'emergència per una banda, però després les despeses que tenim cada mes obligatòriament i algun racó per algun capritx.
0: Tu també, tu has de tindre d'entrada un pressupost, també per tindre una imatge de com has arribat fins aquí, com has estat gastant els teus diners, i també pots fer com petits dipòsits a tu mateix, no confondre aquí dipòsits i inversió, sinó com petits calaixos.
2: Espai, sí.
0: En els que dius, d'acord, aquests diners els dedico a alimentació, aquests diners per sortir amb els amics. Per exemple, una conducta que tenim també diferent als joves més que als nostres pares és que tenim moltes comptes bancàries. Mm-hmm. Moltes.
1: Sí.
0: Des del tenim en bancs tradicionals, a bancs digitals... Clar, doncs tu pots dir, ostres, doncs una d'aquestes comptes només les utilitzaré per gastar majoritàriament. I quan comenci el mes li faré una transferència d'X quantitat de diners. Haig de passar el mes amb aquells diners. Mm-hmm. Si després tinc una emergència, tinc el meu fons d'emergència o tinc el meu vals de compte.
2: Això és interessant, no? És a dir, tenir una compte per les despeses del dia a dia i després una amb la major quantitat de diners que no toquem, en aquest sentit.
0: Clar, aquí tu també pots fer trampes i dius, bueno, no arribo, em vaig a fer més. Clar, això també és una mica...
1: Honest amb un mateix.
2: Sí, has de fer trampes al solitari, no?
1: I aquests diners que tu apartes, diguéssim que mensualment m'invento un 50%, un 40% del teu salari l'apartes, tu recomanes deixar-lo quiet o que es mogui?
0: Això depèn. Depèn de com siguis. Jo el que recomano, una opció per tothom, és tindre els diners en un compte corrent. Aquells diners els tens invertits, te'ls paga això que vam comentar en el capítol anterior del tipus d'interès, ara sí. Aquí és un 2,25. També hi ha a vegades alguns bancs que per promoció durant un any o dos et paguen un percentatge més elevat. Però res, aquests diners serveixen una mica aquest tipus d'interès perquè no perdis poder adquisitiu. Et donen una cosa de rentabilitat i és el producte més segur. D'acord? O sigui, aquells diners, dins de la legislació europea, en cas que hi hagi una crisi, com a particular, et donaran fins a 100.000 euros el que tinguis allà. O sigui, si tenies 3.000 euros, no passa res, t'ho donen tot. Si tenies 110.000 euros, perds 10.000 euros. Dius,
2: bueno,
0: tant de bo tindre aquell problema.
2: Sí, exacte. Molt interessant aquesta tercera entrega que ens ha portat el Carles Ruiz i sobretot a l'hora de viatjar per aquests espais digitals i ser conscients, no?, que les empreses no posen facilitats perquè no gastem. A ells els interessa això precisament i la importància de fer-nos preguntes, no?, de saber si realment necessitem aquell objecte o ens

0: ho sembla, perquè ens ho han ensenyat així i perquè ens ho han mostrat molt al nostre davant. Tres seccions que hem repassat i hem estudiat a nivell d'educació financera amb el Carles Ruiz. Carles, un plaer. I les portes estan obertes a Onda Cero Catalunya pel quan vulguis tornar.
1: Moltíssimes gràcies. Bon estiu.
2: Ganarles el derbi es lo único que pido.
3: Volver a ser grandes. Otro XTT será demasiado.
4: Vuelve a soñar. Vuelve el fútbol a Movistar. Vive todos los partidos y competiciones como si estuvieras en el estadio. Además, con resúmenes y contenidos extra. Infórmate en tiendas, en el 1004 o en movistar.es.

0: Fa dos anys, un matí d'agost que va començar a l'Arc de Triomf i va acabar al Parlament, Salvador Illa era investit president de la Generalitat. Des de llavors hem analitzat moltes vegades les seves decisions polítiques, els acords i els reptes del govern, però avui volem fixar-nos en una altra qüestió. Com s'ha comunicat aquest govern?
1: Perquè en política no només és important què es fa, sinó també com s'explica. I en dos anys hem vist canvis en la manera de presentar els actes institucionals, també en la presència de les xarxes socials i en la construcció de la imatge pública del president.
0: I dos anys després de l'arribada de Salvador Illa al Palau de la Generalitat, ens preguntem què ha canviat a nivell comunicatiu, què s'ha fet diferent respecte als seus predecessors i quins reptes continuen oberts. Ho analitzem amb un expert en comunicació política com és el Xavier Tomàs. Bona tarda, Xavier, com estàs?
2: Bona tarda, què tal? Moltes gràcies.
0: A veure, per començar, han passat dos anys de la investidura de Salvador Illa. Ara que arribem a l'Equador de la legislatura, si haguessis de resumir el segell comunicatiu del govern Illa, en una idea, quina seria?
2: Amb una idea seria que per fi a Catalunya, com a altres llocs del món, hem passat a tenir presidents que generen continguts. Allò que fins al 2023, 24, 25 era tímid, no? Allò de que les xarxes socials eren només un lloc on penjar refrigits de mítings o d'entrevistes o tal, no? Ara sembla que més o menys ja s'ha interioritzat de que cada acte vol dir un contingut específic amb un llenguatge específic per a l'audiència.
0: Això, diguéssim, respecte als seus predecessors, és claríssim, el canvi.
2: Sí, sí, o per exemple, si m'ho permet, respecte per Aragonès, que tot i sembla, no, perdó, ser més jove que ell, no? Doncs això de fer vídeos per a TikTok, doncs no ho havia fet gaire mai, per la qual això seria, si m'ho permets, potser la diferència més visual, no?, respecte als seus predecessors.
0: Clar, per exemple, sovint parlem de la comunicació política pel que es diu, però menys potser per com s'escenifica, no? Tens la sensació que a Illa hi ha hagut una aposta més clara per la posada en escena i la construcció dels grans actes institucionals, també?
2: Totalment. De fet, també diré que a la comunicació la fan les persones. El que vull dir és que en el cas del president Illa, al voltant, gent molt experta en tot el que és producció d'actes, mítings, esdeveniments, i nota, no? I per tant sí que és cert que quan fa un acte doncs s'estudia que el missatge, l'enfocament sigui a mida d'aquell acte i no sigui genèric. I això també dona com una mena de segell de qualitat o de marca pròpia als actes del president Illa, sí, sí.
0: Clar, ara que parles de les xarxes, que em sembla molt interessant i crec que ja era impossible esquivar, no?, per part dels representants polítics.
2: Exacte.
0: No només del president. Hi ha molta gent que ho critica perquè quan veu aquests vídeos del president o qui sigui donant la mà pel carrer o passejant, ho veu una mica impostat, com si les xarxes haguessin de ser naturalitat i, escolta, sembla que sigui tot el contrari.
2: Deixa'm que t'ho expliqui al revés. És a dir, ho vaig a fer d'advocat del diable, no? La mateixa gent que a vegades pot criticar que algun vídeo a TikTok o Instagram sigui frívol és la gent que segurament quan arriba a casa o està al bus o al metro on sigui, no crec que consumeixi a les xarxes socials continguts molt seriosos. No? El que vull dir amb això és que el llenguatge de ser proper, de parlar amb un ritme apropiat, en vertical i de prop, diguem-ne, no és que sigui una moda, sinó que és un llenguatge universal perquè tots com a espectadors, que a fi també ho som, de continguts, és el que funciona. Per tant, des d'hipocresia, si vols, amb bona fe, no? Quan se critica fer aquest tipus de continguts i, en canvi, tu com a espectador, el que consumeixes són, què? Vídeos en vertical, amb un llenguatge clar, directe, i per tant, d'alguna forma, és el que sí que triomfa.
1: Ara parlaves de tenir aquesta proximitat entre, diguéssim, el polític, en aquest cas Salvador Illa, i els receptors, que la gent que consumeix els vídeos. Com s'aconsegueix aquesta proximitat més enllà del llenguatge directe i clar? No sé si alguna manera potser de tenir un canal, diguéssim, de comunicació fluida seria més adequat o com es pot millorar encara més?
2: Acabes de donar just la tecla, perquè un risc que corre la política d'avui és que ens quedem aquí, és a dir, de passar de no fer TikToks a fer-ne, estic parlant de forma molt, molt ràpida, hi ha un pas, però si ens quedem aquí, el que podem generar és antipolítica. M'explico. El que no pot ser és que les xarxes socials, especialment en política, s'entenguin només com un lloc on penjo vídeos i ja està, no? És a dir, a França, a Portugal, a Alemanya, al Regne Unit, a Luxemburg, a Països Baixos, la majoria de primers ministres, un cop per setmana o un cop al mes, depèn de la gent de cadascú, d'acord, reben espais per a què? Per a contestar les preguntes que li fa la gent. És més, la majoria d'aquests exemples que he posat, de forma proactiva demanen als ciutadans que li facin preguntes. Què vol dir amb això? 1. Que les xarxes socials no és només un lloc on penjo vídeos i després m'oblido del que passa. I segona, si tu vols atacar tot el fenomen de les fake news, les notícies falses, els bulos, etc., la forma més eficaç de fer-hi front, segurament no l'única, però la més eficaç quina és? Poder respondre a la teva audiència, no? És a dir, no sé si tu respons, els bulos s'acaben, però el que sí que segur és que si tu mai respons, interactues o fomentes la participació amb els teus seguidors barra votants barra ciutadans, segur que els bulos no n'hi ha a menys. I per tant, el següent repte és no quedar-nos aquí amb només penjo vídeos, que està molt bé, sinó que sense la interacció això no serveix de res.
1: És una mica traslladar, diguéssim, els antics programes de televisió en els que hi havia un plató que el polític anava allà, hi havia molts espectadors, sí, ciutadans que anaven allà a traslladar les seves queixes i sobretot a tenir, diguéssim, una resposta als seus problemes, sí, traslladar aquest contingut, diguéssim, a el que és actualment les xarxes socials.
2: I de fet és curiós que si mires fa 20, 30, 40 anys les televisions a Catalunya, dic Catalunya perquè estem parlant de Catalunya, tenien programes on la gent trucava en directe i feia preguntes a polítics, per exemple Jordi Pujol en aquella època, sí. O la majoria d'alcaldes tenen ràdios o teles locals que un cop al mes de mitjana responen a la gent, no? I això que fa 40 anys passava a Catalunya i fa un mes, diguem-ne, passa a tots els pobles de Catalunya, o la majoria, no passa avui en dia la política catalana. I per tant, insisteixo en això, és a dir, pot passar l'efecte, diguem-ne, curiós, com a mínim, que és que tu facis molts vídeos i tot i així no t'apropis al ciutadà. Per què? Perquè si el ciutadà veu que tu penges molts vídeos però mai contestes un privat, mai fomentes que la gent pregunti o mai respons un comentari, tu o el teu equip, ja s'entén, eh? Amb això el que provoca són anticossos a la política i, per tant, tenia tota la raó de que el pas següent ha de ser sí o sí anar cap aquí.
0: I per tancar amb aquest tema de la interacció via xarxes, per què creus que és? Creus que és perquè encara es té una idea general d'un espai encara barroer o amb cert poc control de les preguntes que poden entrar i les que potser haurien de quedar fora?
2: Jo diria que hi ha un punt de por. És a dir, rebobinem. Igual que estem a l'estiu del 26, no? Igual que fins a l'estiu del 25 tant Pedro Sánchez com Salvador Illa no s'havien atrevit a fer el pas de crear vídeos per a xarxes, i de fet tots dos van començar gairebé l'hora, d'acord? Perquè segurament en part tenien por, no? O tenien dubtes al respecte, doncs ara segurament la por s'ha traslladat aquí, però insisteixo, això és més important que mai, perquè en un context de desafecció, de crisi de la política, de partits nous que ho aprofiten, etc., o bé fas el pas a contestar, però al cap i a la fi, això tampoc és estrany, és a dir, el nou primer ministre del Regne Unit, que porta aquí 15 dies, no? Més o menys, al poder, sí. Ja ho ha fet tres cops, és a dir, ha dedicat tres hores a contestar a la gent algunes, evidentment, preguntes filtrades, és clar que sí, però com a mínim ja ha fet el gest de poder contestar, i això és fonamental en política, i almenys, diguem-ne, des de la gent que es dedica a la consultoria, diem de que no n'hi ha prou en fer vídeo, sinó mai se contesta a la gent.
0: Una cosa sobre el contingut que transmeten per les xarxes molts partits polítics, sobretot. Jo no parlo de persones concretes, sinó sota el paraigües del PP o el PSOE, dic perquè els dos ho han fet, que fan continguts en clau d'humor, però atacant directament el seu rival, utilitzant algun tren, no? Alguna tendència que circula per les xarxes. Sí. Això és joc brut? Això val? Això ho veus com una cosa positiva?
2: Jo et diria que usar una tendència és una forma de disfressar-te. M'explico. Si et vull atacar tu, d'acord, i t'ataco perquè tu i jo som rivals polítics, si jo t'ataco de forma descarada, la gent veurà que jo t'ataco perquè sóc el teu rival. I, per tant, d'alguna forma, hi haurà molt d'efecte rebuig en aquell vídeo o foto que jo creï, d'acord? Si jo, en canvi, per atacar-te tu ho faig disfressant-me, darrere d'una tendència, una moda, un meme, digue-li com vulguis, amb això què aconsegueixo? Amb això aconsegueixo que l'efecte rebuig que provoca un contingut polític els primers 3 segons sigui inferior. Saps què vull dir? És a dir, els memes, memes o moda,

0: com digue-li com vulguis, serveixen per a emmascarar un contingut polític i, per tant, fer que el rebuig inicial sigui inferior i per això triomfen més que no pas si jo vaig directament amb un missatge que ja començo atacant el segon zero.
1: Ho estem comentant amb el Xavier Tomàs, expert en comunicació política. És veritat que ha hagut un canvi d'estratègia a les xarxes. Abans podríem dir que era un repositori digital, no? on sí. Posaven fragments d'intervencions al Parlament o al Congrés, i ara ja creen continguts que estan exclusivament a les xarxes. Per tant, ja t'hi has de comunicar, no? D'una altra manera amb els polítics i rebre aquesta informació. I pel que fa als mítings, fa uns mesos ho parlàvem amb l'Alberto Gómez, un col·laborador de La Brúixola. Estan, diguéssim, morint aquest format, o creus que encara han de ser necessaris?
0: El meeting estan reduint-se. Un exemple, si pensem en els actes de finals de campanya, que són els actes, diguem-ne, més cars i emergents, d'acord? Fa 10-20 anys s'omplien a Catalunya els grans estadis, penso amb el Palau de Congressos de Badalona, perdó, el Palau de Bàsquet, perdó, o el Sant Jordi. Ara, en canvi, es fan pavellons més petits. Per què? Perquè la gent està menys predisposada a moure's, a agafar l'autobús per anar a un míting, i també perquè el consum informatiu, al ser més a la carta amb un mòbil, fa que això tinguis menys ganes, diguem-ne, o menys necessitat d'anar a un míting. Però a la pregunta per a què serveix un míting, això segueix sent important. Un míting serveix per a bàsicament dos factors. Primera, per a incrementar el grau de mobilització i d'activisme de la pròpia gent que hi va. És a dir, una persona, diguem-ne, entra a un míting, m'ho invento, motivada al 90% i surt motivada al 100%, i per aquella persona segurament destinarà més ganes i més temps a parlar amb la família, veïns, etc., d'aquell partit polític al qual hi milita, d'acord? Per tant, diguem-ne, és com un tema d'incrementar la moral de tropa, d'acord? I segona, de transmetre imatge guanyadora. Ho poso amb un exemple. Quan un polític fa un míting i darrere el seu, darrere, diguem-ne, el seu coll, càmera, etc., i ja surt envoltat de gent, no? I és gent més o menys diversa, això se fa per l'efecte moda. És a dir, quan tu darrere d'un polític vesteixes aquell acte, per dir-ho així, amb gent darrere, el que intentes projectar és dir, escolta'm, gent com tu, és a dir, gent normal com tu, home, dona, gran, jove, d'un color o altre de pell, està amb mi. Per tant, jo intento projectar com que jo sóc la moda, saps? És a dir,
1: trec
0: si
1: múscul,
0: ho faig...
1: No?
0: Exacte, és a dir, i quan tu mires la foto del tipus de gent que hi ha darrere d'un polític a un míting, com que hi ha gent molt diferent, diguem-ne que molts espectadors se poden sentir identificats amb aquelles persones que estan darrere del polític. I, per tant, aquest punt d'identificació i veure molta gent, el que ve a dir és dir, escolta'm, hi ha molta gent, com jo també, que no suporta amb aquell candidat, per tant, val la pena votar-lo. Això se'n diu efecte moda o arrossegament.
2: I mirant cap endavant, mirant ja cap al 2028, sí. En altres comunitats, hi ha la sensació, es percep, que hi ha un ambient ja, diguéssim, preelectoral. A Catalunya, en canvi, sembla que aquest ambient no ha arribat, que encara no estem en aquest punt. És una sensació real o simplement una altra manera d'entendre la comunicació política?
0: De fet, aquí partem, si m'ho permets, d'una miopia que deia al principi, que és que la investidura del president Illa va ser a l'agost, però recordem que les eleccions van ser al maig. Per tant, les eleccions catalanes no podran ser a l'agost, serà com molt tard al maig, amb el qual, diguem-ne, en lloc de dos anys queda any i mig, no? Si descomptem això. I poso una dada curiosa. L'any 24, perdó, el primer semestre del 24, per ser exactes, hi van haver eleccions a Galícia al febrer, a Euskadi a l'abril i al maig a Catalunya, d'acord? I per tant, diguem-ne, d'aquí un any i mig toca de nou aquesta ronda, no? Per què dic això? Perquè a Galícia, tant partits de govern i d'oposició, i a Euskadi, govern i oposició, els partits ja estan més o menys en precampanya. Què vol dir precampanya? Vol dir que tenen eslògans, que fan actes, que han fet esports, que estan fent publicitat per a, evidentment, arribar als votants de les zones prioritàries, no? I tenen més o menys comitès de campanya activats. Parlo de PP, PNV, PSOE Galícia, BNG, etc., no? Bildu, etc. En canvi, Catalunya, que estem, diguem-ne, temporalment, no?, al mateix PAC, no?, perquè més o menys hi va haver poca diferència entre Galícia i Catalunya, i Catalunya i Euskadi, en quan toquen eleccions i quan van tocar, jo crec que si l'espectador que n'està escoltant i pensa, segurament no durà massa partits a Catalunya que tinguin ni eslògan, ni esports, ni anuncis, ni podcast, no? Ni res d'això. I per tant, sí que sap Catalunya, comparat amb eleccions, diguem, que toquen més o menys al costat nostre, els partits estan a Catalunya bastant adormits encara. Sí?
2: També és una realitat que a Catalunya, diguéssim, està jugant un dia, potser un altre paper, en el sentit de que estan sorgint partits com Aliança Catalana,

0: que potser estan fent girar una mica el taulell de la política catalana, potser.
1: Clar, però amb més motiu, no? És a dir, un exemple. Un dels trets que té l'Aliança Catalana és que és un partit que està molt definit territorialment. És a dir, oi que quan pensem en Catalunya, tots pensem en el mapa on l'Aliança més o menys està forta o vol ser forta. Oi que sí? Doncs bé, si això és més o menys fàcil d'identificar, el que sorprèn és que els partits rivals amb Aliança, o els partits, diguem-ne, amb els quals Aliança pot fer mal, per dir-ho de forma molt planera, no estiguin ni han fent missatges, eslògans, publicitat, spots, saps què vull dir, per a contrarrestar aquest efecte. Per tant, el que vull dir, no només anem tard, parlo del PSC, o qualsevol partit de Catalunya, respecte a Euskadi i Galícia, que ja estan amb les piles provades, sinó que, a més, el fenomen Aliança, que és un fenomen nou i que no existeix ni a Euskadi ni a Galícia, encara explica menys que els partits de Catalunya no estiguin ja en mode preelectoral, no? Perquè, precisament, perquè falta només any i mig, o bé perquè hi ha un partit nou com a Aliança, dos, això hauria de fer que estiguessin més activats i no pas menys com ho estan ara.
2: Dos anys després de la investidura del president de la Generalitat, Salvador Illa, hem analitzat com s'ha desenvolupat a nivell comunicatiu, ho hem fet sobretot a nivell de xarxes, crec que un dels punts forts ha quedat clar, perquè ens ho ha explicat l'expert en comunicació política, el Xavier Tomàs. Xavier, moltes gràcies, bona tarda.
1: Gràcies, bona tarda, adéu, gràcies.
3: Les zapatillas deportives a Butarda patrocinen a la Selecció Nacional de Salto Lateral, perquè a Butarda són zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva una sabutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
4: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
2: Vinga, seguim fent ràdio a la sintonia d'Onda Cero Catalunya i ara a la brúixola d'estiu tornem a posar el periodisme de guerra al centre, com ho fèiem fa una setmana. Avui parlem d'Afganistan, però no de l'Afganistan dels mapes, dels exèrcits o els grans titulars. Volem parlar de l'Afganistan de les persones, d'aquelles històries que rarament arriben als informatius, però que expliquen millor que cap anàlisi què significa créixer, estimar o simplement sobreviure en un país en guerra.
0: I ho fem, a més, en una setmana simbòlica. Aquest any es compleixen 5 anys de la caiguda de la democràcia a Afganistan i la tornada també dels talibans al poder. Ho fem a través de Flores per Ariana, una novel·la d'un amic del programa, ja podríem dir, de l'Antonio Pampliega, que torna a la brúixola d'estiu.
2: Un llibre que ara ens ho explica, però neix en un lloc insòlit, una cel·la de Síria, durant els mesos que va passar segrestat per Al-Qaeda, i que recull moltes de les històries de dones afganeses que ha conegut al llarg de la seva trajectòria. Antonio Pampliega, buenas tardes y gracias por volver a estar con nosotros.
5: Hola, buenas tardes y muchas gracias a vosotros por invitarme.
2: Nos contabas la semana pasada que, aunque ahora estés en otros derroteros, el periodismo de guerra siempre lo llevarás dentro. Me interesa mucho la manera en que nace esta novela. ¿La empiezas teniendo en la cabeza publicarla algún día?
5: Llevo con esta novela en la cabeza muchísimo tiempo. Había viajado a Afganistán y creía que era necesario darle voz a esas mujeres más allá de los periódicos, de los reportajes, las entrevistas, pero nunca encontraba tiempo porque al final para escribir necesitas tiempo. Y por desgracia, tú lo anunciabas en la presentación, encontré tiempo. ¿Dónde? Estando secuestrado. En esos 10 meses estando secuestrado, mis secuestradores me dieron un papel, me dieron bolígrafos y me dejaron que escribiera lo que yo quisiera. Y dije, ahora es el momento. Y así es como nace Flores para Ariana.
2: Claro, en ese momento, digamos, tu preocupación máxima era seguir con vida y salir de allí.
5: Sí.
2: Entonces, la escritura de esas páginas en ese momento quizás no tenías en la cabeza publicarlas, si era una cosa más para ti, que tenías el tiempo de hacer la novela que tantas ganas tenías.
5: Exactamente, o sea, yo no pensaba que iba a escribir eso y que con el tiempo se iba a publicar. Era una cosa para mí, para intentar evadirme de una celda en la que estaba casi 23 horas 50 minutos, solamente salía para ir al baño, que estaba completamente solo, y la escritura y la historia de Ariana me hicieron evadirme. Además, la escribí pensando no en publicarla, sino en regalársela a mi hermana, que era para ella.
2: Claro, durante años has contado Afganistán a través de nombres, testimonios y crónicas de la realidad, básicamente. ¿Por qué llega un momento

0: Y llegamos al final de este lunes, de cara ya pensando al programa del miércoles, programa especial de Onda Cero, programación especial durante todo el día, en concreto también de una tarde más, de 7 a 11 de la noche, donde hablaremos del eclipse, de la lluvia de estrellas, de los eclipses inclusivos, de la sonificación, y conoceremos y daremos a la luz la primera banda sonora del eclipse en colaboración con el Instituto Astrofísica de Andalucía. Pero hasta entonces, le pido que descanse y se quede con la información en Onda Cero. Hasta mañana.
1: Una tarde más con Alicia Eras.
2: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
3: Noms propis de l'esport català.
4: El Carles Castillejo és un atleta en majúscules. És possible que l'especialitat sigui una virtut quan parlem d'un esportista, però el Carles no es va conformar en una distància concreta. Campió estatal en els 5.000 metres, els 10.000 metres, la mitja marató i la prova reina, la marató. Al llarg de la seva trajectòria va disputar 4 Jocs Olímpics, el primer d'ells a Atenes l'any 2004, on es va quedar només 30 segons de la medalla olímpica en una cita que manté gravada a la memòria.
5: I tant! Mira, jo d'aquell dia recordo que mentre corria estava saltant un atleta grec a la prova de llargada i de la cridòria que feia el públic se'm va posar la pell de gallina mentre competia. O sigui, imagina't. Sempre els diem que tots tenim un do, tots, però moltes vegades no ho sabem fins que algú es creua davant nostre i ens ensenya que som capaços de fer una cosa. Jo vaig tenir la sort que el meu mestre d'educació física en el col·le va descobrir que jo era capaç de córrer ràpid i no cansar-me. I a partir d'aquí doncs, ha estat tota una carrera esportiva que ha anat evolucionant i al final els diferents títols de campió d'Espanya en diferents distàncies doncs, es correspon a aquesta evolució diguem, natural de distàncies més curtes a distàncies més llargues.
4: El Carles Castillejo és un dels noms propis de l'esport català.
2: Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Lleida, la teva

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una edició d'estiu de Nits de Ràdio. Ja sabeu que quan estem allò preparant la nova temporada us deixem amb el millor del que ha donat de si l'actual. Grans moments, grans col·laboradors, grans entrevistats i entrevistades que podem compartir des d'ara i fins a les 6 a Onda Cero Catalunya. Fem Nits de Ràdio d'estiu.

0: Que d'agraït és quan agafem una bona novel·la que ens fa sentir coses, que ens fa reflexionar, que ens fa pensar què faríem nosaltres en aquesta situació, com ho haguéssim entomat això, com ho haguéssim agafat, com reaccionaríem davant de determinades circumstàncies. És quan ens fiquem en la pell d'aquests personatges que per unes hores o per uns dies, si el anem saborejant de mica en mica la novel·la, doncs ens permeten això, estar en d'altres indrets, en d'altres pells, però també fins i tot una bona novel·la ens pot despertar una nova afició, per exemple, o rescatar alguna que tinguéssim, com li passa al personatge protagonista de El Jardín Dormido, que és la nova novel·la de la Carla Gràcia. Carla, gràcies per passar pel programa.
1: Moltes gràcies, David, a vosaltres.
0: En aquest cas, El Jardín Dormido és una història que va entrellaçant, doncs anem a dir, plantes, flors, amb la vida d'un personatge que aquests capítols porten cada un d'ells una planta, una informació i part de la història. I això és el que més m'ha cridat l'atenció, Carla, perquè no vull dir que hagués sigut més fàcil, perquè fàcil no hi ha res en aquesta vida, però que vull dir que potser hagués sigut més intuïtiu el dir, doncs mira, uneixo una planta amb una història. No, és la història, hi ha una història, però cada capítol té l'essència de les, diguem-ne, dels atributs que se li donen a unes plantes. Com se't va passar pel cap aquesta idea tan difícil i tan fantàstica?
1: Doncs mira, tot va venir que quan en els moments més difícils de la meva vida, quan el meu fill estava malament, diagnosticat autisme i tot plegat, jo necessitava temps per mi, temps per respirar, res, una estoneta, no? I vaig veure que els dilluns era un bon dia perquè els nens doncs no tenien extraescolars i tal, llavors els vaig deixar amb el seu pare, això sí, amb la sopa, amb tot, amb el segon, amb tot preparat, i vaig dirigir-me cap al centre cívic i vaig preguntar, escolti'm, què fan els dilluns? M'és igual, pot ser macramé com pot ser serra elèctrica, m'és igual. I es veu que el que feien era, doncs, dibuix de plantes, a més, no? I jo, que normal, bueno, des de sempre no se m'havia donat gaire bé el dibuix, vaig dir, doncs mira, perfecte, perquè així no hauré de produir res, saps? No hauré de fer res per penjar ni per fer, simplement passar l'estona. Però clar, passar cada estona, l'única estona que tenia per mi, aquelles dues horetes, amb una planta diferent, feia que doncs que m'interessés més. A mi sempre m'han interessat, m'han agradat i m'han fet sentir, no?, les plantes, la natura. Era on, quan jo era petita, la meva mare sempre em deia, és que tu només dorms bé a la natura, no?
0: Doncs
1: és veritat que sempre he connectat molt, però clar, això, aquest espai, m'obligava a oblidar-me de les preocupacions, de les angoixes, i a centrar-me en cada fulla, en cada pètal d'aquelles plantes tan extraordinàries, perquè si te les mires de prop, totes són tan diferents i cada una té unes propietats relacionades amb com són físicament, que són brutals, no? Per exemple, doncs hi ha la passiflora, no? Que molts la podeu conèixer perquè venen pastilles de valeriana amb passiflora, que ajuden molt a calmar-se i a baixar una mica el sistema nerviós. Però és que és una planta molt curiosa perquè només floreix 3 segons.
0: Uau!
1: Clar, t'has d'esperar molts dies i moltes hores perquè arribi aquell moment en què floreix, que és preciosa i espectacular. Per tant, la pròpia planta ja t'està dient paciència.
0: Sí, sí, sí.
1: Que arribarà el bo.
0: Arribarà el bo i també lo efímer, no? Que també hem de pensar que no tot el que és fantàstic és etern, perquè si ho fos tampoc no podríem anar vivint. I ara ens explicaves això i pensava com de casual o causal, no?, és el fet de que vagi

0: el dilluns just fessin aquest taller, i en aquest cas és una coincidència, una causalitat agradable i positiva, però també ja des del principi del llibre ja planteges aquesta situació que molts cops ens diuen o pensem de que tot, com que tot és un aprenentatge, les situacions dures de la vida també hi havíem de passar. I hi ha una mica aquesta reacció de dir, potser no calia, potser
1: sí,
0: jo ja n'he tingut prou, potser de, sí, ja podrien ser de positives, no? I clar, és un debat apassionant, em sembla, el de dir, clar, són aprenentatges, per tant, sí, ens sortirem millors, però, ostres, no tothom té tants aprenentatges, no? Potser algunes persones, i la Carla sap bé, li ha tocat aprendre moltes coses que dius, home, una estoneta de calma potser m'aniria bé. És molt interessant aquest debat, no?
1: Sí, sí, molt. Crec que al principi, quan estava molt malament i em venien i em deien, bueno, però és que la vida és tan meravellosa, perquè mira quin aprenentatge i com t'estàs fent de forta, ja veuràs quan surtis, i pensar, mira, tu no ho estàs vivint, no?
0: Exactament.
1: Però el que sí que és veritat és que un cop ho tens, és a dir, una cosa és que vagis a buscar les dificultats, no? Aquella gent que va a buscar, doncs, que sembla que a vegades vagin a buscar el perill.
0: Sí, sí,
1: no?
0: Sí, sí. Cridar el mal temps, no?, que es diu.
1: Exacte, sí, sí, exacte. Sí, sí. I una altra cosa és que t'arriben.
0: Sí.
1: I que per molts murs que intentis establir, perquè no, això no em tornarà a passar mai més, no? A vegades amb l'amor ho fem,
0: sí.
1: No? A mi mai més em tornaran a enganyar, o a mi mai més em diran això i serà una altra cosa, o passarà això, no? O em tornaré a enamorar, i torna a passar, és molt probable, o bé no tornes a sentir.
0: Exactament.
1: Això també, l'altre dia, també és una opció.
0: L'altre dia li escoltava a una professional precisament d'això, no? Que normalment la gent té aquests dos tipus de reaccions davant d'obrir-se a la possibilitat de tornar a enamorar-se o a tenir parella o el que sigui, no? I ara precisament qui ja ho volia tancar perquè no volia jugar més, perquè tenia la percepció de que no sabia jugar aquest joc, és a dir, que perdria la partida, perquè no se'm dona bé aquest joc, i qui estava totalment obert, doncs, a dir, doncs va, anem a veure, no? El problema possiblement de tot això és que, clar, això que es diu, no? Cada persona és un món. Per tant, els aprenentatges que possiblement hem fet sobre una persona difícilment ens serviran tots, o per no dir impossiblement, ens serviran tots per l'altra persona. I clar, això és el que ho fa també tan difícil, però també com la vida, tan engrescador. I en el Jardín Dormido, el personatge de la Iris, doncs es troba en una situació, anem a dir, de la vida, d'aquestes situacions en què hi ha fets que podríem dir que les sacsegen des del principi, però, clar, el camí molts cops està també en saber llegir qui ets o qui t'agradaria ser, no? Perquè ella, per exemple, doncs, no vull entrar en spoilers perquè no m'agrada que es vagi descobrint, perquè crec que és el que fa que et vagis enganxant a la història, però anem a dir que hi ha una cosa que tenia una habilitat o un do, digue-li com vulguis, que tenia ella molt, molt potent, però que no se saps ben bé per què no l'ha volgut acabar de desenvolupar quan fins i tot li feia bé els cops que anem a dir que ho potenciava, oi?
1: Sí, sí, sí. A la Iris li passa justament això que dèiem, no? Que va patir una desgràcia,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Jo crec que podem dir-ho això,
0: sí,
1: perquè
0: sí.
1: És molt des del principi,
0: sí.
1: Que la seva germana es mor en un accident, i en l'adolescència eren molt amigues, estan molt unides, i ella sempre ha tingut la sensació de que estava vivint una vida que no es mereixia, no? Perquè, per aquella gran desgràcia, perquè ella, la seva germana es va morir i ella no, no? Llavors, amb la por de tornar a sentir, de tornar-se a vincular, el que ha fet la resta de la seva vida és intentar no sentir, intentar portar una vida al màxim correcte possible, adequada, funcional, però tot allò que li apassionava, com les plantes, com veure-les créixer, com aquest do que té ella de sentir-les, doncs era massa intens, no? I li podien treure a partir d'alguna manera. Llavors, ella es construeix una vida

0: entre cometes, perfecta, viu a Londres, no? És, treballa en un banc d'inversions, tot li funciona molt bé, té una parella fins i tot, no?, amb qui estan bé, però estan bé, no?, allò de dir, doncs...
1: Estan bé d'Instagram, una mica.
0: Exacte, exacte, som companys, exacte, d'Instagram, de quedar bé, de que tot va bé, però no hi ha un sentiment profund, transformador, i que et pugui al mateix temps fer patir, no? Llavors, en un moment donat, li cauen aquests petits pilars que s'ha construït on s'agafava, la feina, la parella, etc, i li arriba un avís de que a l'Empordà, a la floristeria del seu tiet, veu un avís que es demana una persona per una masia a l'Empordà per fer despertar un jardí dormit. I a més, diu a l'anunci, diu que s'abstinguin persones alegres i d'aquestes que busquen curioses, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Curioses, que busquen les pessigolles a tot, no? I clar, ella és molt així, és curiosa i no troba l'alegria per enlloc, no? I llavors, en un cop d'aquells que a vegades ens agafa i que a vegades ens fa por agafar aquell tren, però mira, en un cop d'aquells, la Iris s'hi embarca i a partir d'aquí, doncs, descobrirà moltes coses en una casa, que a més es diu la casa de l'Olvido, on hi ha molts misteris amagats, hi ha un jardí que haurà de despertar, hi ha una dona que l'acompanyarà i un noi que no sabem ben bé què fa allà.
1: Fantàstic.
0: Ja ho veurem.
1: Fantàstic.
0: Ja ho veurem.
1: Això està és la història que ens està proposant el Jardín Dormido de la Carla Gràcia, i just aquest fet, no? Després els lectors, les lectores ja aniran descobrint el que va passant, però aquest fet, no? A mi em sembla que és una de les... potser al final deu ser dels al·licients de la vida, no? Però que no, a mi no em deixa de cridar l'atenció com és possible que clar, en una pel·lícula, en un guió, més o menys ja saps com aniran les coses, no? I que si ha de prendre una decisió, doncs als 15 minuts de pel·lícula saps que l'agafarà, no? Però clar, a la vida no sabem ben bé quina és aquesta decisió, aquest punt, no?, d'inflexió que dius... Ostres, aquest era el tren bo que pujar-me, no? Clar, les experiències ens fan dir, si pugem a tres trens que no, ens costa més el quart, no? O a lo millor, tots aquests moments de dir, ostres, aquesta intuïció, no? Com depèn de potser un dia abans, un dia després, una setmana abans, una setmana després, veu o no veu fins i tot, no?, aquest anunci, i li canvia o no la vida. A mi això em sembla que és apassionant, però també pot ser frustrant, no?, en determinades situacions.
0: Jo penso que és una mica com els dilluns que fessin dibuix.
1: Totalment.
0: Que jo comencés a pintar flors, que de veritat, que vaig començar i li vaig dir a la professora: no esperis res de mi. Que se'm dona molt malament.
1: O pren-te amb paciència, no?
0: Exacte. I ara el llibre va amb les meves il·lustracions. Cada capítol té una il·lustració d'una planta. Jo penso que és una mica com les parts dolentes, és a dir, de la vida. Tu pots agafar aquelles males cartes, no?, d'aquell moment, i intentar jugar al màxim, o ja rendir-te d'entrada. Tu pots dir, doncs mira, no vaig, o intentar jugar al màxim, no? Doncs amb les parts bones, o amb les... Sí que hi ha una part intuïtiva que et diu, això no, això no, això no. Però quan hi ha una part que dius, potser sí que hi ha alguna cosa per mi, doncs tampoc no... És a dir, jo penso que aquí el que hem de valorar és que si ens trenquen el cor, si ens frustrem, si ens surt malament, què?
1: Exactament. Hemos venido a jugar, que deia l'1-2-3, la Mayra Gómez.
0: Exacte. És a dir, si el que perdem no és tan greu, que a vegades sí, llavors no. Llavors ens hem de pensar, o sigui, no cal apostar-ho tot a una mala carta, no? Sobretot si hi ha... Doncs, si hi ha nens, si hi ha recursos fonamentals per l'estabilitat econòmica de la família,

0: família, no? Coses com molt bàsiques, això evidentment no. Però si el que ens hi juguem és la possibilitat de ser feliç o la possibilitat de que hi hagin alguns dies que van bé i després pot ser que vagi malament, home, doncs jo crec que hi ha més possibilitats de guanyar.
1: Totalment. I aquí és on també aquesta intuïció de la que parles, Carla, es treballa. És a dir, sí. Quan allò de dir, bueno, ho sabràs veure en el moment adequat, té molt de sentit perquè per poder detectar que una d'aquests trens pot ser el bo, cal que prèviament haguem desenvolupat tant experiències bones com dolentes que ens facin tenir aquest olfacte, no? Que ens puguin donar més, tenir més eines, no? o més capacitat de detectar quina pot ser la bona, encara que ens tornem a equivocar, eh? Però és com que tindrem l'olfacte més treballat, oi?
0: Sí, i també treure'ns les expectatives de què és la bona, no?
1: Clar, sí.
0: De que potser, doncs, amb les relacions, no? Que això passa molt, amb la gent que està a apps, o quina és la persona bona amb la que quedaré i serà, doncs, no ho sabem, no? No ho sabem. Hem de provar i cada vegada veurem més el què, però... potser no és l'amor de la teva vida per tota la vida.
1: És que potser això és el que havíem de canviar, ja, no? La mentalitat, sí.
0: Clar. Potser el que viuré estarà molt bé.
1: I tant.
0: No? I llavors la Iris decideix marxar a aquesta masia de l'Empordà perquè, aviam, doncs sí, si juga per ella, si juga al cor i si juga a llançar-se a un buit. Però és un buit relativament sostingut.
1: Exacte.
0: I en el nostre dia a dia,
1: exacte,
0: tot és bastant sostingut. Fem drames de tot.
1: Ah, home, això, drames del nostre temps, m'he quedat sense wifi, no? O
0: sí,
1: clar, m'he quedat sense internet, doncs mira, dibuixant 2 hores, no? Tots els dilluns, doncs mira com pots arribar a un nivell d'excel·lència, com és el que veiem en aquestes il·lustracions i en aquesta novel·la que de veritat recomano, perquè em sembla que no m'estranya que donis classes d'escriptura, perquè per aconseguir ajuntar tots aquests factors i més situat, tan ben situat, quin és el capítol que ja porta per nom Iris, doncs em sembla una genialitat i que tingui molts èxits aquests El Jardín Dormido, escrit per la Carla Gràcia. Carla, moltíssimes... És un plaer sempre que passes pel programa i t'esperem ben aviat, que vagi tot molt bé.
0: Moltes gràcies, David. I també recordar que estarà també en català.
1: Val?
0: Estarà tant en castellà com en català. Està el 8 de gener, sortit ara en castellà, i el 20, a finals de gener, en català al Jardí Atènic.
1: Fantàstic, doncs escolta, meravellós. Les il·lustracions sí seran les mateixes, però segur que descobrirem matisos fantàstics en cada un dels idiomes. Una abraçada ben forta, fins ben aviat.
0: Gràcies, una abraçada.

Al marge de les nostres vides, sempre ens agrada, doncs, el fet de poder tenir, doncs, ja sigui al bolso o sigui al costat a la tauleta de nit o en alguna estanteria a prop de la taula, doncs, un llibre, doncs, que ens permeti durant uns instants imaginar una altra, unes situacions, una vida, no, ficar-nos en la pell d'altres personatges i reflexionar també sobre les nostres vides a partir del que ens expliquen de les seves, no? Veure les similituds, les diferències i sobretot fer-nos reflexionar. Avui us volem parlar d'una novel·la.

0: Doncs sí, ja tornem a estar amb una secció, amb una manera d'entendre la vida, perquè va molt més enllà de que ser un debat, això. Això és una manera d'entendre el món, el món que nos rodea, aquestes tertúlies que tenim a les matinades, sempre les nits de dimecres a dijous són especials per nosaltres, són tertúlies de Dimacrous, i les fem amb el David Morales i la doctora Marta González Peláez. Clar que sí!
1: Bravo!
0: Bon any, bona matinada. Ja sabeu que estem ja en aquells moments en què es comença a dir, però quan, fins quan es pot dir lo de bon any? Mira, es pot dir fins que em surti de l'any, del 2026, saps què vull dir? És com lo de bon dia, no és, és un desig. O sigui, jo t'estic desitjant coses bones, agafa-ho bé tu, carai. Home, bon any, tu. Clar. Desitges bon any a tothom i, bueno, escolta, vull dir...
1: Estem no sé quant temps dient bon any.
0: Bueno, doncs escolta, és bonic dir bon any, no? Perquè
1: sí,
0: és com dir...
1: Sí.
0: Perquè a més...
1: Algo positiu a la gent sí. És molt bonic.
0: Sí, perquè a més, fixeu-vos que com que la gent no entén la idea de desitjar bon dia, que és una cosa, que tinguis un bon dia, no? No, no és una descripció de si fa... Perquè llavors dius bon dia, dius... Bueno, salvant les distàncies o, bueno, per decir algo, no? Per decir algo, no. És igual que estigui núvol. Tu desitges que tinguis un bon dia, no ets meteoròleg. O sigui, estàs desitjant que a l'altra persona li vagi bé. En canvi, en bon any, en principi, és allò que no et poden dir, pues està núvol, perquè vull dir, com que és més llarg un any, ja s'entén que ja...
1: Quin dia està núvol?
0: Clar, quin dia està... Ja hi haurà algun dia que estigui bé. Per tant, no pots contestar una mica per avançat, no? Com si diguéssim. Per tant, hi ha una mica aquesta sensació de dir... Bueno,

0: Perquè el que passa és que és això que diem, que de seguida ja et salten a veure de... Bueno, perquè ja hauríem d'anar deixant, eh, lo de bon any, i vostè hauria de deixar de ser tan negatiu. Home, vinga, anem a desitjar-nos coses boniques, que les dolentes ja venen soles.
1: Efectivament.
0: Més val que anem desitjant les coses bones, que això és important. Els nostres oients ja saben que tenim un grup de WhatsApp on ens anem comentant les notícies que són dignes, són candidates a aparèixer a cada sessió de Dimecrous, perquè no deixen de passar coses, també per festes, que diem, home, això és un tema de Dimecrous. Vull dir, això és un tema que l'hem d'analitzar amb la Marta, els dies que està l'Alan i en David Morales. I de seguida va haver una candidata a ser ja la primera gran notícia de l'any. Escoltem una mica com els grans reporters, els grans reporters, doncs la definien, i després la analitzem una mica en deteniment.
2: En este aeropuerto de Málaga, 5 personas de nacionalidad británica intentaron volver a su país con un familiar que al parecer ya habría fallecido. Se trata de una mujer de 89 años a quien consiguieron subir al avión ayudados por una silla de ruedas, alegando que simplemente estaba indispuesta y que estaba cansada. Pocos minutos después, tanto la tripulación como los pasajeros se dieron cuenta de que esa mujer ya había fallecido, por lo que el vuelo no llegó a despegar y se retrasó hasta 12 horas.
0: Buah.
2: Ahora la aerolínea ha emitido un comunicado en el que lamenta lo sucedido y muestra su apoyo a la familia de la fallecida.
0: Bueno, l'apoyo a la família de la fallecida i l'apoyo a tota la gent que va haver d'esperar 12 hores a poder volar. Però què
3: és
0: això?
3: La pobra dona estava muy indispuesta.
0: Muy indispuesta. O cansada, no quedava clar si estava muy indispuesta.
3: Estava cansada de la vida ja.
0: Sí, sí, sí, de fet ja estava en el ocaso, que es diu, i la pobra dona ja era una ex-dona, vull dir, ja no hi era.
1: Ja era... una ex-persona.
0: Sí, sí. Au, i a volar. Doncs sí, efectivament. El que passa és que, clar...
3: El millor de tot és que hi ha el testimoni d'un passatger,
0: sí,
3: que diu que va sentir que un dels membres de la família li deia a un dels treballadors: tranquil, que està bé, que nosaltres som metges.
0: Home, sí, sí, meravellosos, Per fer el certificat, vols dir, de defunció, perquè, clar, mare meva, no, le doy... Sí, parece un poco indispuesta, solo está un poco muerta, saps? És com allò de dir, hi han coses que no és un poco. Clar, hi han coses que no poden ser un poco. O sea, si está no está un poco muerta, está muerta. O sigui, ja no és... no pot estar després un poco mejor, no? Perquè, vull dir, ja no tornarà de...
1: No pot estar en estado catatónico i tornarà, però...
0: Pot estar un poco catatónica, però quan ja està un poco muerta, ja vindria a estar, diguem-ne, del tot, O sigui, allò sí que és de 0 a 100, clar, bueno, és allò que potser és que era l'última voluntat a fer un vuelo... Escolti, pues la repatrien, Això parlen amb l'assegurança que tinguin. No devien tenir assegurança.
3: No devien tenir assegurança.
0: No devien tenir assegurança.
1: No, home. Ho creus? Perquè si no, no haguessin fet tot aquest muntatge.
0: Devia ser un low cost d'aquests, de dir, escolta, mira, saps què? Pel que ens costa, li traiem un bitllet, O ja tenien el bitllet d'anada i tornada. Diu, no em traieu el de tornada, que no se passi, ho explicaré. Ai, no sigui així, dona, Saps allò que la gent molt gran que diu, ai, no sé jo si podré fer aquest viatge. Sí, home, sí, doncs carai, no el va fer. Saps què vull dir? O sigui, en aquest cas, la dona tenia raó, perquè no el va poder acabar de fer el que seria el viatge de tornada. I van dir, home, ja que té el bitllet, saps què vull dir? Tiene el código QR, pues ensenyem el código QR i l'acompanyem amb la cadireta de rodes, que bueno, està bé des d'aquest punt de vista, que bueno, està per la gent que està que té algun impediment. En aquest cas, aquesta dona els tenia tots els impediments per poder volar, perquè tècnicament, i segur que li miraven, quan caducava el carnet d'identitat a l'hora de pujar al vol, i no, lo tiene ya vitalicio, hasta que muera.
1: Sí, la portaven amb una cadira de rodes i estava així mig... com mig així adormida, alguna cosa així.
0: Sí.
1: Bueno, mig adormida no, estava morta.
0: Bueno, estava morta, però sí, intentaven fer veure que estava.
1: Pots dir, és que s'acaba de dormir.
0: Sí, sí.
1: Hemos dado un medicamento para que no se... lleve un buen vuelo.
0: Sí, l'hem enxufat bé perquè és que se marea mucho. I així ja se despertarà al otro lado. Saps què?

0: Vull dir, però no a l'altre lado de l'Atlàntic, no, a l'altre lado de, del Camino a les Estrelles, perquè, mare meva, aquesta dona, doncs això, ja no va... No va tocar terra, eh? Hizo un viaje al, al más allá, eh? En tot cas, bueno, en fi, són aquestes coses que et poden passar, i en aquest cas, clar, el que passa és que jo m'imagino, imagina't que tens el vol de tornada per anar a treballar o el que sigui, perds el vol, fins al cap de 12 dies, ai, de 12 dies, de 12 hores, no pots agafar el següent, i el justificant per arribar tard a la feina dius, és que se murió una persona en el... en l'avion, clar, home, t'ho imagina't, t'ho imagina't, sí. Quin, vull dir, no ho sé, se'ls ha de compensar de... Diu, compensaran a la família de la mort, home, no li podien tornar la vida a aquesta dona, però hi ha els altres que havien, home, és que els hi han, és que quin tema, que sempre anem amb el temps just, no, calculem molt, no, les escales, els viatges, tot, i clar, no et pots esperar que...
1: Bueno,
0: i
1: si aquesta la... senyora sí que anava amb el temps just.
0: Anava amb el temps just aquesta senyora, no li va donar temps a tornar, de fet.
2: Pobre senyora, potser, clar, no sé, o igual estava malalta o no, no sé si estava malalta.
0: Vés a saber. Home, amb la família que té, saps què vull dir? Tampoc no, Amb los pájaros que han sigut, no sé jo si aquesta dona ja no volia. Diu, per lo que me queda en el convento, saps què vull dir?
2: Sí.
0: Bueno... En qualsevol cas és això, vull dir, vés a saber si ara els nous codis, de la gent dels assistents de vol, no? Allò que fan cross-check, ok, tienen ustedes 6 ventanas, les instrucciones de uso, pues, saps allò que passen amb aquell botonet que van comptant quanta gent hi ha? Sabeu que van fent tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui, van apretant el botonet, doncs han de tenir a l'altra mà un botonet de morts. O sigui, gent viva el compten amb la mà dreta, gent morta el compten amb la mà esquerra, només que n'hi hagi més d'un, es veu que ja el vol.
2: Però escolta'm, això del botonet està molt bé, però de vegades
0: sí.
2: La gent li pregunta coses.
0: Sí, i, es, sí.
2: I continua donant-li els botonets.
0: Sí, senyor, sí, senyor, sí, senyor. Sí, senyor, estic molt d'acord, Marta, perquè el problema d'anar apretant botonets és perquè és allò típic, una mica quasi em jugués, que de petit fas, no? Com va comptant, 12, 13, 14, 10, 22, 6, saps? Per fer-te despistar. I que ai, he de tornar a començar, he de tornar a començar. Però si vas apretant botons és perquè no et despistis, és perquè no et puguin molestar. Si et paren, deixa de comptar, perquè si, a no ser que... bueno, que segueixi comptant a pesar que els tinguin donant conversa. Jo, com que no puc fer dues coses al mateix temps, per això ho veig inviable, però és veritat això que diu la Marta.
2: Has d'estar molt concentrada, eh?
0: Sí. Si només has d'apretar un botó, ja bueno, però clar, apreto un botó cada cop que veig una persona. Si no, vaig apretant indistintament, i això també és complicat. L'altre dia vaig agafar un em vaig reservar per un autobús en un d'aquests campionats que tinc, que jo agafo els avions i els autobusos amb temps, i em va fer gràcia perquè jo no ho havia vist abans i em va semblar molt interessant que en l'autobús em donava l'opció de reservar no tenir ningú al costat, i em va semblar...
1: Ostres.
0: Sí, em va semblar barat. Sí. Evidentment, m'he agafat el d'anada i de tornada sense ningú al costat.
1: Evidentment.
0: És la meva gran satisfacció. Sí, venien a ser potser 10 euros més, no?, per trajecte, però jo els pago a gust. Saps què és tot aquell viatge sense ningú al costat que em pugui molestar amb qualsevol cosa? Menjant, saps?, amb un portàtil que sigui més gran que el seient, saps?, vull dir, qualsevol cosa, és dir, que a gust estaré, podré deixar la meva motxilleta al costat, saps què vull dir? Com una campiona.
2: Si deixar la motxilleta i no tindràs que esperar que vingui algú i digui, és el meu seient.
0: Exactament, no! És impossible que sigui el seu seient, perquè és el meu i el del costat. Li posaré el cinturó de seguretat a la meva motxilleta i seré feliç jo com una... Mira, tant de bo això es vagi pujant de moda i ho tinguem amb més serveis. Jo el metro ho agrairia també, no? Poder reservar un vagó per mi sol. Un vagó per mi sol, sense més gent, sense cap músico callejero. Saps allò de dir, bueno, vamos a hacer un rap? No, ja porto 8 raps avui, deixeu-me tranquil una estona, que m'expliquin, i si damos un aplauso alegre, no, ni aplauso ni nada, tu, és que ja em porto 8 o 9 avui, home, és que escolta, al final cansen una mica, perquè es pensen que són els únics que ho fan. I clar, pots agafar

un trajecte, pots agafar 8-9 números musicals, és com al final que fas votacions com a Eurovisió. Home, és que ho compliquen molt tot això, eh? Bueno, i cada cop et faciliten més que els hi paguis amb bizu.

0: i comencem a fer, no sé, l'euro digital, una cosa així,
1: sí.
0: Quan donem els 2 euros, 3 euros al nebot, Hisenda els clavarà una clatellada, per
1: sí,
0: aquells 3 euros.
1: Sí, senyor.
2: Clar, és que ara ja veuràs quin lio amb això del Bizum d'Hisenda.
1: Sí, sí. Sí, sí, bueno, és que ens volen controlar, eh? Ens volen controlar de...
0: Jo ja he dit als meus amics, oblideu-vos que jo torni a pagar un sopar i després em pagueu vosaltres amb Bizum.
1: Sí, sí, sí, no, però t'investigaran.
0: Clar, m'investigaran.
1: Clar,
0: sobretot els autònoms, que som els que més ens investiguen en aquestes coses, dic, ja, només falta això.
2: Quan arribis, és dir, jo vull el meu compte... A part.
1: És el que anava a dir, el que us vaig explicar que quan vaig anar als Estats Units em va sorprendre que això ja ho feien així, és a dir, que hi havia com un petit TPV, hi havia un petit, com un mini tablet a cada taula, de forma que tu anaves demanant i després t'arribava la compte de cada un, és a dir, des de la tablet pagaves el compte de cadascú, estava separat, no? Cadascú el que havia begut, el que havia menjat, i em va semblar fantàstic. Si anem cap a aquest camí, és inevitable que sigui així, perquè si no és així, no pots pagar tu. Allò típic de, quan és cada un? Bueno, doncs s'ha de poder pagar cada un, perquè és que si no...
2: Jo crec que el millor és cadascú que pagui el seu.
1: Sí, sí, està claríssim. Està claríssim.
2: Sí, perquè si no, és un lio. A sí, més, sí. Un lio perquè que tu que has begut, tu que has no sé
1: exactament.
2: Què... Exactament.
1: No, sí, sí. Sí, sí.
2: Un número, amb número apuntat, no és un número, una clau, el que sigui, i a més que ara amb la tecnologia és bastant fàcil tot això.
1: Sí, sí. No, ho tenen clar. El que fan és quan prenen nota, o ho prens tu ja des de la, aquesta tablet, com siguéssim, o si no, allà el que feien era que el cambrer anava preguntant en ordre. Saps allò de dir, ai no, digues quants vol... No, anava apuntant en ordre perquè així sabia cada comensal que havia demanat a cada torn.
2: El lloc on t'estava assentat.
1: Sí. Exactament. O sigui, ho fan amb ordre de com estàs assegut. Ara, després no s'hi val canviar-te de lloc. No, dic, home, no li compliqueu tampoc a pobre noi que és el primer dia que està allà. Diu, home, t'he tenit un mal dia, eh? S'hi va moviendo, tu. Només faltaria això. Home, déu-n'hi-do d'això. Bueno, amb el nostre interès aquí al programa sempre de fer divulgació del màxim nivell possible, ara us volem compartir un petit àudio, en aquest cas d'en Santiago Ávila, que fa servir el seu canal de La Gestión Emocional, que dona uns savis consells, però en aquest cas jo crec que és una cosa que especialment a la Marta, això m'ho va passar el David, ja l'havia vist aquest, però quan m'ho va passar dic sí, sí, això ho hem de comentar al programa, perquè ens explica coses que com a ciutadans del món estaria bé que coneguéssim, i aquest home l'hem d'escoltar, així que endavant.
3: ¿Sabes diferenciar a un tonto de un imbécil?
1: Atención.
3: Mira,
1: venga, va.
3: Un tonto es alguien que se equivoca porque no sabe. Todos lo somos en alguna medida. Porque no tenemos información, no entendemos el contexto, no conocemos el tema. Y cuando aprendemos, cambiamos. El tonto normalmente es recuperable. El imbécil, en cambio, es otro nivel. El imbécil sabe, tiene datos, ve la evidencia, pero se niega a aceptar la realidad. Insiste en su error con una convicción casi artística. Ese no tropieza, se abraza la piedra. La diferencia es simple. El tonto puede aprender. El imbécil no quiere. El tonto agradece que le ayuden. El imbécil se ofende si le corriges. El tonto mejora. El imbécil se afirma incluso cuando todo va mal. ¿Y por qué es importante distinguirlos? Porque no se gestionan igual. Al tonto se le explica, se le guía, se le forma con paciencia y funciona. Pero con el imbécil no pierdas energía. No es un problema de falta de datos, es un problema de actitud. Y aquí viene lo clave. Todos podemos ser tontos en algo. No pasa nada. Aprender es parte del juego, pero sí, cuidado con convertirnos en imbéciles. Cuando dejamos de escuchar, de revisar nuestras ideas, cuando preferimos tener razón antes que saber la verdad, ahí empieza la verdadera imbecilidad. Así que pregúntate, ¿estoy dispuesto a aprender o me estoy aferrando a mi error? Porque ser tonto es temporal, ser imbécil es opcional. Soy Santiago Ávila y te animo a que me sigas aquí y en la plataforma en la que desarrollo el poder del liderazgo humanista. Te espero.
1: Molt bé, tu, fantàstic.

0: una bona ovació. Una bona ovació. Perquè és importantíssim això que ens explicava, eh? És una cosa ben interessant de dir, escolta, tots per desconeixement, per ignorància, perquè no hem tingut prou temps, allò que abans es deia, per exemple, és que jo no vaig poder aprendre a llegir a l'escola, això que es deia fa molts anys, no? Doncs pot tenir algun mancances, però l'actitud ha de ser la d'intentar aprendre i la d'intentar, sobretot, aprendre de la gent que en sap. A partir d'aquí, hi ha actituds que ja no es poden considerar tonteries. I jo, sobretot, em quedaria... A veure com ho veieu, Marta, David, vull escoltar la vostra opinió. Però jo crec que el que a mi més em crida l'atenció, més m'interessa i més aplaudeixo amb les orelles, com el príncep Carles... bueno, amb el rei Carles, ara ja. És... és el fet de que diu no hay que perder tiempo con los imbéciles. Em sembla que és comencem l'any bé. Amb aquesta, cada dia hauríem de destacar una frase d'aquestes...
1: Consejos de vida.
0: Consejos de vida. Igual que tenim les coses de la doctora Marta, pues consejos de vida seria no perdáis el tiempo con los imbéciles. Em sembla meravellós, David. És importantíssim això, eh?
1: Sí, és que, però és que si comencem a analitzar, amb quants imbècils ens creuem al llarg de la nostra vida?
0: Moltíssims.
2: Wow.
1: Moltíssims. I quant de temps hem perdut?
0: Sí. A més, que no els dic que faràs canviar d'opinió. És que... No,
1: exacte.
0: Per tant, estalvia tu. Si tu ja saps, si tu ja ho saps, pues... Bé, hi havia aquí... també vaig llegir un altre que venia a fer referència sobre això, que davant d'aquest tipus de persones s'ha de contestar amb monosíl·labs i passar. Saps? Vull dir, no intentar argumentar, perquè és que al final l'argumentació, i hauria d'haver més debats, hi hauria d'haver més conversa, som de tradició grega, hauria d'haver més conversa, més anàlisi, però si no hi ha voluntat d'estar obert a canviar i acceptar i a debatre, no hi ha debat, i si no hi ha debat, estalvia't l'energia. Perquè no guanyaràs res. Tornem a lo mateix. Jo puc interessar-me molt, però si he de saber si s'ha d'invertir o no en energia nuclear, vull escoltar els experts, no l'opinió del meu veí del segon primera, que me l'estimo molt, però que no en sap d'això. Jo vull sentir els experts i les expertes sobre el tema. Per tant, els consells i els aprenentatges de la gent que en sap, Marta.
2: Sí. Aquest senyor era professor de l'escola EAE.
0: Mm-hmm.
2: Jo havia coincidit amb ell.
0: Imagina't, és que la Marta, clar, és que la Marta coneix a tothom, això. Però té molta raó, amb això.
2: Sí, sí. No, és molt... No, a més, té una filosofia...
0: Vostè s'acaba un 4,6, està suspendit.
1: Perquè és un imbècil.
0: Perquè és un imbècil, està suspendido.
2: No és un imbècil, però ho pensa. I a més, amb la mirada li diu.
0: Sí, sí, li està dient. Diu, usted no es de los tontos. Saps com ho vam dir? Siga la línia de puntos. Però, en canvi, clar, té aquesta sorna, no? Podríem dir-ne,
2: Té aquesta ironia així, una mica...
0: Sí, socarrona,
2: Li falta una miqueta de donar-li una miqueta de sal i pebre.
0: Estic d'acord.
2: Estic d'acord,
0: però...
2: No sé tan sec, no?
0: Sí, li falta acabar de cuinar, acabar de hay que sazonar una mica el seu discurs.
2: Exacte.
0: Per fer-ho més amable,
2: sí.
0: Que al marge de definir, doncs, fa que sigui més amable, que entri millor el discurs. Però si anem a l'essència del que diu Marta, és important no perdre temps, no?, amb el que hi diu els imbècils.
2: Ell és així,
0: Sí, sí. No, per això, si algú li contesta, no contesta els comentaris dels vídeos, segur.
2: Totalment.
0: Clar, en fi. Però, Marta, és això. O sigui, hem de valorar també més el nostre temps, no? I saber quines batalles ens podem estalviar, oi que sí?
2: És que moltes vegades pensem que els altres canviaran o convencerem els altres.
0: Sí, sí. Sí.
2: No podràs fer-ho perquè és impossible. I, a més, estàs gastant la teva energia... Li estàs, en el fons, li estàs ensenyant, perquè després el que tu li dius s'ho guarda.
0: Sí, sí.
2: I després el que quedes malament ets tu.
0: Possiblement, segurament. Sí.
2: Jo m'he trobat amb gent així. I jo ara ja no, jo tampoc, jo no sóc tan seca, però... Perdona, no, mira, no tinc temps. No. Ja parlarem un dia.
0: És modo ahorro d'energia,
2: Clar.
0: Allò per arribar...
2: Inútil.
0: perquè arribar amb bateria al final del dia, una mica allò de dir...
2: Final d'any.
0: Clar, final d'any o quan sigui, doncs m'he d'estalviar la bateria de tenir converses amb la gent que no, amb la que no m'escolta. I després ja hi ha gent doncs més sàvia, menys... ha d'haver de tot en la vinya del senyor, que es diu, no? Que passa
2: no,
0: és que...
2: O sigui, està molt bé que la vida hi hagi gent variada, com tu
0: clar,
2: dius, no?
0: Clar, el que passa és que no tothom pot tenir la mateixa doncs, capacitat d'anàlisi, els mateixos coneixements, la mateixa capacitat d'analitzar, com dèiem, i de ponderar i de pensar, i molts cops hi ha molta gent que contesta sobre el que li diuen que ha d'opinar, no? I llavors aquí estem perduts, perquè això ja són dogmes, no? I davant dels dogmes difícilment doncs podràs arribar a una conclusió, perquè és allò de que tot ho agafem ara des d'un punt de vista d'una banda o de l'altra, no? I llavors ja molt poca... Aquí és una impera més, aquesta, seguint el que ens deia el professor, doncs aquesta més imbecilitat, no? Perquè ja no vol obrir-se al diàleg, no vol arribar a un punt d'enteniment, que és el que hauria de ser... doncs, i tu, Marta, com a experta, doncs el protocol i la comunicació es basa en que puguem haver un entendiment. Si no hi ha aquest entendiment, estem perduts, no?
2: Sí, totalment. Totalment. És que, mira, el tema de la comunicació...
0: Sí, la diplomàcia, sí, sí.
2: Aquests dies que ha hagut tantes reunions, el senyor Trump ha tingut aquestes reunions el mes passat, no?, per el tema de la guerra i tot això, doncs al final ha canviat d'estratègia ell. És molt més amable amb el Zelensky.
0: És veritat.
2: T'has donat compte?
0: És veritat, estic totalment d'acord. De la tensió dels primers dies...
2: El primer dia quasi se'l mengen tots allà.
0: Sí, sí.
2: I ara és superamable.
0: La gestualitat, no? Podem veure la gestualitat,
2: I a més el va convidar a casa seva.
0: Sí, sí, sí.
2: O sigui, que el Trump no convida a tothom a casa seva,
0: Sí, sí. Bueno, des de que creua la Diagonal, el Trump, doncs arriba, arriba més juny, Bueno, va, jo mateix em faig el d'això. Bueno, va, fem una petita... No, però tornem de seguida,
2: vale,
0: que tinc un tema que vull que l'analitzeu, que és molt fantàstic. De seguida tornem amb més tertúlia.

0: Seguim a Nits de Ràdio, seguim amb tertúlia de Dima Crous, amb la doctora Marta González Peláez, en David Morales, i comentàvem diversos temes, i ara que ja ha passat, doncs, això, que els nens ja han pogut jugar amb els regals de Reis i tot això, l'altre dia, doncs, feien això, aquests petits, doncs, reportatges, no?, a les botigues de joguines, de tradicionals de tota la vida, de barri, de ciutat, de poble, que els hi hem de donar molta cabuda, perquè són la història viva, no?, de que tots ens hem il·lusionat amb aquestes botigues, i explicaven unes... Bueno, i també vam tenir un fantàstic reportatge que ens va fer el David Morales de les joguines, anem a dir, més radioactives, eh? O
1: sí,
0: més...
1: les joguines aquelles que regalaries només si vols desfer-te del nen o la nena.
0: Sí, que n'hi ha hagut al llarg de la història, eh? Això s'havia d'haver pensat en su cabeza, era espectacular, no? Però bueno, aquestes coses que passen. I